0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats es reprendran les negociacions avui després que la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Cálama, dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Estelle Edé trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oréal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano serà operatiu el sistema, però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb l'equip.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda del millor de 7 partits.
4: El Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
0: Fins aquí les notícies.
6: Ah... Àlex Bosch. Avui comença l'aplec del cargol.
1: Lo cargolazo.
6: Com has dit això?
1: Lo cargolazo.
6: Marta, què?
1: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
7: Ah.
6: Lo cargolazo.
7: Lo cargolazo.
6: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
7: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
6: Deixes penjat els lleidatans?
7: Sí.
6: Ara explicarem per què. A les 5...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes alerta de 35 graus a ponent. Se l'esperava Lleida, com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana. Molt bon dia. I quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any?
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè, clar, en realitat la nit grossa i la nit guapa és divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què diu?
1: A veure, Martí.
0: A veure.
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit, uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és moment de trucar, ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous de divendres, perdó, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, a la plec del Cargol, perquè toca per entrar allà a la plec del Cargol, necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja, Marta, ho arreglarem.
0: I tant, que ho arreglarem.
1: Segur que hi haurà molta gent que avui faltarà a la plec.
0: Exacte. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de Naomi Campbell, que avui fa 56 anys, que diu, si em diuen no, sempre trobo una altra manera d'arribar al sí.
0: Quina hora per arribar sempre al sí, Naomi sí. Campbell, que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera com a model algunes polèmiques interessants.
1: Sí.
0: I nosaltres, per ser aquest matí de divendres, final de setmana, li diem sempre sí a un artista que avui ho farà espelmes i que amb els anys no ha parat de sumar no només anys, sinó també èxits.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui ens veiem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant, amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent. Sí. Sempre hi ha bon ambient a la redacció del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha idees que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les sones, respira aquesta alegria primaveral
0: ara,
2: i de divendres fantàstica.
0: S'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matinistes.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí que feia la tarda a Rom, què diria aquell? No, avui parlarem, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà ben d'hora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit.
0: Ja es compra cap a casa el tinglado,
2: que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobareu a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'estadi olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar. Al Bad Bunny, s'accepte. Això és una cosa així més
2: parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, a l'Aplec també podrien arribar Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A l'Aplec?
3: Al Biloba.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No.
2: Parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu, perquè parlarem del rosco de Passapalabra. Això és un dels grans temes que hi va sortir. Després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre, i recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió.
0: Boníssim.
2: És un tema bastant interessant. I també, parlant de televisió, però dels Estats Units, parlarem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit, i per tant veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem Àgora Esportiva, prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà, prèvia també dels partits de primera, en què el Girona s'hi juga el descens, o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Còpolo parlarem d'odi i d'odiar el

0: Un 0,7% dels catalans, que és el que hi cap a l'Estadi Olímpic.
1: Des que fas la de Maiol, de veritat, eh, Maiol?
0: A més, volia fer aquest apunt.
1: I a la tarda una mica de rom, o no?
2: Això sí, veus? Això sempre estem a punt.
1: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre dormíem.
2: No sé si teniu la intenció aquesta ser de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
1: A veure.
2: No us recomanaria gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar. I, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
1: Doble focs artificials.
2: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
1: Ah, coincideix, eh?
2: És a dir, el dia abans del dia de la independència hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
3: Em sembla poc.
2: Sí, a mi també m'ha semblat poc. I entre els quals hi haurà... Tampoc no, la llista de famosos no és espectacular, eh? Selena Gomez sí que hi serà,
1: bé.
2: Gigi Hadid també, i després estrelles del futbol americà com companys de Travis Kelce.
1: Una veig que una cosa bastant senzilleta per ser Taylor Swift, eh?
3: Sí.
2: També m'ha sorprès.
1: Que estrany.
2: O sigui que, ja sabeu, si esteu a Nova York a principis de juliol, paciència.
1: I entretinguts que estarem.
2: Entretinguts.
1: Gràcies, Àlex.
2: Va.
1: Que, per cert, no sé si esteu planejant les vacances. En tot cas, es nota la pujada de preus dels bitllets dels avions per viatjar.
3: Jo ho vaig agafar fa ja molts mesos, perquè vaig pensar...
1: Previsora, una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
3: I ara mira. I ara picarà.
1: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt bé. Que sí, està molt bé.
3: Ai, és bonic.
1: I tant. Perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal, demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi seran Ilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Sidera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
1: Guarda 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem, Pol?
5: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
1: Sembla el motor d'un Seat.
5: Un Seat antic.
1: Però, Marta, què és, un cargol, això?
5: FX Senglar. D'acord? Sorollet de Senglar per començar el matí.
1: El vas escoltar abans de carregar-lo?
5: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. No, ja està, fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan, amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes, que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. I què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
1: Molt bé, escolteu, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'acaba d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que a aquestes hores ja està despert.
3: Hola!
1: Bon dia, Manu! que se'n va de cap de setmana i està d'espera aquestes hores. Ja, oh, ja m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo duient aquest matí. Ara el truco. A veure, potser després el truco.
5: Sí, abans, sí.
1: A veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens haguem al matí? Lara.
5: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos.

0: us acompanyen aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. Els segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de Comerç, la Gemma Canalies.
1: Tenim molt clar que el comerç és el motor de llengua i identitat de la nostra ciutat. Més que un motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia, es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos. En llengua catalana realment augmenta molt el que és el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat.
2: Vagi per endavant, que Gemma Canalies i jo no tenim res a veure, ja t'ho dic ara.
0: M'ha sorprès, sí, a mi també em va sorprendre molt.
2: És que hi ha, a la zona de la Garrotxa hi ha alguns Canalies.
0: Deu ser pel nom de Perllà.
2: Sant Cugat del Vallès, Molins, Garrotxa, hi ha, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs Canalies.
0: Sí, jo no en coneixia cap.
2: Sí, però és una cosina llunyana.
0: Que truqui, també.
2: Sí, que també truqui.
0: Que truqui, Gemma Canalies.
2: Que truqui tothom, que truqui tothom. Petoneta a la Gemma Canalies des dels matiners.
0: Records.
2: Però que vagi per endavant, que no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
0: Doncs batega amb el presentador de televisió, Jesús Vázquez. Ha passat... Ui, no m'ha sortit.
2: Mora meva, com estem avui.
0: Vázquez.
2: Vázquez.
0: Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
3: Cuando empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron pa'lante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda. Y es liberador. Es muy liberador porque me hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
0: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
3: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la Seguridad Social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
4: Te veo calentito.
3: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
2: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la perquè el cert és que val molt la pena. I alerta perquè el cor també batega amb Amaya.
5: No busques Amaya en internet.
2: Què ha passat, Marta?
0: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle, on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia, perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, això d'estar massa, massa prima, i això es veu que quan es mira al mirall, doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció, aquestes dues preguntes que ha donat a la revista Elle. Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això.
6: Mi primer pensamiento del día. Puta alarma, supongo. No sé.
0: Puta alarma, claríssimament.
2: L'entenem perfectament.
0: I la segona pregunta és sobre la cançó que més... ¿Amb qué me identifica? Perdoneu.
6: O algún villancico, de repente, podría ser. Campanitas de lugar, algo así. Me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz, de repente, también me identifica bastante. Cumpleaños feliz, te voy a decir.
0: Es que es la millor.
2: M'encanta, Maia.
0: Sí, és fantàstica.
2: M'encanta, Maia. Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
7: Justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo encara no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no?
2: És el
7: doncs, justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap Què estàs dient? Ui, ja ho deixo de fer servir.
4: Vaig a menjar un plat de pasta i em pregunten què tal el plat, puc dir 6-7.
7: Ho pots fer servir?
4: I seria un regular.
7: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
2: Amb només 6 minuts, 6:15 del matí. M'encanta aquesta cançó d'Elvis. You know I can be found sitting home all alone if you can't come around. I, Marta, què ha passat tal dia com avui?
0: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es venia una guitarra d'Elvis Presley, una guitarra que, per cert, li havia regalat el seu pare, es va vendre per $334,000. Es va vendre en una subhasta a Nova York, una guitarra que es veu que Presley li havia donat a un fan durant un concert a Carolina del Nord el 1975 i després, uns anys més tard, doncs es va posar a subhasta. Ja em diràs tu en quin moment, no? Regalen una guitarra i a més la posen a subhasta. Quédatela, ja està.
2: Si et fa falta els dinerons, Marta,
0: ja, ja,
2: a vegades
0: no,
2: aquestes coses et poden salvar la vida, també t'ho dic.
0: $334,000, tu.
2: Doncs mira, ja tens per comprar-te un bon piset. Bé, tal com està ara, un piset de 30 metres quadrats, ara, també t'ho dic. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Astrocap.cat, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Avui, divendres 22 de maig, el sol es troba amb Urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana!
2: Lara, i qui bufarà espelmes?
0: Mare meva, totes les persones que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crac del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima top i sovint polèmica, que ja ho ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
2: Ai, pobreta.
0: Té la meva edat?
2: Sí, senyor.
0: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari, el cantant Morrissey bufarà 67 espelmes. En tenim
2: més,
0: encara més,
2: vinga.
0: El presentador Alfons Arús en fa 65, l'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
2: molt
0: molts
2: bé,
0: anys.
2: Molt
0: si
2: bé,
0: us va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
9: Xavi Canalies, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
2: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
9: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com, per exemple, els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Banchoto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Revelejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maika Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu, serà a les 9 del matí, els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i després dels Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
3: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
0: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els Comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
5: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
6: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
7: El que cal és un canvi del director general de la policia.
8: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
0: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
2: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els Comuns, si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa, que recordem està en vaga.
0: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
2: Serà aquest migdia, després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. Les CUP continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
9: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
10: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
2: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro que la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtabà Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
11: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros.
13: Dues curiositats, però
1: la primera, El Periódico no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes. I la segona curiositat, la portada de l'ABC no porta una foto de l'expresident espanyol, sí una caricatura, el que porta és una caricatura en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia.
12: Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titula El País.
1: I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
1: L'Ara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
12: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
12: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
1: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País, l'últim de la cella. I a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
12: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, si condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
1: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
12: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
1: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
12: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica l'editorial als pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconeix.
1: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I a aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia.
0: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
13: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si les roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior. Ho veiem a BTV.
0: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
13: $2.000 la nit.
0: Mare meva.
13: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir amb profunditat i qualitat.
0: I això costa 2.000 euros?
13: Sí.
0: De veritat que s'està codant un 2026 guapíssim, eh?
13: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva, molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
0: Molt bé. Una ciutat de cine.
13: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
0: Els nens tenen la paraula.
13: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret, són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
0: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
13: I tant.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
12: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet, com si fos aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot, de fet, es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions de tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte, la temperatura tocarà sostre amb un dia de sol. Diumenge també bona temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
0: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny.

0: Ai, Marta, quins nervis, quins nervis.
1: Sí, t'he dit que porto... I aquesta setmana ja
0: No puc més,
1: També haré vídeos.
0: Ara, i compra'm merchandatge, algun regalet, alguna cosa.
1: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, a Lluís Companys, un concert que es repetirà demà, està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí Catalunya Ràdio per veure doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta doncs, la ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també 2 vegades a Lleida. Va fer allà els seus primers soldats. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment. Havia publicat només 2 discos, però Déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i vam trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment. Deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Ja. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia. Ja el segon any ja es veia tindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
1: Tu diràs...
0: Doncs escolta'm...
1: Vés a saber que haurà demanat aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
1: No?
0: Home, a l'hotel on es queda ja Déu-n'hi-do. Estarà...
1: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al disfrutar.
0: Mira l'ell que ve.
1: No, res. No s'està de res,
0: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
1: I entre avui i diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de la plec del Cargol. Beso a beso, me
0: enamoré. On tu no hi seràs.
1: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Un aplec on es preveu que s'hi mengin unes 14 tones de cargol. És la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes. 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després doncs, que sigui el que Déu vulgui.
0: I, evidentment, avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La bola negra.
1: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre, ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta bola negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
0: I dos apunts més, de fet, ben diferents.
1: No, que m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta cançó.
0: Fran Perea,
1: que avui actua a la Sala Apolo de Barcelona, ho fa a les 7 de la tarda. Doncs aquells que no puguin anar a Bad Bunny i s'hagin quedat, doncs també una molt bona opció per aquesta nit. I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest. A Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
0: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
6: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana. Serrat i ciclisme a... Catalunya
0: Ràdio. I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
7: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa 2 dècades, se celebra cada any per aquestes dates a la festa de l'afrocolombianitat.
8: En Colòmbia, la cultura afro es un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
7: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals, com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Colòmbia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I just d'aquí 14 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
3: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny. Anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi i el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del rosco de Passapalabra, perquè la notícia...
0: Hi ha una polèmica que tela,
3: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir, Telecinco, recupera el rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix està matent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va de la CBS, i en parlarem també a l'àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista de la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després Lluís Gavaldà. Vull dir que avui tenim dos artistes, en Lluís Gavaldà ve cada divendres. Entremig les recomanacions del cap de setmana, vull dir que de 11 a 12 serà una hora molt musical i cultural. I després els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
0: Gens malament per acabar la setmana. Amb Ricard Ostrell ens agrada qui res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública Nacional, a la Dada Maiol.
3: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera, Dada sobre Fran Perea. No, home, no, Dada sobre Bad Bunny.
0: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure... Anem-hi, Maiol.
3: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
0: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
3: El més escoltat a Spotify l'any 2025.
0: Quants
3: cops?
1: Reproduccions, no?
3: Quantes reproduccions?
0: Jo diria que eren uns 25-30 milions.
1: 60 milions. 47.
3: Esteu... Tan
0: lluny,
3: Tan lluny com Fran Perea de Bad Bunny. De...
0: Què, 100 i pico, 200?
3: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny. Això vol dir
0: que estem adormits.
1: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està...
3: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
0: Imagina't.
3: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
1: Quina llàstima.
0: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
3: Ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals d'oients mensuals a Spotify.
0: Quina bestia. Doncs vinga, fer èxits.
3: Així pots anar al disfrutar, a esmorzar, si vols.
1: Sí, clar.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
6: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
9: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'olivia.
1: No, ja ho sé.
9: Que és
1: el mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení, que era molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, que és que cantes somrient, sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
17: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes,
15: Lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
17: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
18: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiperextraprims, que aquests no són sants.
19: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
20: Xiula al final el Barça a Oslo. Barça 4, Bayern 2. El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
21: Sisena final de Champions consecutiva i els del Tot Costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
22: Des de l'Ullevål Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
21: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
23: Aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Els matiners.
25: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
0: Què li passa?
25: No sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
1: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
25: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
0: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
25: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
1: A la cassola.
25: Home, doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
1: Com es diu el gat?
25: Es diu Boi. Ens vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
26: Ah. Som pura cafeïna.
0: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries de l'Eloi Cordomí, t'ho dic.
1: Sí, pobre Eloi. Sí.
0: És que té...
1: Això, té secció.
0: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
1: La Heidi.
0: Que això és així.
1: La Heidi.
0: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per la bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
27: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
28: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, pues maricones, tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
0: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis del Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok, ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes randoms a la generació Z. Voleu al·lucinar?
1: Vinga.
0: Vinga.
29: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
30: ¿Ballena?
29: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
30: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿Las gafas de sol?
29: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
30: Inmigrante.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: ¿Docena y media?
29: ¿Pero cuántas...?
30: Ah, una. Una docena.
29: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
30: 12 y media.
29: ¿De dónde viene el azúcar?
31: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
29: ¿Quién pintó la Gioconda?
30: DiCaprio.
29: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
30: 9.992.
0: Què? Yeah. Porta, no. És que jo em vaig al·lucinar amb les respostes.
1: No puc parlar.
0: Jo conto DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
1: És tremendo. Res a dir.
0: De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
32: Molt bon dia.
0: Què tal, Joan, com estàs?
32: Bé, ara anem cap a la fina.
0: Despert ja aquestes hores o no?
32: Sí, ja fa rato.
0: Et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
32: Sí, però encara no he fet el cafè.
0: Hi ha una vida abans i una vida després del cafè.
32: Sí,
0: Joan, a què et dediques tu?
32: Jo soc carnisser.
0: Ets carnisser? D'on ets carnisser?
32: Soy d'aquí de Manresa. Diguéssim que treballo en un mercat. Sí. Per una carnisseria. I estic molt bé, de veritat. La veritat que estic molt bé treballant allà.
0: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar,
32: sí,
0: Joan. A veure, explica'm això.
32: És molt, molt curiós. Jo treballo per un senyor que es diu David Bernades, i aquest senyor, quan hi he començat a treballar amb ell, li vaig dir el meu nom, i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé, dic que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, sona més català. Dic, ah, molt bé, deixa-m'ho així. I de cal dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
0: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
32: Jo em dic Jonas Chocarlán.
0: Ara. I ets romanès?
32: Sí, soy romanès.
0: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir aquest nom és molt complicat, entenc?
32: Sí, va dir que és molt complicat i va dir no, el canviem. Diu, Jonas, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai. El va dir que...
1: Vull dir que potser no és veritat, vols dir?
32: No sé si és veritat o no, no l'he buscat mai.
1: No ho busquis, eh?
0: Per si de cas, exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada, ja et diuen Joan directament?
32: Sí, ja directament Joan.
0: Que et deuen dir Joan el romanès, per exemple, o no?
32: No, Joan tal qual, no...
0: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
32: No, sí, m'ho ha fet, però moltes vegades diuen, hòstia, que has parlat d'on ve? Dic, hòstia, si t'ho tinc d'explicar.
0: La història és llarga. Sí, Joan, sí, que vagi molt bé la jornada avui al mercat, i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
32: Gràcies.
0: Adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
25: Sí.
0: Cordomí, és que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya, què vols que et digui? Ens vas deixar atrapadíssims.
1: Sí.
0: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
25: Vale, me l'aniré pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i sí, parlant dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila'm els escurçons.
0: Home!
25: Perquè se'n veuen, i clar, és un parell que pots tenir per aquí, a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
0: Escolta, és que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era vigila-la, aixecar les pedres,
1: total,
0: que no trobis els escurçons allà sota.
25: Sí, senyor.
0: T'ha picat mai algun escurçó, tu o no? Alguns.
25: Com?
0: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
25: Hòstia, no em fotis, no fotis.
0: No sé, jo pregunto.
25: No. Vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai em passa, eh? Però...
1: Dilluns picada. No,
0: calla.
1: Que jo conec un tio que li va picar i va quedar fatal, eh? No, això no passarà.
25: És delicat, és delicat.
1: Va quedar fatal.
0: Però quan dius que va quedar fatal...
25: Crec que no tenen antídots.
1: Del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
0: Mare meva, quines històries. Vinga, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera.
25: Havien de ser coses divertides, no?
0: Sí, estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara García, que vagi molt bé, noies.
1: Adéu,
0: bon cap de setmana.
25: Adéu, Marta.
0: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
25: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més. Avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior. I llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, sí, que espereu que es puguin formar. És habitual que passi. Els dies més càlids de la primavera, quan el mar encara està fred, a vegades passa això. I segurament demà, de fet avui ja en tenim alguns, i demà també se'n formaran alguns de bancs de boira o núvols baixos a la costa. Demà seran més probables a la costa central i a la costa brava. Per tant, tinguem un compte.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquest temps d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, estimat. Una abraçada, Eloi. Bon cap de setmana.
25: Vinga, adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Doncs mira, estic content avui, perquè m'ha escrit el Manu Guix, molt d'hora.
2: Ah, sí?
0: Que estava escoltant la ràdio.
2: Dic, tant d'hora, ja?
0: Sí, noi, sí, estava despert i m'ha dit, escolta'm, t'estic escoltant. Dic, un oient de luxe avui. Estàs bé?
2: Sí.
0: Home, com fas aquest silenci?
2: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
0: Bon cap de setmana.
2: I cabo jo, ja.
0: Comença, ja, el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevenirà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: M'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top 5.
1: Top 5 de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de jessamí. El jessamí, una tanca... Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de jessamí fresques. Aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics. En el número 4, el te verd. Popular als països asiàtics, especialment a la Xina i al Japó, i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
4: Ah, molt bé.
2: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat...
4: Clar, clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
2: No, val. És que abans, ho han de saber els nostres oients, estàvem fent aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
4: Estem fatal, al signe de matí.
2: Destaquen varietats com el sencha o una que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha, eh?
4: Sí.
2: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
4: Ah, per això és més espès, ja
1: deia jo. Jo demano variant l'ordre de les paraules com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te? Quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
4: No.
1: Sí, no. Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
2: Ah!
1: Sí. Oh. Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
2: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
1: A més, entenc, no? També,
4: no ho sé, jo em costaria,
1: sí, ara, sí, eh? Alerta, que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
2: Ho farem, ho farem. Sí. En el número 3, el te masala chai. Justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base de te negre fort combinada amb una barreja d'espècies aromàtiques com la canyella, el cardamom, el gingebre, el clau i el pebre, a la que s'hi afegeix llet. La seva popularitat ha anat creixent també exponencialment a cafeteries de tot el món. Clar, si ha anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
4: Clar, dir teteries.
2: Teteries, no?
4: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'ha anat expandint per Occident en els últims anys,
2: és,
4: no?
2: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Ja sabeu que per entendre de te has d'entendre de vi. També
4: ja ho trobar veig. Aquesta... Estic veient ja arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
2: Què et sembla? I en el número 1, i amb molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
4: I per què? Per què?
2: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. Ah. Sí, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
4: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius, podríem
1: dir, no? Exacte. Astèrix a Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia, sí, perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té el panoràmic, que li va donar un amic seu, un druida asiàtic. Té, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les Illes Britàniques, el te.
2: Bé, tot és a partir del Simpson o de...
4: Està clar.
1: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps als mestres i les mestres als festivals de final de curs que s'organitzen. I, malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta, de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada el tututururu de Sutherland, que nosaltres també pungem aquí.
4: Ah, sí, que la pungem. També bé.
1: N'has dit a parlar al col·le?
4: No, no m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
1: Quan són els vostres festis?
4: A finals de juny. Bueno, mitjans de juny.
5: Mitjans de juny,
1: Ganes,
5: sí, sí.
1: Sergi?
5: Camiones.
1: Sí. Bé, doncs em direu...
4: Ah, jo sí.
1: Em diràs tu, Laia, que t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale?
4: I tant.
1: Els col·les ho farem.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Isaac Fer.
1: Ai, ara sí. Tu, interessant, aquesta.
0: Brindo per les obagues humitejades i el seu
1: perfil. La obaga humitejada?
2: Va més cruixem-ho, deixem-ho córrer.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Taró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
3: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona. Es diu Etymology Nerd, les dues en vi grega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant doncs no passa res que sigui d'origen de llengua
1: però
3: anglesa.
1: Entenc que és un nerd de l'etimologia, sí. O és que els temes que tracta són nerds? O potser les dues coses.
3: Sí. Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per atreure públic doncs es fixa en coses doncs una mica nerds o que poden atraure públic en concret.
4: I com diria Perales, i qui és ell?
3: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor, que és efectivament especialista en etimologia, i es diu Adam Alexic, però vaja, però el nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on, des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també oc, però per exemple es fixa en...
4: Sí, com vol això de les monedes.
1: Sí, doncs mira... Un exemple.
3: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu, shortening of German Joachim Staller, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimstal. Uh-huh. Doncs mira, d'una
1: sí, excursa... Ve de Txèquia.
3: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
1: Alemanyoparlant.
3: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més són coses que, com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc penso que ho entenc tot a la primera.
4: Recordeu que els euros, abans de dir-se euros, s'anaven a dir ecus?
3: Sí, és veritat. Sí.
1: Era més equànim.
3: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cannabis i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt senzillament.
4: Em pensava que era una referència a Catalunya.
3: No, era el tema dels gats. No. I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
1: Just Lidl.
3: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia posat del seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient, doncs, han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock, Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
1: AC/DC és el corrent continu, no?, de les antoigues.
3: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir? Màquina de cosir. I els germans els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
1: Bueno, devia ser on hi havia el cable. Si fos una PlayStation, també hi diu així, sí.
3: Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore, sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no?, i aquesta puresa, l'Albus, etc.
1: Va néixer amb barba.
3: No, però la novel·la sí, la novel·la sí, sí. Va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors, com van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs una paraula antiga de borinot.
1: Una altra de Harry Potter.

0: experts de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley...
1: Sí, jo sóc de Hufflepuff, sí.
0: En Diggory? El nom de Cedric diu... busca...
1: Ja existia.
0: Exacte, era un rei saxó, Cedric. I Diggory diu... Podria ser, després de Diggory Kirk, un personatge de Nàrnia. Podria ser.
1: Oh! O sigui, no, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però el Cedric també, Vale.
0: Exacte. Tota la idiosincràsia de Harry Potter, no? Sembla que està molt inspirada en la mitologia, en Star Wars també, no? I molta gent que diu... En tot cas, sí que hi ha tots els noms aquí, per exemple, de la Ginny. Abans he llegit la Ginny, diu que deriva... de Guinevere, que és la dona del rei Artur. No sé si ho sabíeu, que
1: ja
0: la dona del rei Artur...
1: Genoveva.
0: Ah, mira, doncs, Guinevere...
1: Com has pronunciat en anglès, tu?
0: Guinevere. Us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Ja no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del mòbil ja ho trobo petit.
2: Que xulo.
0: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd, i jo... Vaja, si voleu temes de conversa, no us els acabareu.
1: Els seguirem.
3: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: Expert, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home, això ho opinem nosaltres, però creiem que no, no? Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el 56% dels adults americans de la generació Z, i en el cas dels homes encara menys, el 54%, havien tingut una relació romàntica en algun moment de la seva adolescència. Per tant, no estem parlant només de l'actualitat.
1: Un 56%, eh? Sí. O sigui, diguem-ho al revés. Un 44%, zero. Zero rosques.
2: Exacte. Un 44%, zero rosques. I segons un estudi d'any passat, d'un altre institut americà, aproximadament la meitat de la generació Z ni tan sols ha tingut relacions sexuals.
1: Ja en tota la seva vida.
2: Exacte. Parlem d'una generació, i aquí és on anem a posar una mica de context, eh?
1: A veure.
2: Post-11S, saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la reculada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant d'Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia, perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel,
3: podem,
2: no?
3: Podem recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin ubicada?
2: Això ens ho enrogen, ens ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
1: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant, ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascuts a partir del 98.
3: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
2: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, eh? Com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia amb el final de la gran cita aquí als experts. Què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? És l'índex, jo el trobo baix.
1: És molt baix. Com la vida, sí.
2: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes de tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real. Que això també és el que passava a la gran cita. És a dir, per un cantó anava la teòrica compatibilitat i per l'altre, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després que no tens res a veure. I que això és un problema. La gent no sap què vol. Què vull, allò que el check, check, check, o vull sentir-me bé i que em faci riure,
1: saps? És un grup de música, també. El check, check, check.
3: La mare dels ous és el que acabes de dir. La gent no sap què vol.
2: Exacte. Tenim gent que no sap què vol. Potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
3: Per tant, saben què no volen.
2: Exacte. I els homes, justament, no saben què volen. També tenim... que parlem de més que mai de comunicació, però, en canvi, les xarxes tenim dades de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això destarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla
1: fet,
2: que...
1: I he llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys o fa 5.000, tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
2: És com quan has de buscar informació o quan has de tirar una pel·lícula a Netflix, sí. Que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
1: I li sumes la idealització que deies tu, eh?
2: Exacte, i a sobre les expectatives. La gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i aquí ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobarem mai ningú.
1: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú. I a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el Tec, que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: Tio, és que jo em mato. La veritat, o sigui, és que ara també hi ha gent, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: No.
1: I ja comencen a vestir d'aquesta manera.
0: Horrorós. A més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dic, mira, com per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no?, això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súperet normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon batxillerat. Em sembla que vam fer com una mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: jo
1: nanos?
2: Crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i als altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre es va amb aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que si és de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, eh? Que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
1: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no?, i que has crescut com a persona en aquest entorn. Almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
3: Clar.
0: És que
3: ja ni parlo... També d'infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja ni parlo de gradacions d'infantil. O de llar d'infants,
3: sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret. Això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa pinta.
1: No, a casa, a casa meva no.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
3: Recordeu l'escena del part de The Pit, que és el protagonista estirant allí un nadó de l'úter de la mare?
0: Sí.
3: No és que li posi un birret ja allí.
1: Has nascut.
3: En plan, un diploma yanqui.
0: Estan bojos els americans amb els birrets, però què els hi passa, tio?
2: És una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta dalt, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: És que el birret jo no posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: No, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
2: També, per també, quina tonteríssima.
0: Bueno, aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però a la universitat tampoc em sembla que tingui cap tipus de sentit fer tots aquells actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
3: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens l'anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
0: I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i tot el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions d'infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa amb piscina millor que la dels teus pares. O sigui, és una cosa que portes allà picant pedra des que tenia 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys a les de l'ESO, a batxillerat, clar, estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
1: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. O sigui, passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell. I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
3: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però de veritat que a vegades, quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho he viscut, que això deu anar de mal en pitjor.
1: Sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara.
1: És que ja no portaran birrets. Se'ls afegirà amb intel·ligència artificial.
0: I la foto també, i així sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica, que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els puguin dir col·lectivament tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, un flash, unes postals escrites amb un boníssimes, que això després els mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd, que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes.

0: cantimplores. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
1: I bosses de mà, exacte, i cantimplores.
2: Però ells són feliços amb quatre dibuixos i una mica d'agraïment públic.
3: Nosaltres,
2: ja
3: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
2: Això fa il·lusió, bonic, això fa il·lusió. No fa falta fer un acte...
1: Amb música de xarango?
3: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no ho descartis.
2: Sí. Ara és moltes gràcies, ja.
1: Vareu, gràcies. Ja, Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa. Quina cançó hem dit?
2: Festa final de curs, jo estic a favor. No, una mica d'espectacle.
3: Clar.
2: Sí. Però la graduació en si, que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
3: i prou. I posar l'elegància, posar-te elegant, tot això fora.
2: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ. Confiem en les futures generacions que n'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
1: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient. La Núria diu, és horrorós, això de les graduacions. I he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
2: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula, perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
1: No, i diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
3: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.

0: sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu, els de la metròpoli, que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu
1: així
0: que aquí
1: és.
0: Farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
2: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: A tant?
2: Que és més o menys és mig país. Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Fins a municipis de 32 comarques.
1: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, que aquest festiu.
2: Sí.
1: Home, era allò com... Hi havia molts pobles que era com... El poble del costat sí, aquí no.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu i ja està, toma pel cul.
0: Però els festius locals sempre és així, no? Un sí, va, no.
1: Ja, però no coincideixen tant.
2: Són escollits, sí, sí.
1: A més, té poca personalitat, la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs, em penso, que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
2: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
1: No, ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, no, no, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo, per exemple, aquí a la ràdio venia a treballar igual,
2: clar.
1: Perquè treballem per tot Catalunya, doncs també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipes. Jo pensava, però què collons els hi passa, tio? I a més, sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit, perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acaben d'entendre què estan fent.
2: No?
1: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, no, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
2: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona.
1: Sona així.
2: A veure com sona.
1: Si això us ho he d'imaginar des de les 7 del matí, vale?
2: És com una batucada.
1: A veure, sí, com festeta, una mica de vent, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració, i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal. Però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors. Perquè cors, jo pensava, però cors de què si no canten, si van amb xarangues? Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé,
2: home,
1: ara, va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics, bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs per al gremi de forners doncs acabaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo que sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs, que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
2: I tant.
1: Sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals i ja es van passar a dir els cors muts, perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora, com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors, a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí us tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, a mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes? Doncs pues bueno, millor que no ho preguntem.
2: Sí, bueno.
1: Llavors se n'anaven fora i tornaven i llavors pues, tornaven
2: més relaxats, no?
1: Suposo que més relaxats.
3: La festeta s'acaba la festeta, no?
2: Sí.
1: I res, i ara mateix, doncs, si veniu a la barri de la Barceloneta, també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sant Clavé per intentar que la gent no s'emborratxi després de la feina. Aquest cap de setmana, doncs, hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha... Bueno, una mica de disbauxa.
2: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat.
1: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
4: allò que s'havia proposat clavé, potser no ha acabat de reeixir.
1: No. El propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí. no li ha acabat de funcionar. Jo, personalment, no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll i res. Jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està. I el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant. Exacte,
4: recordem que tu ets arribat a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
1: Sí, però crec que cal una reformulació.
4: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
1: No, jo no vull que treguin res. Simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs hi ha doncs, més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge dels oficis curiós i xulo. Ara, potser haurem de donar una mica més de contingut que no sigui anar amb una xaranga pel carrer.
3: Clar.
1: Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és la plec del Cargol, per si vols fer algun pla.
1: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
1: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
0: Ja m'hi mam, bàsicament. Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí, em temo que sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
1: crònica. Sí, home, sí, que us ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
4: Adéu,
0: fins demà.
1: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques Sengrasses.
1: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu Pataro. Com una butterfly.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables i a lentitud als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on reben retencions per la C58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també a la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima, i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà assolellada, simplement amb alguns núvols cap al Pirineu, i una temperatura elevada. De fet, avui, com ahir o més, arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent. I aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana, amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
5: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
6: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
5: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
7: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
5: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
2: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
8: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
2: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
9: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
10: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
2: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
11: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
12: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb una... No seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
2: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
13: La directora de l'escola, la Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre, dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
14: Es va fer com una actuació a la cuina, que era urgent, i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
13: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
14: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I aleshores això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
13: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
2: Un quart de vuit del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho explica en David Navarro.
15: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
16: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
15: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
2: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
17: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt, perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
2: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
18: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, doncs, bueno, volem reclamar que continuï aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
2: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar. Van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensar en la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
3: Visca el femení, visca el Barça!
0: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
5: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar McCook, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen McCook, espera una nit especial.
6: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
0: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
7: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2, gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
8: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final, la part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, doncs vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
7: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel Quaranta és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
9: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, al moment, m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per dins i 3 invitacions per fora. Dels esports, us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a l'A-2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat. Intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem ara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament. Parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà. Ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes. De fet, una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I, per tant, doncs és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies demà, avui i demà, continuarà funcionant malament. El sector educatiu continuarà en peu de guerra. El sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon, en tot cas, bé, a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar diguéssim l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
5: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? Farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia. I la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula, avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen doncs el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani.

0: Agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
1: Permetin-me també anunciar-los que el govern, la setmana vinent, aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls envenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
2: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
3: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones en aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
0: Quarts de vuit, avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
4: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
0: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medul·la. Ens ho explica la Maite Polo.
6: El primer trasplantament de medul·la a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial.

0: Social. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
1: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
2: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
0: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
4: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
5: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir-ho d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
4: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
3: Mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
6: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
7: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
6: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Hajo Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
8: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Hajo Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit una tònica que serà sempre així, segons Encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
9: Ho hem de posar en valor perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre's a la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim. Nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
8: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
3: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
10: Ara mateix estic en una nube i he disfrutat moltíssim de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua. Y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
3: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
11: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Sis Cuellats, que és en Francesc Tubau a la vida real, i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de caigudes.
3: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa.
6: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
7: Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per a l'habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en Xarxa el suport d'Esquerra i dels Comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
9: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
8: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel Quaranta, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
10: Bon dia, Helena. Doncs, com molt bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I, a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona. L'autovia A2 sí que presentaria uns 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf, intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
8: I el temps, la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Ens expliques o ens explicaràs que aquest cap de setmana és d'estiu, però no de platja. Deu ser perquè la temperatura de l'aigua és freda.
11: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, per dos motius no serà plenament de platja i ho diem això ja de partida perquè molta gent reclamarà la mar. I per dos motius. Primer, la mar està freda, l'aigua encara es mou al voltant dels 17-19 graus. I segon element, i molt important, s'aniran formant boires, que les boires frenaran la temperatura de cop i, lògicament, trauran el sol de molts indrets de platja. A hores d'ara, aquesta boira la tenim cap a l'Ebre. A la resta del país el cel és ben serè i déu-n'hi-do com està pujant ja la temperatura a hores d'ara, quan no són més que les 8:05 del matí. Hem vist aquesta tarda una temperatura d'estiu, així de clar, tret de la costa, tret de la platja, que és on aquesta temperatura quedarà més frenada, però, per exemple, a les comarques de Ponent fregarem els 35 graus, perquè ens fem una idea, tindrem un cap de setmana de mes de juliol. Aquestes boires aquesta tarda i vespre més presents a la Costa Brava, i atenció, al cap de setmana serà de sol a la majoria de comarques, però amb aquesta boira enganxada a tot el litoral. I perquè ens fem una idea, si estem a la platja poc més de 19 o 20 graus de temperatura, 10 quilòmetres terra endins, més de 30. Per tant, cap de setmana que fora del mar serà, ja diem, de juliol o agost, canicular. N'estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: I un cop tancada la portada, ara sí, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
12: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
13: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
12: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
14: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
12: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
8: Doncs, com dèiem, a poca estona del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
9: Aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
8: Un govern que té previst aprovar la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
15: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
8: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional, doncs, l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre les quals una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, fins a Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12 de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat també no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
16: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
17: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
8: també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
18: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
19: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
8: Precisament en aquest calendari de mobilitzacions, aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar aquestes protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. Ens ho amplia en David Navarro.
20: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
21: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
20: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
8: Aquest dimarts s'ha posat en marxa la campanya anual de pesca de la tonyina roja al Mediterrani, una campanya que enguany s'ha avançat una setmana i que tindrà un increment del 16% de les quotes de captura. La temporada compta amb una quota total de 4.045 tones assignades i mobilitza una flota de 13 vaixells. El dispositiu de pesca es desenvolupa sota estrictes controls internacionals amb la presència d'observadors delicat a bord. Les captures, doncs, es fan de manera regulada per assegurar la sostenibilitat del recurs i el respecte als bancs de tonyina. I avui arrenca l'Aplec del Caragol a Lleida, una edició de l'Aplec amb rècord de colles participants i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els darrers preparatius.
22: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Caragol,
2: Aquest any, inclús algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
3: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
2: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
22: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
2: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
8: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Ullevaal Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors, per la distància i pel cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Ullevaal Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, en Carles Campos. Hi han parlat els companys de TV Mataró i ens ho explica l'Oriol Debat.
23: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo, per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
24: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar, van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
23: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensar en la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
25: Visca el femení, visca el Barça!
8: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a Port Aventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, l'Edu Expósito, es mostra optimista d'acabar la Lliga amb un triomf a casa.
26: Seria increïble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo, y lógicamente nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
8: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'en Bol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial. I el Franking Balonmano Granollers té aquesta nit un duel de màxima exigència davant un rival directe a la classificació, el Bidasoa Irún. Els vallesans, si volen mantenir-se amb aspiracions europees, necessiten aconseguir un triomf en una de les pistes més complicades, Artaleku. En té més detalls en aquesta prèvia, Òscar de la Riba, de Vallès Oriental Televisió.
0: Un partit entre el tercer i el quart classificat de la taula que només els separa un punt a la classificació. Un dels clàssics de la Lliga Sobal que es presenta com una autèntica final a la lluita per les posicions europees.
1: Necessitem fer un gran partit contra un equip com Bidasoa si volem estar dalt. Jo penso que la Lliga ens acabarà posant on ens toca.
4: És un rival directe i Artaleku, doncs, amb l'equipàs que és, com es posa el pavelló i bueno, ja coneixem tots el Bidasoa, doncs... Un partit molt bonic de jugar, també, perquè és un clàssic, diguem, dels d'abans i, bueno, molt, amb moltes ganes de jugar aquest partit.
0: Els granollerins arriben al compromís conscients que necessiten sumar dos punts per assegurar la tercera posició i d'aquesta manera garantir-se una plaça europea de cara a la pròxima temporada. Davant d'aquesta situació, el conjunt granollerí disputa el duel de la part alta de la taula, conscients de la importància del compromís i dels punts en joc, sabent que es tracta de la penúltima gran final de la temporada.

0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida, durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Doncs per entendre què representa aquest reconeixement per aquella nit al Tiffany's, ens acompanya el codirector del projecte i director de Ràdio Capital, Miquel 40. Bon dia, Miquel, i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, Helena, moltes gràcies.
0: Contents i emocionats, suposo. Us imaginàveu que guanyaríeu? Què representa per vosaltres aquest premi?
1: Home, ens ho imaginàvem, la veritat és que no, perquè a més, ahir ho deia els premis, veníem de 4 nominacions com a finalistes i no ens havien premiat cap vegada, i per tant ahir ens agafa molt per sorpresa. De fet, volia dir-te, el tinc aquí amb mi per ensenyar-lo a la gent que ens vegi per la xarxa. No ens ho esperàvem. Per nosaltres representa una, no sé, una espècie, si em permeteu la vanitat, d'auto-homenatge a la feina que hem estat fent durant un any, perquè és un projecte que hem treballat molt a foc lent, perquè porta molta feina, i per tant que Ràdio Associació, que diria que són els guardons més prestigiosos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, ens premi, doncs home, per nosaltres és un reconeixement molt important.
0: Miquel, aquella nit al Tiffany's recupera un episodi incòmode i gairebé oblidat. Per què era important explicar-lo ara i fer-ho a través de la ficció sonora?
1: Explicar-lo ara, la veritat és que no ho sé, perquè aquesta història, que jo desconeixia, la descobreixo a la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una fira literària que es fa a la Bisbal a finals d'any, el novembre del 2023. I per tant, ho fem ara perquè simplement descobreixo la història a través del llibre. El llibre l'explica una de les persones implicades en els fets i per tant, diguem-ne que el moment és ara. Per què és important recordar-lo? Perquè aquí, aquesta és una història que es coneixia, se sabia, qui més qui menys n'ha sentit a parlar. I cada vegada que parles amb algú que te'n parla, diu, sí, la bomba del Tiffany's. I quan grates una mica, dius, val, la bomba del Tiffany's d'entrada, la bomba que no va ser. Per tant, ja no és la bomba del Tiffany's, és l'intent. I el per què és necessari? Doncs perquè és una història que no parla... El tema de la bomba és gairebé anecdòtic, no parla de... No és només el fet en si mateix, el fet que uns nois volien posar uns cartutxos de dinamita a la discoteca Tiffany's, sinó que el que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses. I, per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
0: Perfecte. Miquel 40, intentarem recuperar-lo a través de la xarxa més, aquest podcast. Gràcies i felicitats.
1: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Propostes en xarxa.
4: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia, al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que s'activa el compte enrere aquest matí per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9, de fet, doncs, d'aquí a mitja hora aproximadament, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes. I més tard, la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat al Notícies en xarxa el suport d'Esquerra i dels comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
6: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
0: Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres UGT i el sindicat majoritari l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Els activistes de la Global Summit Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho han apuntat fonts de la missió humanitària que han assenyalat que han de passar primer revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. Som divendres i toca repassar les novetats que arriben a les sales de cinema. Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Las catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que, a la Segona Guerra Mundial, havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian and Grogu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts els que passen de 8:45 del matí. El govern celebra aquest matí, de fet d'aquí a mitja hora escassa, a les 9, un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
7: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
8: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
7: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
9: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys.
7: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
0: Com dèiem, a poques hores del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit al Parlament, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
6: Aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte, en comptes d'avui com estava previst inicialment. Ho han apuntat fons de la missió humanitària, que han assenyalat que han de passar per revisions mèdiques i descansar després de ser interceptats per Israel. Els activistes de la missió, on hi ha una 20ena de catalans, han passat la nit a Istanbul després de ser deportats per l'estat hebreu. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a 12ena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions i UGT, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
0: Doncs entre mobilitzacions, les d'aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són els que han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia, amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 Vinaròs al País Valencià per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Falten ara mateix 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
12: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Els bombers de Barcelona afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament

0: disciplina i respecte per les normes.
1: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
2: I a Lleida avui arrenca l'Aplec del Cargol, una edició amb rècord de colles participants, deia, i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els últims preparatius.
3: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'Aplec del Cargol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
4: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
3: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
5: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
3: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
2: És la intel·ligència artificial una amenaça per a les professions vinculades a la creativitat i a l'art? Els il·lustradors no amaguen la seva preocupació i han celebrat recentment unes jornades de debat per analitzar quin és l'efecte de la IA sobre la seva feina. En Marc Ortiz i l'Anna Ruiz són ara mateix a Barcelona amb el president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya. Anna, explica'ns aquesta temença d'aquest grup de professionals. Bon dia.
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, ens preguntem per què la intel·ligència artificial no ha irromput a les nostres vides per exemple, fer-se càrrec de les tasques domèstiques o de totes aquelles tasques vinculades a la nostra vida que són realment farragoses i que ens fan perdre molt de temps. Per exemple, gestions amb una entitat bancària. És per això que amb el Xavi Ramiro, ell és president de la PIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, volem conèixer quins són els neguits dels il·lustradors davant aquesta irrupció tecnològica.
7: Són uns quants, perquè diguem que és una cosa que des del món creatiu no ens esperàvem tant que arribés, no? Sempre pensàvem, bueno, va augmentant la tecnologia, però la part de la creativitat serà sempre la que quedarà, diguem, d'alguna manera més respectada o més a part. I sembla que, com tu dius, en lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit a una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
6: I els il·lustradors catalans, us heu reunit, heu celebrat una jornada recentment. Quines són les conclusions a les quals heu arribat?
7: És un tema que ens preocupa moltíssim. Jo crec que preocupa, òbviament, a nivell global la professió, aquí a Catalunya també, i nosaltres hi treballem. De fet, tenim una comissió fixa a l'associació i tenim també un manifest que hem dissenyat i que podeu trobar a la pàgina web de l'associació, a pic.cat, on parlem dels neguits, on defensem que el que és més important és que, per començar, es respecti els drets d'autor i que tot aquest material que et deia, tota aquesta feina que hem fet nosaltres i amb la qual s'han aprofitat per generar aquesta tecnologia, doncs sigui retribuïda i no es pugui agafar de qualsevol manera.
6: I en aquest sentit, aquest és el repte de futur, poder posar ordre en el respecte als drets d'autor?
7: Aquest és un dels reptes més importants, perquè un cop es posi ordre aquí, es poden fer altres coses. O sigui, això que es diu que la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se, jo crec que és cert, però no cal que sigui de la manera que és ara, que és sense, no respectuosa, sinó potser més com una ajuda, algú que ens pot ajudar a l'obra final. Perquè de totes maneres el que ens passa als il·lustradors i il·lustradores és que en realitat volem dibuixar, no volem tant estar escrivint prompts. I si es fan eines que ens poden ajudar a respectar els nostres drets, pot ser interessant, però potser no estem tan interessats en produir imatges en massa que no ajuden a ningú.
6: Xavi Ramiro, president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos en alerta davant els reptes que aquesta irrupció tecnològica, la irrupció de la intel·ligència artificial, no només pot afectar els il·lustradors, també a la resta de professions i oficis vinculades a la creativitat. Així que tot just iniciem un nou capítol en la història de la humanitat amb les preguntes obertes perquè no sabem ben bé com utilitzar i com adaptar-nos a la intel·ligència artificial.

0: Doncs si hem de parlar de dibuixar, ens agradaria dibuixar una victòria del Barça femení de futbol. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ja és a Oslo, on demà ha de disputar aquesta final de la Champions femenina contra el Lió.
1: Sí, contra el Lió. Avui l'equip farà un darrer entrenament, un entrenament a l'escenari de la final, que és l'Oleval Stadium. El repte de les blaugranes passa per aconseguir demà aquest quart títol continental. Completaria així una temporada perfecta perquè ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Amb l'equip blaugrana a la capital noruega hi ha viatjat un equip de BTV, amb la Marina Garrido, que ens apropa l'última hora de l'equip blaugrana.
2: Oslo ja està preparada per acollir demà la gran final de la Champions entre Barça i Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Les blaugrana van arribar ahir a la ciutat noruega, han descansat a l'hotel. Avui tocarà una mica de sessió d'activació, temps lliure i una tarda molt intensa. Primer, però, s'ha de dir que Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i, per tant, en aquesta convocatòria ha estat la gran notícia. Alta mèdica, per tant, estarà disponible per una final que serà molt especial per ella perquè jugarà a la seva ciutat natal. El dubte de l'equip de Pere Romeu és Irene Paredes, que té encara molèsties musculars, no es va entrenar amb el grup ahir. Veurem si ho farà avui. Com dèiem, tenen per davant una tarda molt intensa perquè s'entrenaran a l'Oleval Stadium, l'escenari d'aquesta gran final, i després també parlaran en roda de premsa Pere Romeu, Alexia Putellas i Graham Hansen. Tot seguit, més tard, també parlarà Jonathan Giraldez i dues jugadores per l'Olímpic de Lió. És una final amb tots els al·licients possibles. Els dos grans d'Europa es tornen a trobar en una final. L'últim precedent va ser a la final de Bilbao del 2024, amb aquell 2-0 favorable al Barça, un Barça que espera poder repetir aquest resultat, tornar-les a guanyar, perquè és cert que en dues anteriors ocasions, en tres finals s'han enfrontat, aquesta última que dèiem, victòria pel Barça, però les dues anteriors van ser victòries per les franceses. Per tant, el Barça, que s'aferra aquest últim resultat contra l'Olímpic de Lió a Bilbao, volen tornar a guanyar una final de la Champions contra l'Olímpic, saben que no serà fàcil perquè és un rival molt físic, potent i que els imposarà les coses molt difícils, però elles venen convençudes d'alçar aquesta quarta Champions al seu palmarès. Són en una final per setena vegada en 8 anys. Déu-n'hi-do el que han aconseguit les blaugranes fins ara, i el que volen, el que els hi queda, és posar aquesta cirereta al pastís i alçar aquesta quarta Champions del seu palmarès.
1: Bastant més complicada és la situació del Lleida Club de Futbol, cop dur en la lluita per la supervivència de l'entitat. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar, doncs, la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
3: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va suposar el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i afició.
4: Ahora mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua. Y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. Doncs si el Mataró no decideix avui, ho sabrem diumenge, qui serà el rival del Sant Andreu en aquesta final femenina de la Lliga de Waterpolo.
0: I ens ho explicaràs dilluns, doncs?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs t'esperem, que vagi bé. Bon cap de setmana, Cristina, gràcies. És moment ara per repassar la cartellera d'aquest cap de setmana i com sempre ho fem amb en David Navarro. Som-hi.
5: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
6: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
7: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
5: Dona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
8: Depèn.
5: Ai, Martín, fes el favor.
9: Adelante. Vayan tomando asiento.
10: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
11: Envenenada.
7: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
11: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
12: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
13: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
7: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
0: I parlant de cinema, l'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant de la memòria cinematogràfica i històrica. Se celebrarà a Roda de Berà del 5 al 13 de juny i ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions. El tret de sortida el posarà a l'estrena mundial de Brundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa hi participa a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC-12 i de la xarxa, entre d'altres. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts del porto-riqueny es van agotar en només 24 hores. Amb Nueva York de Bad Bunny ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: L'any 2009, coincidint amb l'esclat de la crisi, Vic va crear un Consell de la Ciutat. Era una mena de senat vigatà format per un centenar de persones representatives que debatien temes transcendents i intentaven aportar-hi solucions. A la primera reunió es va aprovar 32 propostes elaborades prèviament per diverses comissions de treball. La gran preocupació d'aquell moment era l'augment de la pobresa, amb cada cop més persones sense feina i també més desnonaments derivats de l'esclat de la bombolla immobiliària. Davant d'aquesta situació, es van proposar la construcció d'un alberg social per acollir les persones que no tenien on dormir. Després de descartar un projecte previst al Coll de Vic, l'alcalde Josep Maria Vila d'Abdal i el regidor de Benestar i Família, Xavier Ferrés, van obrir l'any 2012 un alberg social en uns locals de la parròquia del Remei cedits a l'Ajuntament. Gestionat per Càritas, tenien 40 llits, 3 per transeünts amb estades de fins a un mes i 10 per estades més llargues de fins a 3 mesos. En aquell moment la decisió va ser valenta. La política tenia una xarxa de seguretat per als més necessitats. 14 anys després i sota la gestió de la Fundació Projecte i Vida, l'Ajuntament n'ha anunciat el tancament. La justificació de l'actual regidora de Benestar i Família, Núria Homs, és que en els últims anys l'alberg havia deixat de complir la funció de recurs d'urgència per a persones sense habitatge i s'havia convertit, en alguns casos, en un recurs de llarga durada. També s'assegura que darrerament s'han produït episodis d'inseguretat que han posat en risc la vida dels treballadors. Tot plegat, però, segurament s'hauria pogut arreglar. Ara bé, l'Ajuntament de Vic ha decidit tirar pel dret, obviant que el problema no desapareixerà. Hi ha persones que, pel motiu que sigui, viuen situacions de pobresa extrema. Sovint, a més, s'afegeixen persones amb problemes de salut mental o addiccions. Si aquests casos no es tracten des del punt de vista sanitari i social, els afectats poden acabar dormint al carrer. Una situació que no només vulnera la dignitat de la persona, sinó que comporta altres problemes de convivència per als veïns. Si es tanca l'alberg social, cal garantir que hi hagi prou pisos d'emergència per fer front a una realitat que no desapareixerà. La política ha d'assegurar sempre la protecció dels més febles i evitar que la pobresa pugui convertir-se en una eina de confrontació. És divendres 22 de maig del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, a la tertúlia, parlarem sobre la polèmica al Col·legi del Roser de Sant Julià sobre la implementació de l'uniforme a partir del curs vinent, un fet que ha causat opinions dividides entre famílies, la direcció de l'escola, infants i de l'AFA. I tot això ho farem de la mà dels periodistes Carles Fiter i Jordi Vilarrudà. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 9:45 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Murder Ballads de Nick Cave. I a la recta final del programa, 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumula a la teulada i baixa per les parets del centre, Andreu Jiménez.
2: La directora de l'escola La Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I raó no li faltava, perquè tal és magnitud de problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no s'ha solucionat l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada. Sentim a la directora Mireia Escobar.
3: Es va fer com una actuació a la cuina que era urgent i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar. Cada vegada està més malmès, ha plogut molt aquests dies i hem de tenir cubells a les escales i hem d'anar traient tots els treballs dels infants, anar retirant les pissarres digitals, tot, perquè és que es fa molt bé.
2: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afeccions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
3: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I llavors això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic i que a la llarga pot produir problemes respiratoris. Aleshores tenim algun alumne que és asmàtic i ja s'està veient una mica que hi ha conseqüències que necessiten més inhaladors i clar, no volem que la cosa vagi a pitjor.
2: L'Associació de Familiars d'Alumnes ha traslladat la reclamació al síndic de Greuges per intentar pressionar per trobar una solució imminent. Ho explica la presidenta de l'AFA, Yolanda Baena.
4: Si tu visquessis en una casa així, no et deixarien viure amb canalla. En canvi, hi ha una escola amb 400 nens, més els treballadors, no hi ha cap problema. Això, clar, qui m'ho expliqui, perquè jo no ho entenc. A ple hivern, que s'hagin d'obrir les finestres perquè fa aquesta olor humitat, els nens amb l'anorac, perquè fa fred, i igualment has d'obrir les finestres perquè, clar, és que no es pot respirar. No, és que no... Jo no sé, és sanitat, és que no ho sé, no entenc per què ningú no fa res.
2: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els focs i actuar a la teulada, es planteja no començar el curs al setembre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió de 1,3 milions d'euros per abordar les reparacions del centre. Es preveu substituir la làmina d'impermeabilització dels edificis d'infantil, primària i el gimnàs, canviar el desguàs del porxo i els plafons de fusta que s'han bufat i malmès per l'aigua. La voluntat hi és, però falta saber quan es posarà en marxa.
0: L'escorxador del Ripollès se salva gràcies a una subvenció del Consell Comarcal Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
6: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
5: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell d'Esquerra Republicana, et deia això.
7: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades, bàsicament, a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia, i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
5: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
8: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per a la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant, i ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
5: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè si no tancaria.
0: I el ple de Sant Feliu de Codines ha fet el pas clau per la futura reforma de la plaça Josep Humbert Ventura. La sessió extraordinària d'aquest dimecres ha aprovat de manera definitiva el projecte de reforma de l'espai més cèntric del poble. Ho ha fet amb els vots del govern i l'abstenció del PSC. Laia de Déu, una codinenca.
9: L'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha rebut llum verda al ple d'aquest 20 de maig a la tarda amb els vots favorables de Primàries Codina i Junts per Catalunya Junts per Codines. El PSC, com ja va fer l'aprovació inicial, s'ha abstingut i Junts per Sant Feliu de Codines hi ha votat en contra. A l'aprovació s'hi ha arribat després de desestimar les 16 al·legacions que ha rebut el projecte. Només s'ha estimat parcialment una al·legació de les 4 que ha presentat la regidora Laia Jordana del PSC per un aspecte tècnic relacionat amb la barana de davant de la biblioteca. Aquesta aprovació és clau per poder iniciar les obres en 15 dies o quan l'ACA hagi respost a la declaració jurada que ja li ha fet arribar a l'Ajuntament. Escoltem l'alcalde Pol Cabotí.
10: L'ACA el que ens demana és fer aquesta declaració de responsable abans d'iniciar les obres. Hem esperat doncs, a tenir la resolució de les al·legacions per fer-ho, evidentment, amb el termini corresponent i quan l'ACA doni el vistiplau o no el doni i hagin passat els dies, doncs llavors es podran iniciar les obres, sí.
9: Junts per Sant Feliu de Codines ha tornat a defensar l'obertura de l'Avinguda Generalitat cap a l'Escletxa. La formació també s'ha oposat a les espècies d'arbres per respecte a la reforma i al canvi de tipus de sorra, entre d'altres. El portaveu del grup, Pere Pla de Vall, a més, ha lamentat que les al·legacions s'hagin respost només per la vessant tècnica.
11: Sistemàticament es desestimen, només amb un informe del tècnic municipal, l'arquitecte, més que res, perquè tampoc hi ha enginyer, i es desestimen sempre en base a que això o no forma part del projecte o no forma part de la solució tècnica, quan tots sabem que un projecte és una solució tècnica, evidentment, pues un projecte social, és un projecte doncs, de vida social, no? Per tant, que només respongui a l'arquitecte quan hi ha moltes més consideracions més variades i ningú respongui res, pues la veritat ens sembla molt pobre.
9: La regidora socialista Laia Jordà ha explicat que els motius per abstenir-se són els mateixos que els van portar a fer-ho en l'aprovació inicial i ha demanat al govern que es plantegi la substitució entre les moreres i els fanals. La majoria de delegacions presentades feien referència als aspectes com la il·luminació, el manteniment dels fanals actuals, la mobilitat a l'espai, l'entrada i sortida de vehicles, les espècies d'arbres, el paviment de sorra o la zona de càrrega i descàrrega. El regidor d'Urbanisme les ha repassat una per una per esgrimir els resultats, els estudis previs o els motius tècnics per rebutjar-les. El debat ha continuat en l'apartat de pregs i preguntes del públic. Tot i que el d'aquest dimecres era un ple extraordinari, per tant, a priori sense preguntes, l'alcalde ha donat la paraula als assistents. En acabar el debat es va viure una situació tensa quan dues persones del públic van voler desacreditar la reforma plantejada pel govern pel fet que qui el formen no han nascut a Sant Feliu. Un argument que l'alcalde va lamentar i va sentenciar tot dient que si aquesta qualificació era un retret, es tractava d'un retret a la democràcia.
0: I la bassa dels ànecs de la Roca del Vallès ja està oberta a la ciutadania després dels treballs de recuperació ambiental. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Així és, on l'Ajuntament ha retirat les tanques i la ciutadania ja pot començar a accedir a aquest espai natural recuperat, per tant. La bassa dels ànecs, després de mesos de treballs de recuperació ecològica i ambiental de l'espai. Els treballs executats han permès actuacions de millora ambiental i paisatgística per convertir-la en un espai més accessible, agradable i integrat amb entorn natural. De fet, durant aquestes darreres setmanes, l'Ajuntament havia demanat a la ciutadania que no accedís a la zona mentre es completaven les actuacions finals i les noves plantacions acabades d'arrelar. I és que, de fet, la recuperació de la bassa dels ànecs s'emmarca en el projecte impulsat per infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya per renaturalitzar i posar en valor aquest espai emblemàtic del municipi. Tot i la reobertura de l'espai, l'Ajuntament informa que més endavant es farà una inauguració oficial de la nova bassa dels ànecs en una jornada oberta a la ciutadania per celebrar la recuperació d'aquest entorn natural i preguen que se'n faci un ús responsable i es respecti la vegetació i els elements naturals per contribuir a la seva conservació de llarga durada.
0: El Consell Empresarial d'Osona, juntament amb la Fundació Sant Tomàs, van celebrar ahir al matí la jornada Diversitat en Valor, una sessió adreçada a empreses i professionals interessats a conèixer de primera mà els reptes, oportunitats i experiències vinculades a la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Andreu.
2: Amb la participació d'empreses del territori, la sala d'actes del seminari de Vic va acollir ahir una jornada amb l'objectiu de generar coneixement i sensibilització al voltant dels beneficis socials i empresarials de la inclusió. Organitzada per Sant Tomàs i el CEDO, la iniciativa vol promocionar la contractació de persones amb discapacitat a empreses de la comarca. Sentim el president de Sant Tomàs i tresorer del CEDO, Joan Casany.
13: Les empreses avui tenen necessitats de trobar llocs de treball, tenen necessitats de realització, tenen necessitats de responsabilitat social i Sant Tomàs a la vegada té moltes persones amb discapacitats que tenen suficients aptituds i capacitats per poder treballar en empreses ordinàries. Per tant, trobar i buscar la conjunció d'aquestes dues necessitats ens ha semblat molt necessari.
2: L'atur de les persones amb discapacitat continua sent elevat, prop del 16%. La sessió va voler posar en valor la diversitat de les organitzacions més enllà del compliment normatiu. La jornada va donar veu a experiències empresarials del territori, per una banda la contractació directa, com és el cas del consultori Vallès, que ho fa amb dos treballadors. Sentim a la gerent del consultori, Clàudia Vallès.
14: En el nostre cas ha estat un èxit del 100% i per l'entorn tots ens hem donat compte de que, escolta, ella té un tant per cent que posa en un paper, però la feina que està fent la fa com ningú, vull dir, igual que les companyes, i acotant la feina que fa amb les funcions que té que fer, va perfecte.
2: Per altra, el model d'enclavament laboral, com és el cas de l'empresa Sobe, en parla el seu responsable de recursos humans, Martí Ferrer. Fabré.
15: És un èxit en tots els aspectes. És a dir, ens ajuda en temes productius i logístics i sobretot ens aporta valors. I a nivell d'integració amb tot l'equip de l'empresa és pràcticament, són treballadors de l'empresa pràcticament igual que tots, és a dir, estan plenament integrats.
2: El missatge final és clar.
14: Ingresco la gent que es triguin una mica aquesta mandra que tenim tots, que ens fa una mica de basarda de dir, va, som-hi, provem-ho. Jo penso que és més fàcil del que sembla.
2: La jornada va començar a les 9 del matí i ja va allargar fins les 11.
0: I a Roda de Ter aquest dimecres es va inaugurar Autèntic, un espai d'art inclusiu de la Fundació Sant Tomàs que promou l'art i el disseny com a eines d'expressió, empoderament i transformació social de persones amb discapacitat intel·lectual.
2: Autèntic va néixer fa 8 anys amb la voluntat de potenciar el talent i la sensibilitat artística de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Tomàs. Ara el projecte ha plantat llavor a Roda de Ter amb unes noves instal·lacions que atendran un total de 21 projectes. Ho expliquen en Sergi i la Marta, participants del projecte.
16: Quan venim a l'espai Autèntic només venim a pintar. Venim a un espai on podem expressar-nos, compartir idees i mostrar el nostre art.
17: Aquí a l'espai també aprenem moltes coses. Tècniques noves, maneres diferents de crear i coneixem molts artistes.
16: Autèntic ens ajuda a tenir més confiança en nosaltres mateixos.
17: I avui també fa molta il·lusió veure les nostres obres exposades i poder compartir-les amb vosaltres.
2: Atendran 21 persones i no projectes. Autèntic s'ha concebut com un espai obert, accessible i segur que afavoreix a les persones a desenvolupar la seva pròpia veu creativa amb idees que acaben materialitzant-se en projectes reals. En parlen la responsable del projecte, Anna Freixas, i el president de Sant Tomàs, Joan Casany.
18: Durant aquests anys hem desenvolupat projectes per a empreses, universitats, editorials i moltes altres entitats. I si hi ha una cosa que hem après és que quan les persones tenen oportunitats, tenen confiança i els recursos adequats, la creativitat no té límits. I això és el que dona sentit autèntic.
19: A Sant Tomàs sempre hem defensat que cada persona té capacitats, inquietuds i somnis propis. I la nostra responsabilitat és escoltar-les i oferir els suports necessaris perquè puguin desenvolupar-los. Una societat millor és aquella que dona oportunitats reals a tothom perquè pugui mostrar qui és i què pot aportar.
2: Des de Naura Fundació Caixa Manlleu han cedit aquest local valorant la gran tasca social que fa Sant Tomàs, posant en relleu el seu compromís social amb projectes que deixen empremta al territori, un projecte que pretén apropar l'art inclusiu a tota la comunitat creant vincles amb associacions, entitats, escoles i empreses.
0: 4 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Maria de Belllloc de Bigues i Riells del FAI han aconseguit la quarta posició de l'edició d'enguany de les Olimpiades de Gramàtica, Laia de Déu.
9: L'equip, format per estudiants del centre de Bigues i Riells del FAI, va participar en aquesta competició lingüística que posa a prova els coneixements de gramàtica i llengua catalana d'alumnes d'arreu del territori. La participació del Maria de Belllloc ha estat especialment destacada, tenint en compte l'alt nivell de competició i el nombre de centres participants. Els alumnes van superar diverses proves relacionades amb la sintaxi, la morfologia, el lèxic i l'expressió lingüística, fins a situar-se entre els millors classificats del certamen. Des del centre educatiu valoren molt positivament el resultat, no només per la posició aconseguida, sinó també pel treball en equip, la preparació i l'interès dels alumnes per la llengua.
0: I el Mercat del Trastó de Sant Joan de les Abadesses celebra el 10è aniversari amb 20 edicions i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest pròxim diumenge, l'espai de la Coromina del Bac de Sant Joan de les Abadeses acollirà la 20a edició del Mercat del Trasto, que se celebra un parell de cops l'any i, per tant, ja fa una dècada que va aterrar al municipi. Sentim a l'alcalde Ramon Roquer, de més, parlant de la importància d'aquest mercat.
20: De fet, el Mercat del Trasto va començar com una iniciativa d'aquelles que no saps molt bé el recorregut que tindrà ni l'acceptació que tindrà, però molts anys s'ha consolidat. Segurament el fet de només fer-lo dues vegades a l'any, a poc ha crescut en parades, ha crescut molt, sobretot molt amb nombre de visites, compradors, i per tant contents, perquè quan s'organitza una activitat, sigui la que sigui, aquesta va molt vinculada a la promoció econòmica, el reforç, no?, de l'apoderament del poble, en qual poder captar, no?, també activitats extraordinàries com aquesta, però també públic que vingui per l'activitat, però per altra banda aprofitin per visitar el poble, també, doncs, per què no, doncs, per diumenge hi ha mercat, aquells comerços que estan oberts, doncs, que puguin tenir, doncs, un dia, doncs, més bo de caixa, no?
5: El mercat és un espai on donar una segona vida a mobles, llibres, estris, elements de decoració, peces de col·leccionisme i d'altres materials que poden trobar nous usos i propietaris. Aquesta aposta per la reutilització connecta amb la reducció de residus, l'aprofitament dels recursos i una manera de consumir més vinculada a la proximitat, l'intercanvi i la descoberta. Amb dues edicions anuals, una a la primavera i una altra a la tardor, el mercat del Trasto ha anat creixent fins a convertir-se en una convocatòria esperada tant pels firaires habituals com per les persones que s'hi acosten a passejar, remenar i trobar-hi peces singulars. De fet, en les darreres edicions ha arribat a plegar al voltant de 4.000 persones en una sola jornada. La ubicació també ajuda que vingui molta gent, ja que està situat a l'entrada del municipi venint d'Olot i Camprodon, i disposa de carrers amplis, espais oberts i zones pròximes que permeten ordenar les 300 parades que hi ha, els vehicles dels firaires i l'aparcament dels visitants. També hi participen algunes entitats del poble, però un dels factors que ha contribuït a consolidar la fira ha estat la presència de firaires especialitzats provinents de diversos punts de Catalunya, així com l'assessorament del brocanter olotí Miquel Gifre, que va ajudar a reforçar la xarxa de participants.
0: Música clàssica, música gospel, música moderna. Aquests són només alguns dels estils musicals que s'han pogut escoltar a la primera trobada de les 10 corals que hi ha a Cardedeu, Enric Rubio.
12: Així és, Ona, i és que les diferents formacions s'han reunit a la Tèxtil Rase per oferir un repertori molt variat, així com per posar en valor la qualitat musical que hi ha a Cardedeu. Escoltem a Glòria Segura, presidenta de l'agrupació Coral Cardedeuenca.
21: Un dia estàvem parlant i vam dir, hi ha moltes corals aquí a Cardedeu, i ens vam trobar tots els directors de corals, ho vam organitzar una mica un penya, diguem-ne, des de l'agrupació coral cardedeuenca, i en comptes de 8 ens en vam trobar 10. I bueno, vam començar a engegar, doncs, aquesta trobada, i bueno, doncs avui hem estat assajant des de les 4 de la tarda fins a les 7, després hem fet una mica de berenar de germanor i ara presentem aquest concert.
12: Cada coral ha presentat una o dues peces de l'estil que les caracteritza i posteriorment s'han interpretat alguns cants comuns. Tot plegat una manera de compartir experiències i conèixer altres persones amb qui compartir la passió. Escoltem també a Mercè Uller.
22: Conèixer-nos, perquè no sabíem... Jo no aniré a concert, per exemple, que hi havia 10 corals de Cardedeu, i això ens està com sorprenent, no? També, que cadascú està bé dintre la seva bombolleta, però poder fer alguna cosa juntament és com molt potent.
21: Bueno, doncs pues conèixer-nos una mica. Tots ens agrada cantar, són estils diferents, poder conèixer què fan les altres corals i poder triar i remenar, fins i tot per la gent que encara no canta, si li ve de gust, doncs ja poden veure que realment Cardedeu canta, i canta molt.
12: La trobada ha servit per donar valor a la riquesa i la diversitat del cant coral a Cardedeu, una jornada marcada per la convivència i la música compartida. Una primera edició en definitiva que neix amb la voluntat de tenir continuïtat i convertir-se en un punt de trobada entre les corals del municipi.
0: I del 29 al 31 de maig, Espais Singulars de Vic es tornaran a omplir amb la desena edició del So de les Cases, Andreu Jiménez.
2: La música i l'art contemporani tornaran a omplir Espais Singulars de Vic amb la desena edició del So de les Cases. Aquest any compta amb 14 espais, amb espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada, i la gran novetat és precisament la incorporació de 5 propostes d'art contemporani amb la voluntat de fusionar patrimoni, música i creació artística.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
23: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Pepa Costa, bon dia.
24: Bon dia. Per fi són divendres. Benvinguts a l'Espai del Temps. El gran titular d'avui és que estem a les portes del primer cap de setmana 100% de platja d'aquest 2026. Sens dubte, ha canviat moltíssim el temps en molt pocs dies. Tenim un anticicló molt potent a prop nostre. Ens està enviant aires africans, aires del nord d'Àfrica, i està fent pujar temperatura de valent. Les mínimes també no paren de pujar. A més, es nota molt que hi ha aquest matalàs d'aire càlid, altituds mitjanes, entre els 700 i els 1.500 metres, hi ha aquest, com deia, aquest matalàs d'aire càlid. Les mínimes han estat bastant altes en aquestes altituds, i és que tenim això, aquesta entrada d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica, fruit d'aquest anticicló que tenim ben i ben a prop. Una entrada d'aire càlid que es mantindrà ben bé tot el cap de setmana. Fins i tot avui les temperatures poden pujar un o dos graus més. Màximes tocant o superant lleugerament els 30 graus. Unes temperatures altes per l'època de l'any. Jo crec que no històriques. Jo recordo bastants finals de maig també amb valors molt elevats. I, malauradament, es torna a repetir, eh? És una constant ja els últims anys, a finals de maig, aquestes entrades ja d'aire càlid. Per tant, tant avui com demà com diumenge, màximes al voltant dels 30 graus i mínimes al voltant dels 15 graus. Temperatures ben altes, les mínimes i les màximes. Pel que fa a l'estat del cel, molt poca nuvolositat. Avui poder algunes tempestes cap al Pirineu, però molt poc importants. Demà i diumenge també creixeran algunes nuvolades, però deixaran ben poques conseqüències. No hauria de ploure cap dels dies. Com a molt, això que deia, quatre gotes a la zona del Pirineu. Vents de sud, que són els responsables d'aquesta pujada de temperatures, febles i mala visibilitat. Aquesta pols en suspensió provinent del gran desert del Sàhara que el tenim aquí a tocar. Res més, a disfrutar d'aquest cap de setmana de platja, de temperatures altes, i que vagi tot molt i molt bé. Gràcies.
23: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Que tinguis també molt bon cap de setmana. I nosaltres ja sabeu que avui a la tertúlia parlarem sobre la polèmica del Col·legi El Roser de Sant Julià de Vilatorta sobre la implementació de l'uniforme que es farà a partir del curs vinent. Però tot això després de publicitat 3 minuts i tornem fins ara.
23: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
3: Demà, una furgoneta per treballar.
1: I demà passat, un monovolum per viatjar.
3: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
1: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
3: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
1: Sigui on et porti el teu camí. Comença amb ALR.
4: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
6: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
7: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
8: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
10: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
11: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
13: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
10: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9 FM.
15: El 9 FM. El nou so d'Osona.
25: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou, què tal?
2: Bon dia de nou, bona.
0: Com portem aquest divendres? Com comença?
2: Malament.
0: Malament? Comença
2: sí,
0: malament.
2: Sí, avui malament. El divendres avui fatal.
0: El teu divendres podríem dir que és el meu dilluns?
2: No, no, però...
0: El teu dilluns també és molt dilluns.
2: No, però avui ha sigut molt... És que avui és... Avui malament.
0: Avui malament, doncs ho deixem aquí. A veure si remuntes una mica el dia.
2: A veure si remunto, sí.
0: Doncs va, Andreu, comencem per la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que, com sempre, cada divendres doncs, tenim nova edició. Explica'ns.
2: Doncs mira, el titular és Grup Vinyes compra la fàbrica de l'agrària de Torelló per fer-hi pinso per a vedells. L'empresa bigatana invertirà 1,5 milions per adequar la nau tancada des del setembre del 2024. I la imatge destacada, doncs, en uns minuts aquí a la tertúlia en parlarem, que és sobre si a l'escola del Roser de Sant Julià de Vilatorta, a partir de l'any que ve els alumnes hauran d'anar amb uniforme, i doncs, la imatge són pares, una vintena de pares manifestant-se davant de l'escola per aquesta mesura i que s'ha mostrat en contra des de molts pares d'aquest centre educatiu. Mm.
0: I seguim ara per la portada de l'edició del Vallès Oriental del 9-9, Andreu.
2: Olor estiu, per tant, aquí ja parlen de festes majors. La festa major de Granollers té un impacte econòmic de 5,1 milions, 3,1 en menjar i begudes. Les barres són el 44% dels 52.100 euros ingressats pels blancs i blaus i les entitats. Mm. I la imatge, doncs, la Garriga, que torna en els contenidors del poble, ja que ara hi haurà un sistema híbrid de recollida amb 4 models. Abans hi havia el porta a porta i ara hi haurà 4 models.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per els diaris catalans. Portada de La Vanguardia.
2: Que mira, avui el titular de la portada de La Vanguardia és el jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles. L'instructor reté 490.000 euros i la quantitat de la suposada comissió per al rescat de Plus Ultra, mesura habitual en aquesta mena de causes.
0: Mm. I seguim, Déu, per la portada del diari Ara.
2: Bé, doncs avui la portada del diari Ara, el titular és els sindicats no aflueixen i exigeixen una nova proposta al govern. La contraproposta dels mestres demana 500 euros més al sou i 6.000 reforços de plantilla. Mm-hmm. La negociació amb el Departament d'Educació continuarà avui i es manté la convocatòria de vagues. I a la imatge, doncs, és sobre la Sagrada Família, on Sisè Cantaire rebran el Papa a la Sagrada Família. Tot a punt per la missa que farà el Lleó 14 el 10 de juny a la Sagrada Família, on rebran uns 600 cantaires i 8.000 persones podran accedir en aquest mm-hmm. trobament amb el Papa.
0: Seguim ara per al periòdico.
2: Les comunitats del PP i el PSOE pacten en el pla d'habitatge. Les autonomies i el govern central acorden el repartiment del fons del Pla Estatal 2026-2030, que busca mobilitzar 7.000 milions d'euros en construcció de vivenda protegida, rehabilitació i ajudes al lloguer. I la imatge destacada és que la Sagrada Família ja està a punt. El temple revela l'interior de la seva torre central. La benedicció del Papa reunirà 8.000 persones, la meitat fidels de parròquies de la diòcesi.
0: Mm. I ara, Andreu, acabem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la del Punt Avui.
2: L'ideal fracassat de l'ensenyament anarquista. A Blanes, el 1937, es vinculen estudis artístics i treballa a través de la col·laboració entre l'antifeixista alemanya Etta Feder i el pintor surrealista Àngel Planells.
0: Mm-hmm. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: Que titula: el jutge bloqueja 500.000 d'euros als comptes de Zapatero. L'Audiència Nacional congela una quantitat equivalent al que va cobrar d'anàlisis rellevant. La companyia aèria negocia un pla de viabilitat després de l'impagament de 19 milions de rescat. I a la imatge, doncs, es veuen els Javis ahir al Festival de Canes, que s'està duent a terme aquests dies, i bé, que són alguns dels que poden ser premiats.
0: I ara seguim per la portada del Mundo.
2: El titular: Zapatero va passar 36 factures en viatges a Marroc, Xina i Colòmbia. Va justificar els gasts amb la captació de clients i l'obtenció d'informació d'interès en els països. Els documents també es refereixen a 16 informes escrits, assessories verbals, hi ha webs i zooms mensuals. El jutge sosté que el motiu real dels cobraments va ser anàlisi rellevant per facilitar el rescat de Plus Ultra.
0: Andreu, seguim per La Razón.
2: La Razón, el titular és: el Consell de Ministres va utilitzar el carril VIP per rescatar a Plus Ultra. I a la imatge, doncs, es veu a la ministra Sara Hassen i a Torrejón d'Ardoz, juntament amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC.
2: La justícia bloqueja els comptes bancaris de Zapatero. I la imatge, doncs,
0: és una caricatura,
2: de José, no sé si és a Zapatero, però bé, una caricatura enrient-se d'aquest cas i una mica sarcàstic, podríem dir.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobareu avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
13: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 6 minuts de 2:15 i és moment per la tertúlia.

0: Doncs bé, com us explicàvem avui, a la tertúlia parlarem sobre la polèmica al Col·legi del Roser de Sant Julià, sobre aquesta implementació d'uniforme que es farà a partir del curs vinent. Un fet que ha causat opinions dividides entre famílies, la direcció de l'escola, infants i també de l'AFA. I això ho farem de la mà d'en Carles Fiter i d'en Jordi Vilarrueda, que ja els tenim aquí a punt. Els dos, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, començarem per les persones que ens estiguin escoltant i ens estiguin veient. Una miqueta de context de com s'ha arribat a aquest punt i el perquè d'aquestes opinions dividides.
1: A veure, això és una decisió que ja havia anunciat, si posem el context, el Col·legi del Roser de Sant Julià fa uns quants anys, uns 4-5 anys va anunciar el seu tancament, les famílies van protestar en manifestacions molt multitudinàries, res a veure amb les que hi ha, diguéssim, a la portada d'avui, el del 9-9, per evitar, diguéssim, el tancament d'aquesta escola, i, bueno, i finalment hi va haver un grup que va decidir salvar l'escola i fer-se encàrrec. I ja llavors, crec que en el primer de les primeres reunions o les primeres, diguéssim, trobades amb les famílies, ja es va anunciar la intenció d'implementar a llarg o curta, d'implementar a mitjà o a llarg termini un uniforme. Mm. Per tant, diguéssim, avisades, diguéssim, les famílies estaven. A partir d'aquí, la decisió ha arribat i ha causat polèmica amb algunes famílies que no hi estan d'acord o veuen que segurament la queixa principal que deien, diguéssim, el dilluns quan van protestar és que no se'ls escoltava prou aquesta la discrepància de més enllà de l'uniforme, el com ha de ser aquest uniforme i també un codi d'indumentària, de vestimenta.
0: Mm-hmm. Ara parlarem més sobre aquest uniforme. També m'agradaria parlar o expliquem a la gent quin tipus d'escola és.
1: Sí, és una escola concertada, vull dir, és una escola concertada de titularitat privada i, per tant, en aquest sentit, té la potestat de decidir si vol implementar l'uniforme o no.
0: Vull començar llançant-vos alguna pregunta, que és el que tu també explicaves avui, Carles, a l'article que ha sortit avui a l'edició del 9-9. Creieu que un uniforme realment serveix per reduir desigualtats o acaba generant-ne més?
1: Va, que comencin, Jordi.
2: A veure, no ho tinc molt clar, perquè sí que és veritat que hi ha qui diu l'uniforme és igualitari en el sentit de que cadascú va amb la mateixa roba i s'habiten exhibicions de marques, etc, etc, etc. Bé, per una part, això. Però sí que és veritat que en el context nostre, perquè estem parlant en el context de Catalunya, l'uniforme sempre s'ha associat amb escoles privades una mica elitistes, podríem dir. Qui és que porta uniformes actualment avui? Nosaltres aquí hem vist a vegades, segurament, estudiants aquí que estaven en escoles com, no ho sé, el PIBE o algun altre, que agafaven un autobús i marxaven cada dia vestits amb el seu uniforme, fora de Vic, eh? Mm. Fora. Mm. I fins i tot fora d'Osona alguna. Llavors, tenien aquesta connotació, o sigui, no només aquí, ara he posat aquest exemple perquè és el que segurament hem vist a vegades i encara veiem, i fora d'aquí, de la comarca, també escoles amb uniforme són escoles privades amb un cert caire d'elit i fins i tot alguna que és privada-privada, no privada concertada, com és el cas. Per tant, una cosa és la teoria, que en principi pot ser bona, de que l'uniforme iguala, però l'altra és aquesta de que aquí la connotació de l'uniforme és una altra, deixant de banda de que molts pares, mares o avis puguin tenir a més un record de que l'uniforme en un moment donat a la seva infància havia estat una cosa de l'educació franquista, que les escoles, llavors les públiques, llavors sí, anaven amb uniforme i que l'alliberament va ser treure-se'l de sobre, no? Això també. Però ja situant-nos en un context ben actual, diria que la reflexió seria aquesta. Llavors, és ambivalent això també. I no sé fins i tot si... esclar, en un moment en què l'escola procura tenir una atenció a la diversitat, aquesta atenció d'alguna manera individual que necessita cada alumne en funció de les seves característiques, dels seus ritmes d'aprenentatge, de moltes coses, l'escola inclusiva, per entendre's, clar, el fet de posar un vestimenta que iguali a tothom, no sé si és un missatge fins a cert punt contradictori amb el missatge pedagògic de l'escola, de que hem de procurar que l'escola es s'adapti en la mesura del que sigui possible a l'individu, no? A l'alumne, a cada un. Per tant, aquesta, jo faria aquesta reflexió, també.
1: Sí, no, jo també, molt similar amb en Jordi, amb el que comenta, és a dir, la tradició que hi ha i que avui expliquem al 9-9, gràcies també a en Jordi Collet, que és catedràtic de Sociologia de l'Educació. Ell ens explica això, la tradició que, diguéssim, associem aquí a Catalunya amb l'uniforme, que és totalment que era una peça relacionada amb l'escola franquista i, per tant, les escoles que van néixer eren de trencament. En canvi, a Europa també se segueix una mica aquesta escola, diguéssim, de masses, d'uniformització, accés igual a tothom a l'educació. Per això a Anglaterra, tant les privades com les públiques, l'ús de l'uniforme és una cosa que fa pensar en la igualtat. Però, clar... El que és interessant d'aquest debat és que sempre surt. Ara, diguéssim, la polèmica del Rossell l'ha tornat a posar sobre la taula, però, per exemple, comentant-ho amb companys i companyes d'aquí a la redacció, clar, jo, per exemple, una companya d'aquí al 9-9 ens deia, ostres, jo hagués agraït anar en uniforme perquè sentia la pressió estètica de portar una dessuadora de marca i que els meus pares poder no me la podien comprar. Vull dir que està associat totalment a escoles d'elit. Això hem de ser conscients que aquí a Catalunya les escoles ara mateix que porten uniformes són poques, malgrat, diguéssim, vull dir, això és així, vull dir, són escoles privades. I també el que ens explicava en Collet és que en aquestes escoles també ingleses es busca, diguéssim, aquesta base, aquesta uniformització per, diguéssim, aprofundir en altres coses que no sigui...

0: Quilros encara no està per determinar, però perquè, pel que m'ha arribat, perquè a més a més també soc de Sant Julià, dona la casualitat, és que sí que les nenes, per exemple, podran escollir entre portar faldilla o pantaló, però de fet també només seran les nenes les que ja es diferenciaran per això, vull dir que, òbviament, l'estereotip també el marcaran elles, o se sentiran pressionades a marcar-lo en el sentit de dir, ostres, si totes porten faldilla,
1: jo també poder, no tampoc no em
0: sentiré. Però clar, també s'haurà de veure després el cas hipotètic que a l'escola un noi que se senti noia decideixi que vol portar faldilla. Què passarà aquí? Perquè és el que comentava, per exemple, en Jordi Collet. Les escoles angleses són molt estrictes amb l'ús de l'uniforme, n'hi ha, però el dress code aquest, amb la visió més de transgènere, la tenen molt integrada. És a dir, són estrictes a l'hora de portar uniforme, però si tu, com a diguéssim, noi que has nascut biològicament com a noi, decideixes portar una faldilla, doncs tens la possibilitat. Vull dir que es pot fer tot, però veurem què passa a partir d'aquí.
1: És una miqueta un uniforme portat del segle XXI, no? Però potser, clar, aquí al Roser, clar, tampoc podem... Serà tot presumptament, no?
0: Clar, és que precisament el que comentava, per exemple, Collet en aquest reportatge, és depèn de l'ús i l'objectiu que tingui l'institució. Si tu com a institució marques uns estereotips de gènere o marques unes limitacions en la llibertat d'expressió, que aquí també és on ha vingut una mica la queixa dels pares, amb el codi de vestimenta, no portar ungles pintades de colors que no siguin naturals, no portar cabells que no siguin de color natural, arracadetes, vull dir, tu no sé si et deixarien entrar amb piercing.
1: No, amb piercing, amb les ungles pintades... No, a mi no.
0: Aquest codi tot és presumptament, també, però clar, això sí que poder és un límit en aquesta llibertat d'expressió.
1: Clar, o sigui, jo ho dic personalment, ara que ho mencionaves. Clar, a mi, si em fessin això, o sigui, a mi em trencarien. Perquè jo, vull dir, per mi la meva forma d'expressar-me és, doncs, això, portar les ungles pintades, portar el piercing... A mi, si m'ho traiessin... Uf, em costaria, eh? Em costaria, vull dir...
2: Ara, clar, aquí també, la veritat és que parlem d'alumnes de quins cursos.
0: Clar, això també, clar, el que ens han explicat perquè... és a partir de la... Per exemple, els més infants crec que només és xandall, és a dir, els cicles inicials són xandalls, crec que a primària ja comença a portar un polo i un pantalonet i sabates, i diguéssim, a secundària és quan ja és on hi ha més estricte, diguéssim.
2: I que en aquest moment la secundària segurament és el més conflictiu, perquè evidentment una nena de 10 anys o un nen, és igual qui sigui, li pots dir perfectament tu, escolta, no, ungles pintades, no, i no sé què, no. I no tens edat...
0: M'agradaria veure què passa a les cases, Jordi.
2: Sí, m'agradaria veure què passa a les cases. Però segurament com a escola pots dir, escolta, això ni tampoc no sé, no tens edat de fer-te un tatuatge, ja t'ho faràs quan sigui més gran. Però el problema no és precisament aquesta edat, sinó el moment que a l'adolescència tots aquests factors formen part de la manera de reafirmar-se de cada adolescent. O de la manera de no reafirmar-se, de ser igual que els altres i fer exactament el que fan tots, sí. O sigui, precisament, també pot ser la manera de dir tots ho fan i jo vull ser del grup.
0: Sí.
2: Però en aquestes edats és segurament on hi pot haver, doncs, esclar, on hi haurà segurament el conflicte, fins i tot amb cadascun dels alumnes. Clar, també aquí s'ha de dir una cosa, també. És veritat, o sigui, el dret de manifestar la seva opinió dels pares, evidentment hi és i és indiscutible, però, perdoneu, això no és una democràcia, és una escola privada concertada.
0: Concertada, titularitat privada, sí.
2: De titularitat privada.
0: Sí.
2: Per tant, tothom sap a quines regles del joc juga, eh? Té uns propietaris...
0: Tens tota la raó,
2: Jordi.
0: O sigui,
2: no és l'educació pública, per tant, o sigui, juguem aquestes regles, eh? Això no és l'escola pública.
0: Correcte, i també hi ha una pista. Vull dir, si el lema de l'escola és escola catalana familiar i de nivell... A veure, els tiros també sabrem per on van i també sabrem per on van els tiros si fa 4, quan es va salvar, diguéssim, l'escola del seu tancament, es va avisar que s'implementaria l'uniforme. Jo entenc que hi ha hagut la queixa de... No...
2: Hi ha d'haver informació.
0: Sí, clar.
2: Hi ha d'haver
0: informació i comunicació, que segurament és el que ha fallat, i això hem de ser conscients.
2: No es diu escola assembleària en què tots decidim. No es diu així, eh? O sigui, clar.
0: Sí, no, la pista hi és. No, i el que també trobo interessant amb això que dèiem sobretot de la vestimenta és a veure per què des de la gerència de l'escola també que, vull dir, si una cosa hem de tenir clara és que en aquesta peça hem parlat amb tothom que ha volgut parlar. Amb pares queixosos, amb pares de l'AFA, pares i mares de l'AFA i també amb la gerència. Clar, la gerència una cosa del que ens deia és que es volia alliberar, diguéssim, de la pressió estètica, no?, i de la sexualització. Ens agrada veure com s'aplica això.

0: És interessant, clar, perquè a vegades hi ha un codi d'anomenatòria, no hi ha una sexualització, però clar, també, fins a quin punt hem arribat? Es pot anar amb top a les classes? Es pot anar amb samarretes del Barça a les classes? Perquè clar, ens trobem amb professors, i això sí que ho sabem de primera mà, que estan, ostres, desesperats en el sentit, no pot ser que en generi un problema un top, no pot ser que en generi un problema una samarreta del Barça o del Girona. Vull dir que costa molt posicionar-se clarament amb això de l'uniforme, perquè, ostres, sí a la diversitat, sí a l'expressió de l'alumnat, però, val, com potencies, diguéssim, l'educació, que crec que és el que s'han una mica de cuidar professorat, més enllà de l'abastiment. Vull dir que és molt complicat, eh?
1: Ara mateix m'imagino que la batalla perquè no hi hagi aules amb samarretes de clubs de futbol deu estar bastant perduda.
2: Sí. No, perquè més ara és veritat que és una cosa que abans, potser, almenys quan jo anava a l'escola, vull dir, no tothom es podia permetre el fet de comprar-se una samarreta.
0: Correcte.
2: I ara realment tothom, perquè hi ha imitacions i tal, tothom pot tenir una samarreta. Llavors allò deu ser literalment un entrenament de...
0: Sí, bueno, les dificultats que comporta l'hora de... Aviam, estàs en una època que tens les hormones disparades i si t'ha fallat el teu... ha perdut el teu equip, doncs...
2: Però t'afecta anímicament.
0: T'afecta anímicament i estàs trist, et pots barallar amb el que t'ha guanyat. Vull dir que estem en aquest punt, també.
1: I també és un senyal d'estatus, en certa manera, eh? Perquè no totes les famílies es poden permetre comprar una samarreta oficial del Barça, per exemple.
2: Clar, potser algú diu, mira, jo tinc una oficial i tu tens una falsa, ja per això ja et quedes marcat, no?
1: Les samarretes oficials del Barça valen una pasta, eh? Força més que segons quines altres vestimentes.
2: Sí.
1: O sigui, no, és com passa i com diuen els mestres aquests dies, la gestió de les aules cada vegada és més complexa, eh? També, perquè hi ha conflictes, diguem, o debats que fa uns anys no hi haurien estat i que ara emergeixen i es posen sobre la taula i està passant això, debat sobre temes com aquest que tenim ara aquí sobre la taula que és nou a més a Osona, perquè això ara mateix doncs, feia anys que no es donava cap escola de la comarca un ús de l'uniforme com a norma d'un centre educatiu.
0: Sí.
2: Jo també...
0: Digues.
2: Jo anava a l'escola Sagrats Cors de Centelles, que ara és la Badruna.
0: Sí.
2: I era una escola concertada. Llavors, jo vaig arribar a l'ESO, que jo no tenia uniforme, vull dir, jo podia anar com volia, dintre d'unes normes, que és on vull entrar. Llavors sí que els nens sí que anaven amb xandall i quan feien educació física sí que portaven una samarreta amb el logotip de l'escola. Clar, què passa? Moltes vegades havia passat que companyes meves de la classe havien portat algun tipus de samarreta i havia vingut, doncs, la directora, les havia tret de la classe i els havia fet posar una dessuadora o una...
0: Vols dir que anaven massa escotades?
2: Clar. I aquest és el punt de dir, o sigui, fins a quin punt es pot anar, el que deies tu, Carles, eh? Es pot anar amb un top, ensenyant la panxa, ensenyant l'esquena, però alhora estàs com dir-li a la persona no pots vestir així, o l'estàs catalogant de X, diguéssim, de... Ja l'estàs com, per fet de treure-la a la classe, li estàs dient com que la gent li digui, ostres, aquesta anava més escotada. No sé, aquest punt. Que potser l'uniforme això també ho acaba d'arreglar, però al final també portar uniforme també està sexualitzat en aquest sentit, potser per el fet de pel·lícules o sèries que també s'ha sexualitzat el fet de portar uniforme.
0: Sí. A veure, jo crec que el tema tops i escots segurament és també una altra polèmica. Jo aquí ho veig més, és l'opinió meva, eh? Ho veig més en plan, ostres, també som menors i sí que és cert que hi ha d'haver una certa protecció, no tant com a límit, no tant pensar-ho com a límit, sinó com a més a protecció, i segurament jo ho veig més amb aquest aspecte.
1: Igual com també, eh? A veure, jo si fos el profe i mentre...
0: Un noi amb samarreta
1: noi
0: de tires.
1: Amb una samarreta de tires lluint musculets, o sigui, torna a sortir immediatament per la porta de l'aula,
0: I
1: se'n va a posar-se alguna cosa.
0: Normalment sempre han estat més assenyalades les noies, i això crec que també...
1: Que la norma, en aquest cas, valdria per tots.
0: Correcte.
1: Si sempre presenta el musculitus de gimnàs allà amb la samarreta de tires i marxa immediatament.
0: Bueno, o com ensenyar els calçotets, és que és exactament el mateix, a 18 centímetres de calçotets. Vull dir que jo crec que s'ha de... Si es fa la norma, el límit que sigui per tothom. I normalment les més mal parades sempre són les noies, i això és cert. Però bueno, també ja ve de casa, és que, esclar, això... Jo, quan penso en això de l'uniforme, penso molt bé. L'uniforme, vale, tu uniformitzes l'alumnat. Clar, a la que el... sempre passa a les escoles, normalment el guapo del professorat és el professor de gimnàs perquè és el jove. Com també hauràs d'uniformar aquest professor de gimnàs, també hauràs d'uniformar la professora de música. Clar, és que, vull dir, per la mar... és una taca d'oli que s'ha d'anar extrem, perquè si tu vols que el teu alumnat competeixi, diguéssim, amb igualtat de condicions o que estigui a la mateixa línia de sortida pel que fa a la vestimenta, això d'uniformitzar, també ho haurà de fer, diguéssim, el professorat, això haurà d'anar així. Vull dir que és una taca que s'anirà extenent i després, no sé, és que és complicat.
1: A l'escola antiga de l'època, això, del franquisme, pel que veus amb les imatges, si mirem imatges d'aquella època, veurem professors i professores amb la seva bata, també. Clar. O sigui, que també duien bata en aquell moment. Esclar, sí. Estem parlant això, de l'escola dels anys 50 del segle passat, segurament, sí, eh? Sí. Però existia això, també, això que dius, que el professorat també anava amb el seu propi uniforme, diguem, que era un tipus de bata. I si, bueno, alguna obra teatral que s'ha fet sobre coses d'aquesta època, això... Sí, queda,
2: sí. Queda, portava un bata,
1: Sí, sí, que era visible per les generacions que no ho vam conèixer, això, doncs, que també el professorat portava el seu propi uniforme.
2: Tu també ho has mencionat, Carlos? També has parlat de la bata, què?
0: Sí, perquè de la bata normalment sempre... Clar, jo havia anat amb bata molts anys de la meva vida, no sé si tu...
2: Sí, tu
0: no
2: també.
0: Sé, jo havia anat molt amb bata, i el que ens explicava, diguéssim, en Jordi Collet, el catedràtic de Sociologia de l'Educació, ens explicava que la bata... s'utilitza en el mateix sentit d'uniformitzar l'alumnat, però té com un caràcter més d'infants maldestres, que tot el dia s'embruten, i per tant s'ha decidit, diguéssim, apartar una mica la bata i utilitzar-la quan realment sí que s'embruten, que és doncs, en pintura, o a l'hora de portar, diguéssim, gimnàs, com dèiem, doncs anar, diguéssim, amb uniforme. Però sí, sí, s'ha com també apartat una mica la bata.
1: Ara volia dir que segurament també la bata, en segons quins nivells, per exemple, a infantil o així, sí, quan remenen materials a l'aula, quan tot això, segurament els pares i mares agraeixen l'ús de la bata perquè allò sí, deu sí. quedar a vegades...
2: Sí, sí.
0: A veure, no em port... Jo, per exemple, el meu nebot té 2 anys, vull dir que em farà 3, i a vegades jo agrairia que portés bata perquè certament arriba fet un
2: coromo.
0: No, a no ser que facin una cosa més, però clar, no pots pas controlar un nen de 2 anys a la sorra, no, entén-me, no. O quan tenen mocs, o entén-me, quan ve la colla es volen remullar i tant els hi és. Aquests sí que no pensen en la roba. Això sí que és interessant, no tenen els problemes ni la pressió estètica. Ja se la trobaran quan siguis més gran, sense
2: Exacte.
0: Cap mena de dubte. Però aquests sí que són lliures, de veritat, tancant una mica tota la polèmica i el debat, aquests sí que no tenen mal de caps en aquest sentit.
2: També és veritat això, vull dir... Potser moltes persones es lleven al matí, van a l'escola no per aprendre, sinó per veure què em poso avui, quina roba... Clar,
0: és
2: també
0: que és un
2: problema,
0: és un mal de cap. És a dir, poder no? En alguns alumnes d'aquests els deslliuren d'un mal de cap, això és veritat, i del mal de cap, i també el que ens deia una mica a l'escola és que això, que sigui... És la despesa econòmica, que també s'ha de veure quan va l'uniforme, eh? Aquesta és l'altra. Però bueno, ara de moment...
2: Tindran diverses mudes, entenc, no?
0: Sí, suposo que sí. Sí, sí. Tota una setmana el mateix uniforme pot cantar una mica.
2: I a més amb adolescents que sí. Estan allò activats.
1: Això, un altre debat seria que també hi ha en algunes feines un dress code pels adults, també, que aquest també hi és.
0: O aquest sigui, és interessant. Sí, també
1: s'hauria
0: de
1: discutir. Per exemple, no fa gaires anys, els empleats de banca, per exemple, se'ls va eximir d'una cosa del seu dress code que era obligatori, que era la corbata. I per les qüestions aquestes d'una mica de què? Per necessitats del canvi climàtic, les oficines no poden estar a una temperatura gèlida, però que els permeti ells portar una corbata, i si porten corbata i l'aire condicionat no està a tope, s'ofeguen, doncs se'ls va eximir d'això, però han de dur americana, sempre. Sí. De dur americana i camisa, sempre.
2: És
1: no,
2: tema,
1: no.
2: Aquest, eh?
1: I fixeu-vos-hi, ara no sí. Porten corbata la majoria perquè és això, per aquestes raons quasi bé climàtiques, diguem, se'ls va eximir, però sí. Però continuen anant
2: sí. amb
1: traje,
0: és un tema,
1: camisa, però existeix en aquesta feina, i segurament en altres.
0: Sí, és un tema, ho deia l'Ona, i segurament molt interessant, però aquí crec que de les poques vegades que les dones en surten beneficiades, perquè certament les dones que poden, si algunes poden anar amb faldilla, però molts homes no poden anar amb pantalons curts, i no poden anar tan frescos. I això també...
2: Canvien els papers aquí,
0: sí. Bueno, passa poc, eh? També hem de ser sincers, però sí que és cert que poden anar més fresques elles que ells, perquè jo a vegades també, per exemple, fent entrevistes on... Vull dir que no sento gust anar amb pantalons curts perquè és com una... No sé com dir-t'ho, és com...
1: Més informal.
0: Sí, però sí. És poc formal, no sé com dir-t'ho, saps?
1: Sí, és una cosa més informal segons en quin tipus d'actes no t'hi trobes... No t'hi trobaries còmode, no? Sí, sí. I hi ha gent que manté un dress code de corbata encara i tot això. I ara, per exemple, penso en el rector de la universitat, el Josep Aladi Baños, que no ha fallat mai a qualsevol acte on ell és rector de la universitat
2: corbata.
1: Amb corbata, traje i corbata,
0: ah, sí?
1: sempre. O sigui,
0: seria divertit, analitzar la vestimenta
1: per posar,
0: dels
1: per posar,
0: càrrecs
1: per posar
0: institucionals.
1: Per posar un nom amb tot l'efecte cap al rector Baños, doncs ell sempre, el seu
0: codi de vestimenta
1: és corbata quan exerceix com a rector de la universitat.
0: Ostres, ara només em fixaré en això.
2: Hem de fer aquest tema, eh? Aquest tema crec que l'hem de tocar.
1: Aquest tema dels dress code, dels codis de vestimenta, que també ho podem dir en català, és tot interessant, eh? També.
2: No, i a més, moltes vegades, o sigui, tu ja saps que vas a un lloc i no t'ha d'avisar ningú que pots vestir d'una manera o d'una altra. Perquè, per exemple, vull dir, a la feina mateix, no? Vull dir... podem anar d'una manera, però tampoc podem anar d'una altra. I ningú t'està dient, ostres, no... Ves així, no... I és com, de fet, inconscient de dir, val, això m'ho puc posar i això no.
0: Sí,
1: ara en diré
0: un altre.
1: Queda al marge totalment la roba tècnica o la roba de protecció que es necessita en determinades feines. Però una altra feina amb dress code. Els conductors de BTC. D'empreses privades, Uber, Cabify...
0: Aquests van trajadíssims.
2: Sí, amb camisa.
1: És un dress code de l'empresa. Això. O sigui, han d'anar així.
0: Mira que fes mal conduir amb sabates d'aquelles.
1: Sí, sí. Doncs han d'anar vestits com van, molt formals. Sí. Gairebé van més que un empleat de banca.
0: Són
1: els conductors de BTC. Si n'agafeu alguna, no veureu mai ningú que no vagi amb el seu americà polidíssim.
0: I tant. Hòstia, que bo.
1: És tot un món, això.
0: És tot un món, el de la vestimenta. On ens podries tenir hores i hores aquí, però hem d'acabar, no?
2: Sí, això crec que ens ho guardarem per un altre dia, perquè és un... A menys aquests temes m'encanten, la veritat.
1: Està molt bé aquests temes.
2: Doncs, Carles i Jordi, moltes gràcies per parlar sobre aquest tema i suposo que, doncs, que anirem descobrint com serà aquest futur uniforme de l'escola.
0: Sí, anirem parlant, doncs, segur.
2: Exacte. Que vagi molt bé, que tingueu molt bon dia.
0: Igualment, merci.
2: Adéu, que vagi bé.
3: Territori 17.
2: I ara canviem de tema perquè és el moment d'escoltar la cançó

és Breakthrough de Queen i el disc es va publicar el 22 de maig del 1989. Va ser el 13è que la banda de rock britànica publicava. Es van registrar com la recuperació de la banda després dels problemes maritals de Brian May i després de la diagnosi del virus de la sida de Freddie Mercury, que era coneguda pel grup, però no va fer públic en aquella època.

0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: De seguida ens endinsarem amb Murder Ballads de Nick Cave. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, el ple de Sant Feliu de Codines ha fet el pas clau per la futura reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. La sessió extraordinària d'aquest dimecres ha aprovat de manera definitiva el projecte de reforma de l'espai més cèntric del poble, Laia de Déu, una codinenca.
2: L'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha rebut llum verda al ple d'aquest 20 de maig a la tarda, amb els vots favorables de Primàries Codina i Junts per Catalunya Junts per Codines. El PSC, com ja va fer amb l'aprovació inicial, s'ha abstingut i Junts per Sant Feliu de Codines hi ha votat en contra. A l'aprovació s'hi ha arribat després de desestimar les 16 al·legacions que ha rebut el projecte. Només ha estimat parcialment una al·legació de les 4 que ha presentat la regidora Laia Jordana, del PSC, per un aspecte tècnic relacionat amb la barana de davant de la biblioteca. Aquesta aprovació és clau per poder iniciar les obres en 15 dies o quan l'ACA hagi respost a la declaració jurada que ja li ha fet arribar a l'Ajuntament. Escoltem l'alcalde, Pol Cabotí.
3: L'ACA el que ens demana és fer aquesta declaració de responsable abans d'iniciar les obres. Hem esperat doncs, a tenir tota la resolució de les al·legacions per fer-ho, evidentment, amb el termini corresponent i quan l'ACA doni el vistiplau o no el doni i hagin passat els dies, doncs llavors es podran iniciar les obres, sí.
2: Junts per Sant Feliu de Codines ha tornat a defensar l'obertura de l'Avinguda Generalitat cap a l'Escletxa, i és que la formació també s'ha oposat a les espècies d'arbres per respecte a la reforma i al canvi de tipus de sorra, entre d'altres. El portaveu del grup, Pere Pladevall, a més, ha lamentat que les al·legacions s'hagin respost només per la vessant tècnica.
4: Sistemàticament es desestimen, només amb un informe del tècnic municipal, l'arquitecte, més que res, perquè tampoc hi ha enginyer, i et estimen sempre en base a que això o no forma part del projecte o no forma part de la solució tècnica, quan tots sabem que un projecte és una solució tècnica, evidentment, per un projecte social, és un projecte doncs, de vida social, no? Per tant, que només respongui a l'arquitecte quan hi ha moltes més consideracions més variades i ningú respongui res, doncs la veritat ens sembla molt pobre.
2: La regidora socialista Laia Jordana ha explicat que els motius per abstenir-se són els mateixos que els van portar a fer-ho en l'aprovació inicial i ha demanat al govern que es plantegi la substitució entre les moreres i els fanals. La majoria de delegacions presentades feien referència als aspectes com la il·luminació, el manteniment dels fanals, entre d'altres. El regidor d'Urbanisme les ha repassat una per una esgrimint els estudis previs o els motius tècnics per rebutjar-les. El debat ha continuat en l'apartat de pregs i preguntes del públic, que és que tot i que el d'aquest dimecres era un ple extraordinari, per tant, a priori sense preguntes, l'alcalde ha donat la paraula als assistents. En acabar el debat es va viure una situació tensa quan dues persones del públic van voler desacreditar la reforma plantejada pel govern pel fet que qui el formava no ha nascut a Sant Feliu, un argument que l'alcalde va lamentar i va sentenciar tot dient que si aquesta qualificació era un retret, es tractava d'un retret a la democràcia.
1: Música clàssica, música gospel i música moderna. Aquests són només alguns dels estils musicals que s'han pogut escoltar a la primera trobada de les 10 corals que hi ha a Cardedeu. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: És que les diferents formacions s'han reunit a la Tèxtil Ràsia per oferir un repertori molt variat, així com per posar en valor la qualitat musical que hi ha aquí al municipi. Escoltem a Glòria Segura, presidenta de l'agrupació coral cardedeuenca.
6: Un dia estàvem parlant i vam dir, hi ha moltes corals aquí a Cardedeu, i ens vam trobar tots els directors de corals, ho vam organitzar una mica empenya, diguem-ne, des de l'agrupació coral cardedeuenca, i en comptes de 8 ens en vam trobar 10. I bueno, vam començar a engegar doncs, aquesta trobada, i bueno, doncs avui hem estat assajant des de les 4 de la tarda fins a les 7, després hem fet una mica de berenar de germanor i ara presentem aquest concert.
5: Cada coral ha presentat una o dues peces de l'estil que les caracteritza i posteriorment s'han interpretat alguns cants comuns. Tot plegat, una manera de compartir experiències i conèixer altres persones en qui compartir una passió. La trobada també ha servit per valorar la riquesa i la diversitat del cant coral a Cardedeu en una jornada marcada per la convivència i la música compartida, una primera edició, en definitiva, que neix amb la voluntat de tenir continuïtat i convertir-se en un punt de trobada entre les diverses corals del municipi.
1: I l'escorxador del Ripollès se salva gràcies a una subvenció del Consell Comarcal, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
7: El Consell Comarcal del Ripollès ha garantit la continuïtat de l'escorxador comarcal ERSA situat a la carretera de Sant Joan al municipi de Ripoll. Dimarts, al ple de l'ENS, es va aprovar un conveni entre el Consell i l'escorxador per atorgar una subvenció nominativa de 240.000 euros, 40.000 pel manteniment mentre es facin les obres, uns diners que garanteixen la viabilitat d'aquest escorxador de baixa capacitat que rep un finançament públic o privat i del qual se'n beneficien una vuitantena d'explotacions ramaderes. En total, s'abocarà 1 milió d'euros per fer les obres de millora a l'equipament, ja que el Departament d'Agricultura ha atorgat una subvenció de 540.000 euros, el 20% de fons propis del Consell, i la Diputació de Girona n'ha posat 225.000 més. Les obres, que han d'estar acabades abans del setembre, consisteixen en actualitzar la infraestructura perquè sigui operativa des d'un punt de vista de la legislació sanitària animal i per complir la normativa ISO. La proposta es va aprovar per unanimitat, amb l'única excepció d'Independents pel Ripollès, que es va abstenir. Jordi Coc compartia l'objectiu, però no les formes.
8: Creiem en el desenvolupament rural, foment dels circuits de curs de comercialització, reducció de l'empremta de carboni associada al transport d'animals fora de la comarca. De fet, quan vam parlar sobre pressupostos, nosaltres hi vam votar a favor perquè el que nosaltres demanàvem també va en aquesta línia, de manera que no qüestionem la intenció, però sí que en el nostre cas no som juristes, de manera que quan vam estar mirant les observacions que es feien des de la intervenció, creiem que aquestes observacions són importants, que poder la proposta que s'està portant al ple directament de fer aquest conveni és més un pedaç que una resposta a llarg termini.
7: Coc apuntava que hi havia observacions d'intervenció en què es deixava clar que el Consell no tenia competència sobre l'escorxador i, per tant, no podien subvencionar aquesta activitat. El president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana, deia això.
9: Aquestes objeccions anaven destinades o anaven assignades bàsicament a que el Consell Comarcal no té assignada aquesta competència de l'escorxador. Però nosaltres, doncs, com a govern, i es va dir des del primer dia i com a tema polític, vam decidir de que havíem de tirar endavant aquest projecte perquè el considerem cabdal per la comarca, per tot el sector primari. I
7: Oriol Lázaro, de Junts, contestava així a Coc.
10: En moments com aquests és quan s'ha de ser valent políticament, perquè hem de salvar una infraestructura més que necessària per la nostra comarca, amb tots els beneficis que aportarà i que està aportant, que ha esmentat el conseller, i per tant hem de ser prou valents com per dir, malgrat que no és l'instrument ideal ni el pas idoni que tots voldríem, hem de poder-ho tirar endavant, i s'ha de tirar endavant. I ara és un moment important. Si això avui no es vota, l'escorxador es tanca.
7: Lázaro va proposar canviar la figura jurídica de l'escorxador per convertir-lo en un consorci públic o privat o en una empresa pública. Sílvia Oriol, d'Aliança Catalana, també creia que encara que no fos la solució més ambiciosa, calia actuar per salvar-lo perquè, si no, tancaria.
1: Doncs ara sí, després d'acabar aquest repàs informatiu, és el moment dels clàssics musicals, com sempre, amb Jaume Espuny.

0: Ui, bon dia, Jaume.
1: Bon dia. Què passa?
0: Que és una cançó com molt... Uf, ara ens expliques, eh?
1: Sí, és de por. Bueno, primer de tot, és... fa 30 anys va sortir aquest disc, Murder Ballads, que, balades assassines, de Nick Cave, amb el seu grup de sempre, els Bad Seeds, que m'encanta aquest nom, males llavors.
0: Sí,
1: no, són males, molt males llavors. No hi ha res pitjor que una mala llavor. És el nou disc i són tot cançons sobre assassinats. Alguns reals, altres inventats, però són... Bueno, va sorprendre a molta gent. Ara,
0: sí,
1: tothom li va agradar molt, eh, el disc. Per exemple, ara estem escoltant una que es diu Stagger Lee, que és el nom d'un paio negre que l'any 1895 va matar amb un altre negre perquè no li tornava el barret d'un tret, a New Orleans.
0: Mare meva.
1: Bueno, doncs... ara escoltarem una molt melòdica que canta amb la Kylie Minogue.
0: Oh!
1: És, si, sabeu, més
0: sí,
1: o menys...
0: Sí, sí, la Kylie la tenim
1: controlada.
0: Sí, Kylie
1: Minogue és la que va tenir èxit. Hi havia un videoclip que el feia molt als anys 90, que la cançó es diu Where the Wild Roses Grow, que vol dir més o menys on creixen les roses silvestres, i és un diàleg entre la víctima, que és la noia, i l'assassí, que és el Nick Cave.
0: A veure, escoltem-lo.

0: Aquesta t'he dit que m'ha agradat més que la primera, eh?
1: Bueno, és molt... Bueno, però més o menys, l'altre dia ho mirava, bueno, ahir ho mirava, la lletra, més o menys ve a dir que és molt guapa la noia, i veu que tenen una relació, diu, l'ha de matar perquè si algun dia la deixa no ho resistiria. Són coses del Nick Cave, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Que és un cantant asturià que va començar als anys 80, mitjans dels anys 80, amb el grup aquest, el Bad Seeds, però al principi era molt dur. Era, bueno, deia que el seu estil era punk gòtic. I... però té uns directes molt bons, a més.
0: L'has anat a veure?
1: No l'he vist mai. Ha vingut un parell de vegades a Barcelona i no he pogut. No l'he vist mai i té un directe molt bo, m'agradaria molt veure'l. Perquè jo, primer Neil Young,
0: Segon
1: Bob Dylan, tercer Nick Cave.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Ostres!
1: Sí. I després la Lucinda Williams, eh?
0: Ah, sí.
1: Sí. I va traient discos, a més, i són... me'ls vaig comprant, encara compro discos. Ara escoltarem la cançó més llarga del disc, que són 14 minuts.
0: Oh?
1: No el sentirem tots.
0: Home, no, se'ns venjaria la secció,
1: 14,
0: eh?
1: 14 minuts i exactament té 160 versos. Ocupa 4 pàgines del llibret de les lletres, una cosa llarguíssima, que és la història d'un paio que està en un bar, la cançó es diu O'Malley's Bar, es van pipant i fan una matança de por. Surt la policia...
0: Uf!
1: Va, soltem-la.
0: Una història, va.

0: Mare meva!
1: No, i dono per molt, esclar, 14 minuts, hi han crits, algun tret, etcètera, etcètera.
0: Bueno, és com un... seria com aquells programes de ràdio que tenen com efectes sonors, no?
1: Sí, exacte.
0: Històries de crims, per exemple.
1: Exacte. A més de compondre, el Nick Cave és el que toca el piano del grup i també ha compost bandes sonores juntament amb el violinista del grup, el Warren Ellis. Pel·lícules com Lejos de los Hombres, Comanchería, Blond, La carretera, són pel·lícules dels anys del segle XXI. Quan he dit que totes les cançons van d'un assassinat, no és mentida, perquè al final acaba amb una cançó d'esperança, que es diu... Dead is not the end.
0: Ah, molt bé.
1: La mort no és el final.
0: Després de matar tothom...
1: Exactament, no és el final. I és una cançó, és una versió d'una cançó del Bob Dylan, més a més, que la canta, la canten tots. Cada estrofa, el Nick Cave, la Kylie Minogue, la PJ Harvey, també, i cada component del grup, també, que no saben cantar, més a més, canten una estrofa. Sentim-la, és molt trista. Bueno, vale.
0: Esperançadora.
1: Sí.

0: És que em fa tanta gràcia, sí, com canten.
1: El Quetz del grup, sí. Sí, no és, sí, sí. En canvi, les noies, la PJ Harvey, la Kylie Minogue,
0: sí. Sí,
1: doncs,
0: canten bé.
1: Podríem escoltar...
0: Quan dona temps per escoltar, sí, una última, tenim, i acabar, sí, amb aquesta cançó, sí, quina escoltaràs?
1: Un que es diu Henry Lee, que és un altre assassí, un segre de què va, mm-hmm, que la canta amb la PJ Harvey, que és una cantant de rock dur, que, a més, estaven... Vull dir,
0: estaven junts, eh?
1: Eren parella. Henry Lee, amb
0: doncs,
1: això escollirem.
0: Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: I si vols, de mentre sona la cançó, podem ensenyar per aquella càmera a la portada del disc, que no l'hem ensenyat.
1: Molt bé.
0: Doncs vinga, va, bon cap de setmana,
1: bueno,
0: Jaume.
1: És un dibuix, vale.
0: És una pintura, sí, sí, eh? Sí, sí, sí.
1: Molt bé.

0: ended how.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
2: 24/7.
3: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
6: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
7: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
6: Llibres, papereria i regals.
7: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
1: El nou FM, 92.8.
7: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
8: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
9: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
10: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Doncs, com sabeu, aquesta última mitja part del programa la dediquem a parlar sobre el cap de setmana i, per tant, parlar dels actes més destacats d'aquest dissabte i aquest diumenge, tant al Vallès Oriental, al Ripollès, al Moianès, a Osona i al Lluçanès. I avui començarem per la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, explica'ns què fareu aquí aquest cap de setmana.
11: Doncs mira, començo per aquí Sant Feliu, perquè avui divendres, sí que és veritat que ja us ho vam avançar, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar es presenta l'obra de Martí Garriga i Argullós, impulsor de l'arqueologia Sant Feliu en el centenari del seu naixement. La xerrada anirà a càrrec de Lluís Aurocs i Joan Ribes. I ja diumenge teniu l'acte on es desvetllarà el donatiu final de l'Oncodines d'aquest any, enguany amb un esdeveniment similar al repte, una petita cursa que us portarà a un lloc que descobrireu només si hi participeu. Es comença des de Sant Feliu. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè avui a 6:15 de la tarda a la Biblioteca de la Vila Termal tindrà lloc la narració de contes per a petits lectors. Històries que ballen, amb Mercè Martínez, d'un conte al sac. I des de dissabte i fins al 19 de juny a la biblioteca també es podrà veure l'exposició Música Il·lustrada, que es tracta d'una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. I durant tot el cap de setmana a Caldes torna a viure una nova edició del Caldes Juga. Dos dies de jocs i diversió al carrer amb tallers, jocs de taula, tornejos i molts d'altres, tot això pensat per infants. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, on continua la desena edició del Festival de Música Clàssica. Aquest dissabte és el torn de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que mostrarà la connexió que tenen amb Escòcia. I, a més, com sempre, abans del seu concert hi haurà música amb els teloners, aquest cop l'Orquestra de Cordes a l'aire. I per acabar aquest repàs de cultural, de cap de setmana és el torn del Moianès, perquè avui 7:45 de la tarda a la Biblioteca de Moià estarà la Manuela Vilaseca, que la vam tenir ahir aquí, parlant d'això, de la cursa de la Cocodona i de la seva experiència. I ja ens n'anem a diumenge, perquè a les 11 del matí al Parc Municipal de Moià acull un concert de pop rock i jazz per fer un vermutillo de diumenge. I per tancar aquesta agenda anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 6 de la tarda podreu veure la pel·lícula Los Domingos al Centre Espai Escènic. I fins aquí.
10: Doncs, Laia, moltes gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana.
11: Igualment, Ona.
10: I nosaltres ens anem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubió. Enric, explica'ns què fareu vosaltres per aquí aquest cap de setmana.
0: Doncs mira, a nivell d'esport tenim molt poqueta cosa, ja que han anat acabant les competicions, però sí que us direm que el masculí català argent de l'handbol Cardedeu visitarà el Fundació Handbol Sant Vicenç, serà diumenge a les 12, i de cara a l'handbol Granollers, al Freaking Granollers, avui mateix a les 9 de la nit, visitarà el camp de l'Irudiec Bidasoa Irún, així que té un bon trajecte d'anada i tornada. De cara a futbol primera catalana, no tenim res, i a futbol a segona catalana tenim la semifinal del Cardedeu contra el Llavaneres en aquesta categoria. Per tant, molt emocionant, serà diumenge a 1:15 del migdia. I ara anem cap a l'agenda cultural. Avui comencem parlant de casa, aquí a Cardedeu, i és que des d'avui fins dilluns estem immersos dins de la Fira de Sant Isidre, un dels esdeveniments més importants al llarg de tot l'any a la vila i de gran repercussió arreu de la comarca i part de la província. Sant Antoni de Vilamajor, diumenge de 10 a 2, descobrirem les principals característiques de les papallones, els hàbitats on viuen i com es poden identificar de les principals espècies, amb un recorregut guiat per Andreu Ubach, coordinador del CBMS i adreçat a un públic familiar, així que pot anar-hi tothom. No gaire lluny d'allà, però en aquest cas dissabte a les 10 del matí s'hi durà a terme el taller que porta per nom Veu de Dona, coneixent el cant del teu cos i allibera't, a càrrec de Carme Cama. I on serà això? Doncs a Santa Maria de Palautordera, unes jornades que ja s'estan duent a terme des de fa diversos mesos. I si mirem cap a Llinars del Vallès, avui divendres a 6:45 del vespre i emmarcat dins el cicle anomenat Xerrada Kilòmetre Zero, avui es parlarà de l'antic ofici de paleta amb Miquel Puigol, un històric de la vila. I acabarem avui per Vallgorguina. I és que, tot i estar molt allunyat del nostre territori, sí que forma part de la comarca, i és que aquest dissabte al poliesportiu de la vila i com a activitat gratuïta s'hi organitzen les Olimpíades al poli ping-pong. S'anomenen així. Així que, on ja ho veus, repartit i ben diferent, tot plegat, però sobretot Sant Isidre aquí a Cardedeu, que serà una bona moguda. Ja us explicarem el dilluns com ha anat.
10: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment per tots.
10: I nosaltres ens anem cap al Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana.
12: Bon dia, Ona. Doncs mira, comencem per l'agenda del cap de setmana. Per exemple, avui divendres a les 5 de la tarda a la Biblioteca Josep Picola d'aquí de Sant Joan de les Abadeses, en el marc del mes de comerç just, hi haurà el taller El Còmic Transformador, a càrrec de la il·lustradora Ivonne Navarro. Cal inscripció prèvia i és una activitat dirigida a joves d'entre 11 i 16 anys. I a les 9 de la nit al Teatre Centre, l'Escola d'Adults del SAT Teatre ens convida a veure l'obra Condes de Nuevo Cuño. També dir-vos que hi ha festa major a Campelles. A les 7 del vespre hi haurà Havaneres i rom cremat amb la vella Lola a la sala de teatre a les 7 de la tarda, i dissabte tindrem Infables, Festa del Confeti, Campionat del Truc Botifarrada Popular, i també Correfoc amb els Diables de Ribes fins a la plaça d'Ajuntament, i després música amb el duet ambient a la sala de teatre, i també el diumenge tir amb arc i ofici de festa major. Tornant a divendres, a Ripoll, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca La Mermata, hi haurà l'espectacle Després del Pluja amb Jordi Coma i Arantxa, i també a les 7 al Museu Etnogràfic hi ha el Comte Arnau, una llegenda ripollesa, de Rossem Serra i Pagès i Josep Ribot i Calpe, amb la participació de Laura Soler, prologuista del llibre, i de l'editor Domènec Ribot, a partir de, com dèiem, de les 7 de la tarda. I al Teatre Cinema Comtal, i dins del cicle Íntims, es representarà l'obra de teatre Hora Bruixa, que és un concert teatral punk, ritual i irreverent. També dir-vos aquest dissabte a Sant Joan de les Abadeses, tercera edició del concurs de paelles organitzat per la Comissió de Festes, a partir de 4:45 de la tarda, concert de Xivarri i quina musical després d'haver fet aquestes paelles tan bones. I dins de la programació del Parc dels Cacers del Ter i del Freser, el cap de setmana temàtic amb l'exposició interactiva, Rastres a l'Alta Muntanya, Ull de Ter dissabte i l'itinerari d'ocells de Núria diumenge. Això són algunes de les activitats, però també, per exemple, dins de la programació de Treballar amb la Pedra Seca a Vallfogona a les 10 del matí, això tornem a dissabte, hi haurà aquest taller pràctic per refer el mur a l'església de Sant Julià a càrrec del paleta i restaurador Ramon Perona. També dins de la programació musical del festival Microclima de Camprodon, aquest Microclima de Primavera, a les 6 de la tarda a Can Moi, hi haurà el concert de Blanca Campins, això és amb entrada gratuïta. I a Ripoll, dir-vos que hi haurà aquesta Girocaça 2026, aquesta Fira de la Caça a Ripoll, amb exhibició de gossos de caça, esmorzar de caçador, tir amb arc, parades del sector i de proximitat, servei de bar, i serà a l'entorn de la Devesa del Pla, al Passeig Regull i també al Pavelló. I diumenge, de les 9 del matí a les 2 del migdia a la Coromina al Bac, doncs aquest mercat del trasto, que ja n'hem parlat abastament també a l'informatiu, i bàsicament doncs gairebé 300 parades aquesta 20a edició de després de 10 anys de celebrar-se. A les 11 del matí la Biblioteca Josep Picola, la Clara Macaia també estarà presentant el seu llibre Paraules per ara i per aquí, acompanyada a la viola per Jordi Macalla, i també a les 12 del migdia al Palau de l'Abadia hi haurà cantates italianes de Handel, Abandonata i Disprezzata i Obramo la Morte. Això serà, com dèiem, a les 12. I a les 7 de la tarda al Teatre Centre també hi haurà aquesta 26a edició de l'Escola de Teatre amb les obres Barrufets, La cacera del mamut, Tancats al museu i Toc Toc. A Can de Bànol també se celebra la caminada Coast to Coast, que va del punt més baix del poble al punt més alt, 12 quilòmetres de distància amb 1.200 metres desnivell, i la sortida és a 6:45 del matí al barri de la Creu de Can de Bànol. A Vilallonga de Ter també tenim un curs de macrofotografia, un taller d'iniciació a la fotografia durant tot el matí, de forma gratuïta. A Llanars també la Fira del Pagès, amb demostracions de feines agrícoles antigues, i a la tarda Fira Forestal. Hi haurà una benedicció de tractors i cercavila al matí a partir de les 11:45 al Camp de Toro, demostracions de munyir a mà, esquilar ovelles, estallar, picar la dalla, embotir i tot tipus de feines. Després dinar de germanor, i a partir de les 4 al Camp de Toro, exhibició de diferents talls d'arbres, escultures amb motoserra i llançament de destral. A Camprodon també es camina per una bona causa, amb aquesta Camprodones, aquesta Camprodones Trail, que participen una vegada més a l'Oncotrail 2026 per fer una aportació, doncs faran aquesta tercera caminada solidària amb sortida a 8:45 als 4 cantons. També dir-vos que aquest diumenge fa 120 anys de la Coral de Flor de Maig de Ripoll, hi haurà missa al monestir, concert amb la Coral Jaume Nonó i la Societat Coral de Flor de Maig amb la participació de mestres de l'acordió a l'Església de Sant Pere. Després, passejada temàtica Tir de Canó, el setge amb ulls carlins, organitzada per la Comissió de la Memòria Històrica en el marc del 187è aniversari de la destrucció de la vila el 27 de maig del 1839, i l'explicació del setge carlí des del cim de Sant Bartomeu a la pista de bàsquet de Vistalegre. I en la vessant esportiva, poca cosa hi ha. Comencem parlant de futbol, perquè ja només queda en competició el Camprodon del grup 3 de la tercera catalana, que va acabar a tercera lliga i jugarà a les semifinals del play-off descens a segona catalana aquest dissabte a les 5 de la tarda contra el Vistalegre al Camp de la Vila. La tornada serà el pròxim diumenge 31 de maig al Camp Rival, i en cas de guanyar els camprodonins jugaran la final del play-off contra el guanyador del partit, Masnou Abrera. I aquest cap de setmana arriba una nova edició també de la cursa de muntanya de la Batega de Planoles, que tindrà 4 recorreguts diferents. Dissabte es farà la Batega vertical de 4 quilòmetres amb 1.000 metres de desnivell positiu, que sortirà del camp de futbol de l'Albert Marista i pujarà fins a Costa Pubilla. I el diumenge les 3 proves clàssiques, com són la Batega Short 10 quilòmetres i 500 metres de desnivell positiu, la Batega Sprint de 18 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu, i la Batega Trail, per acabar, de 27 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu.
10: Doncs, Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres, com sempre, acabarem aquest repàs dels actes del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu Jiménez, que ens explica, com sempre, els esports del cap de setmana. Andreu.
13: Doncs sí, va, comencem, ja hi ha poqueta cosa, partits de play-off. Comencem per l'hoquei, a play-off d'hoquei Lliga, el Voltregà rebrà a l'Igualada en els quarts de final d'aquest play-off de la màxima competició estatal dels hoqueis dels patins. El Voltregà ha de guanyar, perquè si perd se'n va cap a casa, perquè va perdre el primer partit per 1-0 a la capital de l'Anoia, i bé, és un partit a caixa o faixa. Si guanya, forçaran el tercer partit, que es disputarà a Igualada. Pel que fa també, anem cap al futbol, estem parlant de play-offs, s'acaba la temporada i a quarta catalana els dos grups, doncs, els dos grups que hi ha d'Osona, tenen partits. Pel que fa al grup 7 de quarta catalana, la Gleva jugarà contra el Santa Parenca dissabte a les 4 de la tarda i el Sant Vicenç de Torelló rebrà el Rupit a 4:45 de la tarda. I pel que fa a l'altre grup de la comarca, Atlètic Balanyà contra el Vigas dissabte a les 4 de la tarda i derbi de play-off per intentar pujar a tercera catalana entre el Centelles i l'Aiguafreda dissabte a 6:45 de la tarda. I anem amb, també fem un repàs que hi ha una cursa ciclista, la segona cursa de la BTT infantil de Taradell, diumenge a partir de les 9 del matí al Bosc del Pujoló. Categories per ordre de sortida, infantil, a la VIP, principiant, escoleta, prebenjamí i benjamí. Així que Ona s'acosta a l'estiu i, per tant, s'acaben totes les competicions. Ara ja comencen a haver-hi tornejos d'estiu, però poca competició allà.
10: Doncs, Andreu, moltes gràcies. Molt bon cap de setmana per tu. I nosaltres seguim i acabarem amb els repàs dels actes culturals d'aquest cap de setmana, com sempre, amb en Miquel Lerra i en Jordi Vilarrudà una altra vegada. Què tal, com esteu?
14: Molt bé. Molt bé. Ara ens sentim,
10: A veure, qui vol començar avui?
15: Jordi, arrenques tu?
14: Arrenquem.
10: Va, Jordi, doncs, va, endavant, doncs.
14: A veure, tenim un cap de setmana que, déu-n'hi-do l'activitat que hi ha, començarem per dos actes o dos festivals, de fet, són tots dos, que els arrosseguem ja venint de la setmana passada i que s'acaben aquest cap de setmana. Un és el Festival de Jazz de Vic, que va celebrar el primer cap de setmana de concerts i n'hi va tornar a haver un altre i s'acaba, doncs, aquest divendres, dissabte i diumenge. Aquest divendres a la Jazz Cava, amb un concert que tindrà com a protagonista el pianista suís Nick Bartsch. És un festival molt internacional, ja ho vam dir la setmana passada. Dissabte a la plaça del Carbó, primer protagonisme, doncs, per una catalana molt coneguda en el món del jazz, que és la trompetista Alba Careta, i amb el seu grup, que presenta nou disc. Al vespre, per exemple, una altra dona, una flautista nord-americana, Nicole Mitchell, a la Jazz Cava. Aquests concerts de la Cava que sorprenen sempre, que s'ha d'anar a descobrir. I diumenge, combos de l'Escola de Música de Vic al migdia, i a la tarda, cloenda ja, doncs, amb un grup que es diu Playground. Aquí hi ha, com a trompetista i cantant, doncs, un exmembre dels Stay Homes, el Klaus Stroink, i també hi ha un nom ben conegut del món musical,

0: poetes i músics joves. Micro obert. És una invitació una mica a deixar-se anar, també. Aquest any hi haurà tres veus poètiques, que són una mica els Països Catalans. La Meritxell Nus, que és de Lleida, la Maria Antònia Massanet, que és de Mallorca, i l'Ismael Joan Sampere, que és del País Valencià. I hi haurà aquest recital el diumenge, qui vulgui caminar, una caminada seguint els passos de Verdaguer, recitant textos de Verdaguer, doncs, mentre camines, sortint de la damunt a les 9 del matí, i a la tarda la cloenda ja dels actes, que serà amb la banda de música de l'Escola de Música de Vic, dirigida per Oriol Codina, i després, doncs, encara quedarà algun acte més, però ja poquets, d'aquesta festa Verdaguer. Més coses que tenim aquest cap de setmana. Avui jo crec que encara hi havia entrades ahir, hi havia entrades, no Platea, però sí l'Amfiteatre. Qui vulgui anar a veure teatre, un espectacle, ha d'anar a veure en Joel Joan fent el Bania, que farà avui a l'Atlàntida. És l'adaptació d'una obra clàssica de Txékhov, de l'autor rus, que es deia, aquesta obra, l'Oncle Bania, però aquesta té la particularitat de que la va fer un dramaturg anglès, ara l'han portat al català amb una traducció molt bona d'en Joan Sallent, i en Joel Joan fa 8 personatges. O sigui, és un esforç actoral per representar 8 personatges amb un escenari mínim i introduint petits canvis que l'espectador noti que està fent un altre personatge i segueixi l'argument de Txékhov, brutal. O sigui, un exercici de teatre d'aquests que val la pena i que a qui li agradi el teatre, avui cap a l'Atlàntida. A l'Atlàntida mateix, qui li agradi reviure coses del passat, doncs demà hi ha Los Sirex, un grup que és que tots tenen més de 80 anys, els originals dels Sirex. N'hi ha alguns que, per desgràcia, ja no hi són, però el Leslie, el cantant, se'l vaig mirar per curiositat, per veure quina edat tenia. 82 anys té l'home i encara està allà.
1: I segueix a tope, no?
0: Encara està allà liderant el grup. És un grup d'aquells que va tenir un èxit molt gran als anys 60, quan hi havia grups aquí que començaven a imitar els Beatles, però que eren grups, en aquest cas, catalans, no? I bé, doncs, nostàlgia tope amb els Sirex demà a l'Atlàntida a les 8 del vespre. Hi ha algunes coses més del cap de setmana musical, per exemple, a Manlleu, el cicle de concerts dels Amics de la Música, amb un quintet de metall, d'instruments de metall, que es diu Can Brass Quintet, que és demà a les 8 del vespre. A Manlleu, el concert, un programa curiós, que es diu, hi ha peces de compositors de diferents èpoques. Es diu Transfoliació, Metamorfosi de la Follia. O sigui, la follia aquí amb quintet de vent, mare de Déu, amb quintet de batall. Més coses, doncs, un parell més de punts, perquè deixem pas amb en Miquel R. també. L'Aula de Teatre de la Universitat de Vic fa cada any un espectacle de creació pròpia. A l'Aula de Teatre hi ha professors, hi ha estudiants, hi ha personal de la universitat, i fan una producció, van a una trobada de grups de teatre universitaris i primer l'estrenen aquí. Això és aquest divendres a les 8 del vespre, es diu Enxarxats, i parla de xarxes, evidentment, i parla també dels equívocs que es poden donar a vegades per coses que apareixen a les xarxes. Situen l'obra, evidentment, en un context universitari. Segur que interessant la proposta aquesta que fan amb un grup que són una dotzena d'actors i actrius de la universitat. Més teatre, doncs, amb l'Espardenya Teatre de Call d'Atenes, que ha adaptat amb una versió seva una obra que es diu Consell Familiar de la Cristina Clemente. L'estrena en dues sessions el dissabte i el diumenge a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes. I bé, jo em sembla que ja ho deixaria aquí, perquè em sembla que déu-n'hi-do les coses que hem proposat per aquest cada setmana. Bé, encara un apunt més, continua el cicle de música a la gespa, per anar allà al Castell de Montesquieu a fer un vermutet, diumenge al migdia, sentir música. En aquest cas, doncs, serà amb un grup que... amb una proposta que es diu Peu Enxe, que és d'un mexicà, del Rafael Mesa, amb la cantautora del Maresme, Edna Bravo. Un moment, doncs, per passar una estona agradable allà el diumenge al migdia als jardins del Castell de Montesquieu. I fins aquí.
1: Moltes coses, Jordi, que
0: moltes
1: sempre...
0: coses. El mes de maig és intensíssim, perquè ara ens n'anem ja de cara al Festus de Torelló, de cara al cicle del so de les cases de Vic, o sigui, això ja ho encarem...
1: I tot la setmana que ve, vull dir que
0: aviat.
1: Serà...
0: Ho encarem aviat la setmana que ve, que també anirem al cap de setmana amb propostes a tope.
1: Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
0: Molt bé.
1: I nosaltres seguim ara amb en Miquel R. Miquel, molt Cultura bones. Popular, què hi ha aquest?

0: Doncs sí, us porto, mira, va, us porto tres propostes, eh? Perquè hi ha molta, molta cultura, molt espectacle, però també festa popular, és el que deies. I posaré l'accent en una de les propostes, el Pescabirres de Torelló, que arriba a la 10a edició, que no 10 anys, són més de 10 anys que va arrencar, però allò, encara hem de fer referència a la pandèmia, que va obligar a suspendre algunes edicions. Aquest any són 10 edicions. A les últimes edicions ja traslladada a Can Parrella, als Jardins de Can Parrella, que quan fa bo, i aquest cap de setmana pinta que farà bo, és un escenari ideal, i per tant són 12 hores seguides, de les 12 del migdia a les 12 de la nit, amb això, una jornada dedicada a la cultura cervesera artesanal, però també amb tastos, food trucks, música en directe, molta música durant tot el dia, amb DJs i actuacions musicals, i com a grans protagonistes, ja que són 10 edicions, 10 petites cerveseres artesanals de tot el país, una manera també de conèixer la diversitat d'estils i maneres d'entendre la cervesa artesana. Això serà a Torelló aquest dissabte, 12 al migdia a 12 a la nit. Dues cosetes més. Alpens. Alpens es retroba amb la seva Fira del Jovent. Alpens va alternant cada any o la mostra que fa de ferrers o la Fira del Jovent, en aquest cas amb un fil conductor, que és aquella batalla d'Alpens de 1873, que sempre, diguéssim, està com a fil conductor, i per tant hi ha diferents iniciatives, això arrenca aquest divendres i fins diumenge, que tenen, diguéssim, aquesta lluita que es va viure durant la Tercera Guerra Carlina com a fil conductor. Passeu-hi una hora o altra i sempre està bé redescobrir Alpens. I finalment el que dèiem, ara que ens arriba, que aquests dies ja tots amb màniga curta, sembla que ja finalment tenim temps d'estiu, per començar a pensar en les festes majors que comencen a treure el cap. Un de les més matineres és la de la Colònia Vilaseca. Això arrenca ja aquest divendres i acaba diumenge a la tarda. Si us he de marcar un dels punts, jo penso que pot ser molt divertit anar a treure el cap al concert dissabte a la nit dels Obriques Band, aquesta banda de versions osonenques que sempre fa passar molt bona estona. Això serà a partir de les 10 de la nit. És una de les diverses propostes d'aquesta festa major recomanable. Hi ha més coses, però centrem-nos en aquestes, que són prou interessants.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Miquel. Que tinguis bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
1: Que vagi bé. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquest espai a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals d'avui. Nosaltres començarem per aquesta.

de l'Olivia Rodrigo han començat el compte enrere per escoltar el proper àlbum d'estudi que arribarà el 12 de juny. Mentrestant, l'artista ha fet l'esperada amb aquest nou llançament que es diu The Cure. Aquest nou senzill és una de les seves cançons preferides i l'escoltem amb molt de rock i molta nostàlgia. Nosaltres seguirem per aquesta.

altra que és experta a erissar-nos la pell amb les seves lletres és Jude Lain, i amb el seu nou llançament no seria menys. La gaditana porta aquest tema que ret homenatge al seu jo de petita i li diu tot allò que li hagués agradat escoltar. És Pequeñita, de Jude Lain. Nosaltres tenim una altra novetat per ensenyar-vos.

Charlie XCX és una de les artistes més versàtils de la indústria musical. Ara arriba amb aquesta cançó SS26, cançó carregada d'ironia i una crítica de la cultura contemporània, la superficialitat i també doncs, totes les celebritats. I també, si podem escoltar a nivell de so, doncs, utilitza sintetitzadors i guitarres doncs, per pujar una miqueta doncs, el seu nivell d'escolta. I nosaltres ens acomiadarem amb el Territori 17 amb aquesta cançó de la Lola Índigo i Lucho RK, el Bachatón de la L. Us deixarem amb aquesta i nosaltres sabeu que hi tornarem dilluns a les 9 del matí, com sempre, puntuals. Que tingueu un molt bon dia i també molt bon cap de setmana.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça.

Bona tarda, benvinguts al Parlem del Barça. Avui ja pràcticament toca tancar la temporada. El Barça ha aconseguit acabar la temporada com a campió de Lliga i després de la victòria contra el Betis al Camp Nou aquest passat cap de setmana es converteix en el primer equip en guanyar els 19 partits com a local en una mateixa Lliga, una estadística que és una barbaritat i que li hagués servit, per exemple, només amb els punts aconseguits a casa, quedar cinquè a la Lliga. Avui repassarem també l'adeu de Lewandowski al Mercato del Barça d'aquest estiu i en posarem notes. Aquesta temporada, a falta del final de la Champions i del descens, que avui també comentarem, es pot donar per tancada. Comencem.

0: cuiner i fuster.
1: Bé, bona tarda. A veure si ho faré bé avui. No tenim el Pep, per tant, Néstor, Xavi, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara sí, perfecte. Temporada ja pràcticament tancada. El Barça ha fet la feina, campió de Lliga, guanyant els 19 partits a casa, tancant una ratxa immaculada, 3 estadis diferents, 19 victòries, partits complicats. Avui en repassarem alguns. La setmana passada ho dèiem, ja bona temporada, però amb aquesta estadística una miqueta millor encara. Què creieu?
3: Primer et faré una puntualització històrica. Com a local, l'any 1959 i 60, el Barça amb 16 equips a la Lliga també ho va guanyar tot, no?
1: Sí, però...
2: Però eren 15 victòries, clar.
1: I quan les victòries no valien 3 punts.
3: Exacte. I el Real Madrid, l'any 85-86, amb una Lliga de 18 equips, també va guanyar els seus...
2: 17 victòries.
3: Més que res...
1: Sí.
3: És més difícil el que ha fet el Barça, sincerament.
2: Més quantitat.
1: És que d'això, 19 partits a casa, és que és el que deia jo, et permetria ser cinquè només amb els partits jugats a casa.
3: Sí.
1: 57 punts.
3: Home, jo la veritat és que aquest últim... Vull fer un parèntesis que us vull comentar abans de començar el partit. Avui, llestimosament, ens ha deixat el Santi Rodríguez. Sí. Per mi, el millor jugador que ha passat pel club de futbol Sant Feliu de Codines. Estic afectat perquè ha estat un molt bon amic.
1: Sí. Important comentar-ho.
3: I em sap molt de greu. La veritat és que em sap un greu. Des d'aquí vull fer-los arribar el condol a tota la família, que estimo moltíssim, sí, i que necessitaran tots els ànims.
1: Un gran jugador del Sant Feliu.
3: Molt,
1: sí,
3: molt
1: sí.
3: Gran. El millor.
2: La llegenda autèntica del Sant Feliu.
3: Sí. La llegenda, crec que és el màxim golejador.
1: Si no, estarà allà, o sigui que...
3: La veritat és que...
2: Jo no he vist jugar un jugador millor del Sant Feliu. No.
1: A mi em va agafar molt petit. A mi em va agafar molt petit, però tot i així recordo que era...
2: Potser abans va haver algú, però ja et dic jo que dels que jo he vist no n'he vist
1: cap. Referència absoluta, capità, sí, havia sigut, màxim golejador.
2: Evidentment, m'afegeixo a les condolències de la família o del fill, en fi, va ser entrenador del meu fill també, del petit, i, en fi.
3: Un home vinculadíssim, un home que parlaves amb ell de futbol, perquè parlem ara de futbol, no? I sabia el que deia, te'l tenies que escoltar perquè veies... Quan una persona en sap, ho notes de seguida, no? I ell en sabia moltíssim.
1: Jo recordo, de petit es desvivia pel seu fill per portar-lo a futbol. No sé si va estar al Barça, em sembla, el seu fill, i ell es desvivia a buscar l'escola abans per portar-lo a temps. Sí. Això sí que ho recordo.
3: El seu fill té el Santi, té la mateixa edat que el Néstor, el meu fill, perquè són molt amics, entre ells, i anava a col·legi amb la pilota, anava tot el dia enganxat a la pilota, però és que... Vull fer-li aquest sentit homenatge des d'aquí perquè realment ha sigut, del que jo he vist, des de luego, i no crec que m'equivoqui, el millor jugador del club de futbol Sant Feliu, amb diferència, a més. Amb l'11 a l'esquena, encara el veig, amb aquells sprints curts, aquells centres, aquells ramats. Impressionant, impressionant. La veritat és que ens va fer disfrutar molt i a mi em va fer tornar al futbol de Sant Feliu, no et dic més.
1: Que descansi en pau i un condol a la família.
3: Des de luego, ha sigut una pena. Bueno, dit això... a mi em va emocionar molt, la veritat, no sé, m'estic fent gran, no? El comiat del Lewandowski, tu.
1: Sí, jo vaig tenir l'oportunitat
3: de... Em va emocionar.
1: I vaig poder ser, i escolta, sí, en 4 temporades ha deixat molta petjada, Lewandowski. Jo us volia preguntar, com recordareu el pas de Lewandowski pel Barça? 4 temporades, 119 gols.
2: Home.
1: Tercer màxim golejador històric a la Champions amb el Barça, que amb 4 temporades és molt fort.
2: Només amb aquestes dades que acabes de dir ja queda... Ja
1: és
2: queda.
1: Llegenda del Barça o potser no?
2: Home, llegenda... Serà un tio recordat al Barça, això està clar. 119 gols, 4 temporades, i gols importants, eh? No només gols així de marcar-li 5 al Levante, que estàs guanyant
1: 5-0. No.
2: O sigui, gols importants, gols que han donat títols.
1: Contra el Madrid, les lligues de l'1-0, molts eren 1-0 gol de Lewandowski.
2: Lewandowski, aquella temporada estava on fire. O sigui,
1: la primera.
2: Aquesta última ja se'l veia una mica més tou, diguéssim, no? Però, sí, a veure, és una baixa important, però ja n'estem parlant aquí ja fa setmanes que n'estem parlant del tema Lewandowski, que tots crec que coincidíem en que segurament marxaria.
1: Sí.
2: I que, bueno, i un dels temes de debat és qui fitxarem per substituir-lo, no?
1: Sí, d'això en parlarem després.
2: M'imagino.
1: Tenia apuntat per aquí de Lewandowski, bueno, parlar d'això del seu substitut, de la despedida, deies que t'havia emocionat, Néstor.
3: Sí, perquè jo trobo que a part de ser un gran davanter centre, no és un home... diguéssim, que combini amb eficàcia o condueixi, però és un rematador. O sigui, te l'enganxa, agafa, li tires un meló i te la fot dintre. No? Aleshores, això, aquesta característica que sempre, últimament, els últims anys havia faltat al Barça, no? Ostres, l'hem apreciat molt. Ens va... Jo recordo la presentació. A més, hi vaig anar-hi amb la meva filla Júlia. Va ser un dia diví, va fer un sol estupendo. Sí. Barcelona, 40 o 50 mil persones a l'estadi.
2: Em pensava passada. Que anaves a dir graus.
3: No, graus, poder 32 o 35. Però vam passar un dia fabulós i ens vam treure l'entrada, perquè érem entrada prèvia. Ostres, i el tio va estar fenomenal allà amb el president. I veies... que hi havia una comunió. No em preguntis el per què, però hi havia una comunió amb aquest senyor. Va fer unes temporades... Evidentment, s'ha anat fent gran, ha perdut eficàcia, però tu l'has sentit protestar?
1: No.
3: Has vist un titular? Has vist una mala cara?
1: Ha sigut un gran professional.
3: Que guanya molts cèntims, que dic jo, que per això cobra tant. Sí, sí, senyor, evidentment.
2: I se li va fer un contracte increixendo.
3: S'ha amortitzat del tot el fitxatge, perquè ho han dit els directius, i s'han venut samarretes de Lewandowski per avorrir. Amb això vull dir imatge exterior, no?, del Barça, per avorrir.
2: Hi ha l'anècdota del principi, primer any, es veu que la W no existia en el en les màquines de l'empolgació.
3: La era la M al revés.
2: La M al revés, de fer alguns invents.
3: Sí, van tindre que fer un invent.
2: Jo estic d'acord amb que jo no estava al camp, però l'homenatge senzill, però suficient, sí. I contrastant amb l'esperpent, per mi, del Griezmann.
1: Per exemple.
2: L'esputricant.
1: Per exemple.
2: D'una forma, perquè...
1: Que no tocava, que va ser gratis.
2: Pots despedir-te, però és ben bé que vinga, va a dar-me un banyo de masses. Molt bé, jo li trauria el nom de qualsevol record del Barça.
1: El Griezmann va dir, era muy joven, home, vas venir al Barça amb 28 anys.
2: Una tonteria més.
3: Bueno, el Griezmann, jo...
2: No perdré ni mig minut més amb aquest personatge.
3: Quan era jugador del Barça també li tenia mania, que consti.
1: Exacte. Ell a nosaltres i nosaltres a ell.
2: Bastants.
1: Del Lewandowski, a la despedida del camp, hi havia una pancarta que posava... Robert, amb tu va començar tot, i es comentava molt ara als mitjans, perquè és molt fàcil arribar en un Barça guanyador com el d'ara, per exemple, fitxar pel Barça ara és molt més atractiu, però quan fitxa ell aquell estiu, home, sí que hi ha Xavi a la banqueta, però ell és el primer dels grans fitxatges que es fa, que ajuda que Rafinha, Koundé, em sembla que era que Sié, Christensen, Marcos Alonso, tots vinguessin a darrere aquell estiu. No sé com valoreu això, el fet de saber arribar en el moment en el que arriba, amb 34 anys, i saber marxar també en el moment en el que marxa, perquè no ha volgut allargar una temporada més i marxar malament. Jo crec que ha estat les quatre temporades que li tocaven, no ha volgut allargar ni una temporada més, perquè es veu que no està al nivell, tampoc, i ha sabut marxar com un senyor. No sé què en penseu.
3: Bé, cal valorar qui té al costat. Jo crec que va fer un fitxatge de model de vida. Té al costat una senyora que és molt intel·ligent. Molt intel·ligent. No llesta, De llestes n'hi ha moltes. Dic intel·ligent. És una empresària, una persona que té uns dots especials i que va decidir anar a viure en un lloc meravellós, que és la ciutat de Barcelona.
1: Amb calés millor encara.
3: Amb calés millor encara, amb un senyor que encara sap jugar a futbol i que a sobre va ajudar a aixecar amb un club, amb un equip que anava pel Pedregal. I ella, jo crec que van prendre els dos una decisió. Una aposta, van fer una aposta, es van llançar a una piscina sense saber si hi hauria molta o poca aigua.
1: Quan eres un ídol al Bayern.
3: Quan eres un ídol al Bayern, i resulta que els hi ha sortit estupendo, perquè a tots, fixa't, que jo he estat parlant amb gent, no? Tots del Barça, això sí. Ningú té una mare paraula pel Lewandowski. Ningú té una mà de dir, opa, escolta, i feia, i surt... Perquè no surt de nit, no veu. És un home casolà, estima Catalunya, el missatge que ha deixat. Sí, és una passada.
1: Catalunya és el meu lloc al món.
3: És el meu lloc al món. O sigui, s'han trobat, o sigui, van aterrissar aquí i van dir, hòstia, sol, platja, bona vida, bon menjar, bona educació per les nostres nenes. La seva senyora, la Lewandowska, que li diuen...
1: Sí. Es diu Lewandowska.
3: Fer el seu projecte empresarial... que té de bellesa femenina, etc. Escolta, és que oli molt llum. No és la típica família, amb tots els meus respectes, que ve, cobro i me voy. No, deixa petjada al
2: públic. Tantes.
3: Com tantes hi ha. I a més tenen tot el dret a fer-ho, cuidado. Però, ostres, jo crec que s'han enamorat de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, I nosaltres ens hem enamorat d'ells, també. De... I, a més, com tu dius, en el moment que aquesta relació pot passar-se de madur,
1: sí.
3: Ostres, doncs jo me'n vaig a guanyar més cèntims on sigui, que no sé on se'n va, on se'n va al final.
2: Aràbia.
1: Encara
2: no, bueno, no està clar.
1: Chicago és el que li ofereix 20 milions a l'any i viure als Estats Units, que, clar, és millor lloc que viure a Aràbia Saudí, però, clar, si te'n vas a Aràbia en cobres 90.
3: Sí, clar, però tu vés tan a Chicago a passar l'hivern...
1: Clar.
3: I vine aquí. I veuràs la diferència entre l'hivern d'aquí i l'hivern d'allà.
1: Sí, clar.
3: O el Mediterrani i el Lago Michigan.
2: Aquí no hi ha massa color.
1: Ell a Polònia ja està acostumat a aquests hiverns, però, clar, no és...
3: Però fa ja 4 anys
1: que no. Si pots evitar, millor.
2: Aquí no hi hauria massa color.
3: No hi haurà, no hi ha color.
2: I a Aràbia fregir-se també una miqueta, el que passa és que allà és el que dius tu. Plouen els bitllets, o sigui...
1: Sí, són...
3: És un parell d'anys, omplir les bosses ben plenes i ja està.
1: Són 90 quilos.
3: Imagina't.
2: I amb negocis aquí i tal, i que et tornarà aquí, aquest home.
3: Sí, no, indico, com va fer el Cruyff. El Cruyff, al final, pues, va tornar aquí. I va viure aquí. I qui més? Va haver molta gent. Qui era que tenia una casa aquí al Bengal? I molta gent tenien cases aquí, no?
1: Sí.
3: Tots els bascos s'han quedat a viure aquí.
2: És que es viu molt bé aquí.
3: Tots els bascos. El Vaquero, el Julio Salinas... Tots
1: home, és un gran atractiu a l'hora de fitxar pel Barça, saber que viuràs a un lloc que, ostres, tothom surt encantat de la vida. I és així. Abans deies això que no ha sabut sortir, o sigui, ha sabut sortir el moment que tocava. Ara me'n recordo de Luis Suárez, per exemple. Luis Suárez, que va ser l'última, penúltima temporada, ja es va allargar molt. I va tenir la famosa trucada aquella de Koeman, que el va despedir per telèfon, perquè ja no donava el nivell, va marxar a l'Atlético, va guanyar una lliga, això és veritat. Però, sí. Però que és això, que semblava que el Barça ja ho havia donat tot i que ho estava allargant més del compte.
3: Bueno, o sigui, també un dia tindríem de fer un monogràfic fenomeno Koeman, eh?
1: Sí, sí.
3: Tindríem de fer algun
1: monogràfic. De Koeman entrenador.
2: Perquè... Entrenador. Com a jugador, intachable. I sempre Wembley...
1: Ahir era 20 de maig. 20 de maig
3: va cremar alguna canalla, que si ho fessin ara, posaríem el crit al cel. Va cremar canalla, eh? Vull dir que... Aquell que està al Celta, com es diu?
2: Com a entrenador té per un capítol no, per llibres, diguéssim.
1: Sí. Eh? Home, tenia molt talent a la plantilla i no la va saber aprofitar massa. Abans parlàvem de Griezmann, per exemple.
2: Esto es lo que hay. Exacte. Esto es lo que hay, és la frase que queda.
1: I Luke de Jong, que és més peligroso que Neymar en l'àrea.
3: No, però tots aquests se'ls hi ha posat la cara vermella quan arriba el Hansi Flick i fa el que fa amb la plantilla que té.
2: Amb molts jugadors.
1: Sí, sí.
3: Amb molts jugadors babies. Amb molts jugadors babies.
1: El Flick els hi ha pintat la cara. El Flick els hi ha pintat la cara.
3: Els hi pinta la cara. Per què? Perquè pues, el tio diu, tinc això, pues, vaig a treballar amb això.
1: A la seva
3: suposo primera que parlarem del Xavi Pascual, si tenim
1: un
3: moment.
1: Sí, després també. En parlarem al final. A la seva primera reunió amb Hansi Flick, a Deco i Bojan els hi va dir, jo amb aquesta plantilla em veig capaç de guanyar i no sé com el Barça no està guanyant amb aquesta plantilla.
3: Imagina't.
1: I guanyar. De fet, tenies tu algun comentari per això de la renovació de Hansi Flick fins al 2028? Perquè ja ha renovat Hansi Flick. No sé si té algun any opcional o no, això no ho sé, però ja s'ha fet oficial la seva renovació, o sigui que una mica també és l'estabilitat del projecte.
3: Bueno, ell també demana que el director esportiu continuï sent el Deco, no? Jo crec que el Víctor Font va acabar de perdre les eleccions quan va dir que fotria fora el Deco. Jo crec que va acabar de perdre. Sí. Ja les tenia perdudes, però si tenia alguna opció...
2: Ja havia començat
3: i... Ja havia començat a perdre, però aquí...
2: Va acabar de... Anava a pedregar, diguéssim.
3: Jo vaig posar també, en castellà es diu tela de juicio, el Deco, quan... perquè era un representant de jugadors, no ens enganyem, no? I tampoc dels... No era el Mendes, no? I vaig pensar, hòstia, on ens fotem amb aquest tio? I resulta que ha fet meravelles, no?
2: És un tio que hi entén de futbol, també. És que abans parlàvem...
3: Evidentment.
2: El Deco era un futbolista intel·ligent al camp. I a partir d'aquí ja suposo que es trasllada una mica a la faceta... pues ja més aviat de despatxos i de representacions, etc, que és el que està fent el Deco. Ho està fent molt bé, estic d'acord amb tu.
1: Sí. Jo crec que se l'ha criticat més del que toca, bueno, Deco, perquè s'ha fet molt la feina.
2: Perquè tocava criticar, perquè venia de ser representant, i és el que diu el Néstor.
3: Però has vist que ha fet un parell o tres entrevistes només en tot aquest període?
1: Sí.
3: Amb
1: a final de temporada.
3: I ha sigut molt mesurat, molt tranquil... Molt de la mà de la porta del president, molt de la mà del Flick, i això ha portat a l'èxit, perquè és indiscutible, això, no?
2: És que no ha de ser ell de figura.
3: No,
2: o sigui, ell
3: és
2: ha
3: que
2: de
3: no
2: fer la seva feina.
3: Ah, exacte.
1: Sí. I es veu que aquest any el Barça tindrà una mica de més de marge, perquè sembla que arribarà a l'1-1, a l'estiu, bueno, amb la marxa de Lewandowski, si ajuda el moltíssim.
2: Tema, el tema fitxatges, però clar, és un tema pelut. Perquè
3: la marxa del Willy Hernán Gómez també ens ajuda. Eh?
1: La marxa, el bàsquet, clar, no sé quan cobra, però sí, molt, no sé si seran 5 bruts o...
3: Sí, cobra molts.
1: O no sé si nets, senyor, no ho sé. Però...
2: Amb el pressupost del bàsquet això és insostenible. Sí. Sí.
1: No pots tenir un jugador... Bueno, pots tenir un jugador que et rendeixi així si guanyes títols, clar. Si no els guanyes, no.
3: Petit estudi de tot això del bàsquet i...
1: És un drama.
2: És que ens n'enfotem dels nadaplics del Madrid, però els nadaplics de bàsquet del Barça...
1: Mare de Déu, portem anys, eh? Que hem rescat una Eurolliga en 20 anys...
2: És que no estem ni a prop, eh?
1: No.
2: És que no estem ni a prop, perquè si has perdut una final per 2 punts...
1: Una Final Four vam perdre amb els Ezequevicius i els vam...
3: Bueno, vam perdre la possibilitat d'anar a la Final Four l'any passat per una canasta.
1: Sí.
3: Sí, el Parker, a l'últim tiro, li entra contra el Mónaco, anem nosaltres a la Final Four. Però no va entrar.
1: Sí, això
3: és així,
1: és...
3: vull dir, el bàsquet
1: és molt cruel.
3: El Xavi i jo hem vist perdre una Copa d'Europa contra uns tals Banco di Roma, mare que ja ni existeix, i ens vam... Bueno, guanyàvem Larry de 10, Wright. 12, tal, i un tal Wright, Larry, no?
2: Larry Wright.
3: Ens va manegar ell sol. Sí,
2: sí. I ja part guanyant i perdre aquella final amb l'Epic.
3: Amb dos parts, quan s'ha jugat.
2: Epic, Chicho, Jiménez...
3: No, tots.
2: Solo Zabal, sí. Norris.
1: Els bons.
2: Bueno, Norris no estava lesionat... Va haver una... No, no va ser aquella.
3: No va ser
2: una de les Final Four malaurades, sí. Norris estava lesionat, que va ser clau. Sí.
3: No, bueno, però també...
2: Igual, no ens posem nostàlgics.
3: No, però vull dir que també hem perdut coses realment que ens mereixíem, no? Ens ho mereixem molt millor que el Banco.
2: Ja no parlem del Montero.
3: Contra el Panathinaikos, sí.
2: Reconegut per la FIBA i reconegut
3: igual,
2: per tothom,
3: és igual,
2: eh? Però
3: és el robo del segle.
2: Un robo més, un mes, un mes. Sí.
3: Continuem.
1: Tenia per aquí apuntat, sí.
2: No, és que ens en anem...
1: Les batalletes,
2: les batalletes. Ens embranquem molt ràpid.
1: No. I vosaltres sols us feu mal vosaltres,
3: sí.
1: Eh?
3: Sobre... No, perquè això...
1: Llepar les ferides.
3: Saps què passa, Ignasi?
2: És que jo...
3: Portem tantes espinetes clavades al cor...
1: S'ha de treure.
2: Aquesta del Brankovic i el Montero...
3: Sí, va ser...
1: Fa mal.
2: Jo vull dir, en derrotes del Barça m'he sentit fotut i emprenyat,
3: sí,
2: però
3: home.
2: Aquella no vaig dormir, eh?
1: Ja. Yeah. A veure, no és la final
2: estava
1: de Sevilla, però
2: estava pendent de la
1: quasi.
2: Ràdio, perquè sé que hi havia reunions. Era tan clar, tan flagrant. O sigui,
1: sí.
2: És a dir, és com si agafa un delanter, agafa la pilota en les mans i la fot dintre. I donen gol i donen victòria d'una copa. Perquè és que és una cosa similar. O sigui,
1: sí.
2: Era claríssim. O sigui, no era, ai, però interpretació. No. I sé que hi havia reunions, i me'n recordo el Jordi Basté, que estava allà a peu de vestuari, a veure què sentia dels despatxos, que jo pensava, encara ho anul·laran, això. Encara diran que s'ha de repetir el partit o qualsevol cosa.
3: No en tindrà valor.
2: Vaig aconseguir no dormir aquella nit.
1: Imagina.
2: Vaig un disgust tremendo, tio. Jo crec que aquell dia vaig començar a
3: desenganxar-me
2: una mica del bàsquet.
3: Els grecs tenien molt poder en aquell moment.
2: Ja, no, i ara també.
1: Ara que no hi ha els russos...
2: Clar.
3: El bo és que quan van fer el tap es va parar el cronògraf. Perquè, clar, la mesa va parar perquè era bàsquet.
1: Sí.
2: És que era flagrant.
3: I va continuar jugant sense que el temps corrés. O sigui, és que va ser una cosa...
2: Flagrant.
3: És que va ser una cosa tremenda.
1: Sí. Abans parlàvem del ple de victòries de casa. No sé si recordeu algun partit complicat. Jo en tinc apuntat un aquí, per exemple, que marca molt la diferència, que és el gol d'Araujo en 93 contra el Girona,
3: sí.
1: Que vam estar a punt de perdre allà. El Barça...
2: És el que hem estat més a prop de perdre punts a casa, no?
1: Més que probable, sí. Perquè
3: els pericos del nord.
1: El Barça està a punt de perdre, dos punts i Araujo com a davanter centre, perquè el Barça no tenia ni Lewandowski, ni Ferran, ni Lamine Yamal. Era un dia que no hi havia ningú.
3: I va ser un dia de pluja.
2: Jo no el vaig veure.
1: És veritat.
3: Molt difícil.
2: No el vaig veure aquell partit. Estava...
3: En l'estadi vam marxar.
2: Sí. Vaig veure el gol, perquè estàvem en un partit del nano a l'Escala. I hi havia un tio que el tenia allà posat al mòbil, ja s'havia acabat el partit nostre, i mirant, una a un, me caco, era una a un, i vaig veure el gol.
1: El 92.
2: El gol.
1: Sí, Lewandowski.
3: Un equip que em va agradar molt a mi a l'estadi va ser el Rayo Vallecano.
1: El Rayo, sí, el partit del migdia.
2: El Rayo,
1: partit del migdia,
2: és un equip molt respectable.
1: És un dels partits que més ens va costar, també.
3: I ens va costar molt.
1: A casa vam guanyar i gràcies, 1-0.
2: Ho vaig dir l'altre dia, em declaro fan seu a la final de la Conference, que segurament en qualsevol altre equip que estigués a la final...
1: Ho tindran pelat.
3: Per cert, primer missatge pel Pep Acosta, que va dir en aquest foro que estava fart de tant Premier, que la Premier no estava sobrevalorada, que la Premier no valia tant... Finals. Champions, sí, PSG, sí, sí, Arsenal. Sí, sí.
1: Que és campió,
3: Europa League,
1: que és campió de la Premier, ja.
3: Aston Villa, que ja és campió. Final Conference, Rayo, Crystal Palace. Escolta, la Premier...
2: És igual. Hòstia, aquí s'ha acabat. Aquí s'ha acabat. El PSG guanyarà i el Rayo guanyarà.
3: No, sí.
2: Perquè la il·lusió...
3: El que vulguis. Però ells estan a les tres finals, eh?
2: Sembla molt bé.
3: A les tres finals. Sí, no, sí. No hi ha tres alemans, o tres francesos, o tres espanyols. Hi ha tres anglesos i uns altres.
1: Abans era més fàcil que no hi hagués equips anglesos perquè, com que els que no classificaven a la Champions baixaven a Europa League, molts equips de nivell superior guanyaven l'Europa League. I el mateix passava, doncs, si baixes l'Europa League a la Conference
3: League. Ahir vau veure el partit Friburgo-Aston Villa.
1: La primera part.
3: I va fotre un bany. Hosti, un banyaco en els alemans. Sí, sí. Però impressionant, eh?
2: És que no sé què hi pinta el Friburg amb aquesta final. Si el mateix Celta, no sé què va
3: eliminar...
2: contra el Friburg. El Celta? El Celta?
1: I l'Sporting de Braga després, em sembla. Sí.
2: A quarts, exacte, va ser a quarts.
1: L'Sporting de Braga, que guanya el Betis.
2: L'Sporting de Braga va eliminar el Betis.
1: I després el Friburg.
2: I després el Friburg va eliminar l'Sporting de Braga.
3: El futbol alemany, aquests equips sempre han sigut rocosos, sempre han sigut ben muntats defensivament.
1: L'Eintracht de Frankfurt contra nosaltres.
3: Ahir l'Aston Villa els hi va fotre un banyo per una cosa... Ostres, que vaig pensar, mare meva, jo vaig plegar, vaig veure el 0-2 i el 0-3 al començament de la segona part, i vaig pensar, bueno, ja està, i sí.
1: Jo vaig veure el primer i el segon, dos grans gols, per cert.
3: Sí. Bueno.
1: Deies això del Rayo, a veure, el Rayo em sembla que és el dijous que ve, serà, em sembla, el penúltim partit de la temporada, perquè després...
2: L'últim és el PSG-Arsenal.
1: L'últim és el PSG-Arsenal.
2: Bueno, l'últim no, perquè llavors ve el Mundial, que són 108 partits, ni més ni menys.
1: Sí, exacte, sí, sí. Tenia apuntat per aquí de mirar una miqueta allò del descens. Hi ha quatre equips per una plaça. Hi ha Girona, Elx, Levante i Osasuna.
2: Veig el Néstor avui que ha vingut amb una samarreta blanca amb franja verda.
1: No. Levante i Osasuna.
2: Sí, estic una mica del Toni.
1: Són quatre equips per una plaça.
3: Vamos, Elche!
1: El Mallorca... En teoria es pot salvar, però és molt complicat.
2: És el que té més complicat.
1: O sigui, depèn de tots els resultats dels altres.
2: No depèn d'ell. I a partir d'aquest, que fins i tot el Girona depèn d'ell.
1: Sí, el Levante ha fet una gran...
2: Una gran remuntada.
1: Una gran remuntada. Pràcticament ja ho té fet, perquè...
2: I a més, juga amb el Betis, és possible?
1: Em sembla que juga amb el Betis, sí.
2: Clar,
1: juga
2: el
1: amb
2: el Betis no s'hi juga absolutament res.
3: Betis-Levante.
2: No s'hi juga absolutament res.
1: Sí. Clar, el partit clau sí que és la final, sobretot és el Girona-Elche. El Girona només li val guanyar. L'Elche...
2: Li val l'empat.
1: Li val l'empat, per tant...
2: Perquè condena el Mallorca, també.
1: Sí, sí. Condena el Mallorca. I l'Osasuna, a veure, que ho té bé per mantenir-se.
3: També et dic que ahir vaig estar, ahir.
1: Osasuna contra qui juga?
2: Getafe, no?
1: Osasuna-Getafe?
2: Getafe-Osasuna.
1: Que el Getafe s'està jugant la Conference League.
2: Sí.
1: Que el València s'ha estat lluitant
2: pel
1: Barça.
2: I el València se la juga amb el Barça, també.
1: I el València amb el Barça, que el Barça...
3: Ahir vaig estar a Girona, per cert, a la ciutat de Girona.
2: Pericos del Nord.
1: El temps de flors.
2: Segons la teva
3: Pericos del Nord. I hi ha un gran ambient, a la ciutat.
1: Sí.
3: Un gran ambient,
2: Home, és que...
3: Cosa que els dignifica, perquè, hòstia, estan amb el seu equip...
2: Ha de ser-hi, És que ha de ser-hi, perquè estan jugant al futur.
3: Una senyera amb un escut del Girona allà al mig de que vaig fer allà al vermut, vaig dir, hòstia, quina senyera més xula, i quan es va desplegar allà sense manies. Molts balcons amb la bandera del Girona. Molt bé, nanos, molts nanos amb la samarreta del Girona, o sigui que...
1: Ara mateix són Estuani i 10 més, perquè Estuani...
2: Bueno, l'altre dia jo no vaig veure el partit,
1: sí,
2: però sentia per ràdio el carrusel aquell que van fer, i és que va tenir ocasions al Girona...
1: Contra l'Atlètic de Madrid.
2: Per avorrir.
3: Però no pots tindre 25 ocasions i no marca.
1: Et mereixes baixar, escolta. Jo també, una crítica pel Girona, que aquí que tindré raó, un equip amb el pressupost que té, que és per quedar mitja taula, no pot ser que porti 2 anys consecutius... Lluitant fins l'últim partit i ara mateix en descens. És una crítica clara i el Mitchell em sembla que marxarà a l'Àgex, ja ho té bastant aparaulat tot. Bueno, al final és un entrenador, escolta, que juga molt bé, però els dos últims anys amb un equip amb un gran pressupost li ha costat.
2: No, la seva gran temporada va ser aquella que va quedar classificat per la Champions.
1: Home, una temporada...
2: Que va quedar tercer.
1: Va quedar tercer fent 81 punts a la Lliga, la
2: 81 punts,
1: o sigui,
2: és això.
1: Em sembla que en el rànquing
2: històric... Hi ha molts equips que no ho han aconseguit mai.
1: En el rànquing històric de màxima puntuació, em sembla que el Girona és el quart. És que ha fet més punts a la història de la Lliga.
2: Jo crec que això només ho ha fet Barça-Madrid i Atlético Madrid. Sí. No, no.
1: El València ha guanyat lligues sense fer 81 punts. No,
2: amb 60 i pico, 70 punts.
1: 70 punts.
0: No, el que passa que a vegades això va passar i és famosa la història de l'Eurobetis, no? Que va anar per primera vegada a Europa, sí. Va anar a tal, i després va baixar a segona. Sí.
1: El Villarreal el mateix any va jugar a Champions i va baixar.
0: I aquests equips, cuidado, que a vegades és la seva perdició, és la seva tumba, no? Que van a Europa, tal. Què li va passar a la Champions del Girona? Què li va passar?
1: Va fer el ridícul.
0: Va fer el ridícul.
1: Sí, sí. L'Atlètic Club, el Villarreal...
2: L'Atlètic Club, el Villarreal, també han fet el ridícul.
0: Van prendre dos o tres jugadors claves, el Savinho, el no sí. sé què, tal, pum, s'acabó el Girona, ja està. I llavors els que han vingut nous, pues no han aportat...
1: No han donat el nivell, no.
2: És que no pots encertar-la sempre, clar.
0: Sí, no, sí. És molt difícil.
1: I a sobre el descens aquest any caríssim, perquè pots baixar amb 42 punts...
0: Escolta, que... és que la Lliga Espanyola, ho dèiem l'altre dia, és molt competitiva.
1: Pot,
0: és que qualsevol, bueno, el Sevilla ens va guanyar 4-1, eh?
1: Sí, sí, ens va ballar aquell dia.
0: L'Alavés l'altre dia ens va guanyar 1-0, vull dir, clar, és que, cuidado, eh? Que,
1: et competeix qualsevol.
0: Que et competeix qualsevol.
1: El Rayo Vallecano que deies, buah, escolta, a casa i a fora ens va complicar
0: el
1: moltíssim.
0: Ens va costar moltíssim guanyar-lo allà, no sé.
1: Sí, sí.
0: Bueno, és així, hi ha 5, 6, 8 equips que és molt complicat guanyar-lo.
1: Que saps que vas a casa seu i dius, ui, avui tocarà patir.
0: Bueno, què dèiem del camp del Getafe i l'Osasuna, no? Que, sí. Ostres, a veure si empatava...
1: Camp del Celta, no? Camp del Celta ha sigut a Noeta.
2: Bueno,
1: a Noeta
2: no havia perdut cap partit de casa i n'ha perdut 3 de seguits.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí. Sí.
2: El contra l'Espanyol. Contra l'Espanyol i Espanyol. Sí, sí. Que l'Espanyol guanyi allà, sí, té sí. la marina. Ja sí.
1: Contra el Celta, quants anys vam estar llepant? I contra la Reial Societat aquest any hem llepat i, bueno... En els últims 10 n'hem perdut 5.
2: L'Espanyol ja està salvat, sí, però jo penso que el Girona juga bastant més que l'Espanyol.
1: Clar. Però en 38 partits, realment, la classificació et posa on et mereixes.
2: Sí.
1: Això sí que ja pots no jugar millor o pitjor, però...
2: l'Espanyol ha sigut molt curiós perquè fa fer una primera sí. volta de Champions.
1: De Champions.
2: 30, claríssima.
1: 34
0: sí. punts. Tampoc li tocava.
1: No era un nivell real,
0: tampoc
1: clar.
0: Era el seu nivell.
2: I ha fet una segona de descens directe a la primera volta.
1: Jo crec que és la pitjor volta de la història de la Lliga, em sembla.
2: Pues no ho sé,
1: bueno, ara amb les dues victòries potser no,
2: a prop
1: però...
2: deu estar. O sigui, a prop deu estar.
1: 10 punts han fet.
0: Sí, però segons quin resultat es doni, pot quedar fins i tot empatat amb el setè.
2: Pot arribar a la Conference. Hi ha un parell de combinacions de resultats que si guanya el Rayo la
1: Conference League,
2: la Conference, que llavors
1: Europa League,
2: deixa plaça i passa Europa League, pot passar l'Espanyol a la Conference. I no són resultats massa...
1: Clar, clar. O el València.
2: Bueno,
1: el València
2: d'entrada que el València no guanyi. Sigui...
1: O inclús el Sevilla, em sembla que podria jugar.
2: Igual ho té cru.
0: Si tu
2: penso
0: entres amb
2: cru.
0: 48 punts a la Conference, és que llavors el nivell que enviem allà és el que hi ha. Clar. És el que hi ha. Sí, perquè, sí. Clar... Llavors et trobes en qualsevol equip que ha quedat quart o cinquè a Alemanya...
2: Anglaterra,
1: i et pinta la guerra.
2: Anglaterra, quina posició va a la Conference?
1: El vuitè, el novè, em sembla.
2: Vuitè o novè.
1: Vuitè i novè. Perquè l'any passat, o sigui, l'any que ve...
0: Brighton, setè. Bedford, vuitè. I novè, Sunderland.
1: Sí, perquè...
2: Qualsevol
0: el dècim va al Chelsea.
1: L'any que ve poden...
0: I l'onze va al Newcastle.
1: L'any que ve hi poden haver, em sembla, fins a 6 equips anglesos de la Champions. Perquè l'Aston Villa hi va segur.
2: En espanyols hi hauran 5, eh? Segur, sí.
0: El Crystal Palace va al 15.
1: I és finalista. Clar,
0: és que la Premier també, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. Clar, hi poden gastar. Ahir, per exemple, el Friburg no ha fet mai cap fitxatge de més de 44 quilos i el lateral suplent de l'Aston Villa costava 44 quilos. O sigui, aquest és el... Clar, que del nivell, normal que hi hagués la diferència que hi va haver ahir a la final.
2: Clar, finalistes, no, clar, és que...
1: Els diners manen al final.
2: D'arribar molt lluny.
0: És possible, perquè m'ho van dir, que el que baixa de divisió, la televisió li dona 51 milions d'euros.
1: I el Barça,
0: per guanyar la Lliga. Que dius...
1: Sí, sí.
0: Això és que m'ho van dir, vaig dir, vols dir...
1: Jo vaig veure una estadística que era que la Lliga recaptava 5.000 i pico milions i en premis en repartia 300. I la Premier és el que en recapta 6.000 i en premis en reparteix 2.000. Que dius, home,
0: bueno,
1: aquí
0: de la Liga,
1: podria haver un repartiment...
0: Liga i el Tebas no té explicació, eh?
1: Un repartiment no una mica millor.
2: És un altre meló.
0: És una altra cosa. És un altre programa.
2: Molt important.
0: Perquè si tu guanyes el que facturen i no reparteixes amb els equips, sobretot els clubs,
1: clar.
0: Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid i otro, que et fan espectacle, que a Europa et fan viure, que la gent es pilla la Lliga per aquests
1: clubs... Competeixes a la Lliga
0: i
1: prou.
0: I no els hi dones més que 50 milions per guanyar la Lliga, xaval, és que n'hi ha per anar a jugar a França, tu.
1: Sí, sí.
0: O a Portugal.
1: Que el Barça, imagina't ara, per guanyar la Lliga 200 milions d'euros.
2: Però,
1: hosti.
2: Però, a veure, però això és una cosa votada pels clubs, perquè és una...
1: Sí, sí, clar. I per majoria absoluta, sempre.
2: Clar,
1: sí,
2: llavors,
1: que...
2: a partir d'aquí...
1: D'aquí és culpa,
2: els mateixos
1: no?
2: Clubs, però, Xavi, saps... però clar, els clubs però més modestos sabe. No voldran.
0: Tu saps que ells t'aproven les comptes o no? Tu saps que et presenten, les, us ho vaig explicar l'altre dia, presenten els pressupostos i te'ls aproven o no? Te'ls aprova un senyor de fora, et fan una auditoria, la Liga, que és a sobre el teu jefe, i et diu si pots fitxar, si no pots fitxar. Si ells diuen que tu t'has vengut uns palcos, però que els cobraràs el mes de juny i no te'ls volen incluir, no te'ls incloeixen, i són 50
2: correcte,
0: milions d'euros.
2: Correcte, però és el que estic dient.
1: Ara el Barça està lluitant amb aquest pagament.
2: Tot aquest status quo que hi ha amb això, ho han votat els clubs.
0: Oh, clar, però perquè els altres els diuen, us donarem això, dieu que sí. Tots diuen que sí.
2: No, i
0: tots diuen
2: i arriba
0: que
2: aquell
0: sí.
2: Moment en què...
1: Menys el CBC.
2: Ara, CBC, no em sortia el nom del CBC, que ara invertiu en això, el CBC que...
1: A la porta va ser valent, encara que suposés la deu de Messi...
2: La Porta i el Florentino van ser els únics que van dir que això no, que per aquí no passem, que els nostres drets valen molt més que això.
1: Sí, sí.
2: És molt normal.
1: I ha sigut un encert, s'ha de dir. Decisió molt difícil
2: és
1: de la Porta.
2: És de les poques coses amb les que estaria d'acord amb el Florentino Pérez.
0: La Superliga.
2: Absolutament. Sí.
0: Per això la Superliga, en el seu moment, si tu agafes els tres equips espanyols, dos equips portuguesos, dos o tres equips francesos, dos o tres italians, fas una lliga de 18-20 equips europeus, Superliga, que es reparteixen bitllets de debò...
2: Però aquest era el projecte.
1: Per això la Champions ha passat per l'Aro i ha canviat el format.
0: Ja està.
1: Clar, clar.
0: Al final... Per això es va crear, per això es va idear tot això.
1: El format de la Champions.
2: I més històries, clar.
0: Perquè
1: sí, sí.
0: Heu anomenat el Mundial, ja ha sortit el tema. La paraula bueno, Mundial ha sortit. Jo estic fent
1: digues,
0: la col·lecció de cromos.
1: Jo també l'estic fent.
0: Ja
1: m'ha tocat el Messi.
0: Ja
2: estic molt content de fer col·leccions de cromos.
1: Sí. Ja m'ha tocat el
0: jo
1: Messi.
0: Jo de tota la vida, Xavi. O sigui, faig des dels anys 70 col·lecció.
1: Jo l'he començat fa 4 dies i ja m'ha tocat.
2: Estàs impartint amb sobres de cromos d'una forma espectacular. Has anat
0: clar,
2: ja al Barcamp de Sant
0: tota
2: Antoni
0: a
2: fer canvi?
1: Home, Sant Antoni.
0: Encara no, ara canviarem l'Ignasi.
1: No sé, jo el tinc, però ja te'ls portaré.
0: Ignasi. Tu mira els països que hi han.
1: Curaçao,
0: Panamà...
2: Deu ser, l'àlbum, la quantitat d'equips que hi han,
1: clar.
2: Deu ser un atlas. No?
1: 100 pàgines o sigui, són d'àlbum.
2: És que és una barbaritat. Ah.
1: I pel proper Mundial avui surt que la FIFA el vol fer de 64.
2: Aquí.
0: És que és ridícul.
1: Que perquè tots els països del món...
2: 26 jugadors seleccionats, no? Per, o 25.
1: Sí, 26.
2: No. Cap,
1: 26.
2: Això per 48 seleccions,
1: exacte.
2: No? Multipliquem, eh? És el número de cromos, més els escuts, més els estadis, més vés a saber...
0: No, la veritat és que és molt breu, eh? No és un... Sí. No tan
1: de fet, no sé quan surt la llista d'Espanya, però no deu faltar.
2: Està al caure.
1: Sí, la setmana que ve, com a molt tard. Suposo, deixarem que acabi la Lliga, suposo. Per si no hi ha cap baixa.
2: Ja n'han sortit algunes,
1: sí.
2: De llistes.
1: Sí, avui ja ha sortit, em sembla, l'Anglaterra. Hi ha baixes com Phil Foden, em sembla, que no hi va.
0: Aquí o sigui hi ha
1: que...
0: un... Després, si voleu...
2: Alemana, no hi va Ter Stegen.
1: L'Alemanya no hi va Ter Stegen. Brasil hi va Neymar.
2: Brasil hi va Neymar, sí.
0: La UEFA aprueba una revolución en el fútbol de selecciones. El organismo apuesta por un nuevo concepto para las competiciones masculinas a partir de la temporada 28-29. Hi ha un canvi radical.
2: Però què és un canvi radical?
0: Pues un canvi en el Nations League, en el tema de partits amistosos, en el tema de classificacions a l'Eurocopa o al Mundial. Hi ha un canvi radical.
2: Però amistosos ja no n'hi ha, perquè on hi havia amistosos hi ha Nations
0: bueno,
2: League.
0: N'hi ha.
2: Espanya no fa amistosos. Sí, Espanya bueno. Juga...
1: O les del mes de març.
2: O classificatòria...
0: Va fer poc. El
1: mes de març.
2: Bueno, sí, per què? Perquè,
1: la finalíssima, no?
2: Perquè estaven fetes per les play-off, per les últimes classificacions, diguéssim. Clar, llavors, clar, tenien que parar, perquè tampoc sabien quins 8 seleccions europees hi havia aquí.
0: Hi hauran lligues de seleccions nacionals. Hi hauran lligues. I aquestes lligues
2: bueno,
0: proporcionen...
2: Ara hi ha lliguetes. És una lligueta per grups. A l'A són els
0: lligues.
2: Més forts, la B...
0: Després t'ho deixo perquè llegir-ho és molt farragós, però mentre que la Liga 2 té format 18 o 19 equipos restantes de la Liga... O sigui, és...
1: Hi haurà sí. Un format diferent.
2: O sigui, 18 o 19, o sigui, més partits.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Canviarem de tema. Sí. Anem a parlar del Mercato. Abans parlàvem de Lewandowski.
2: Mercato.
1: Hem de parlar del davanter centre, òbviament. És el tema central d'aquest estiu pel Barça. Algun nom d'aquesta setmana que hagi sonat, que no haguem comentat, que us convenci? Són els mateixos de sempre, de Julián, Joao Pedro, Harry Kane, són els mateixos? o què?
0: Vaig veure un partit del João Pedro, que juga al Chelsea, no?
1: La final amb el City, 20, no?
0: No? El número sí. 20 del Chelsea. No va tocar la pilota?
1: No, va ser horrible el partit.
0: 65 minuts que vaig mirar.
1: Fins que es va lesionar.
0: No va tocar la pilota, qui? Xavi, el João Pedro aquest.
1: I no va al Mundial.
2: És que el desconec. A mi
1: no va al Mundial.
0: Creu, també.
2: Me'l creu pel carrer i no el reconec.
0: No, no, però no sé és que és. A tu et posen la senyora del Chelsea, el 20, surts del camp, no et passarà la pilota amb ell tampoc. No va tocar la pilota, ni tocar la pilota. Ni rematar, ni passar...
1: S'ha de dir que el Barça, si el volgués fitxar, que sembla que agrada, però si el volgués fitxar, ho tindria millor, perquè no va al Mundial. I el Chelsea no juga a competicions europees. Hem de saber si Xavi Alonso el vol o no, també. Perquè...
2: Bueno, té 70 o 80 jugadors en nòmina, el Chelsea.
0: Això ho ha complicat, El Xavi Alonso es veu que una de les coses que ha dit és que de moment no es vol desfer de ningú, que vol veure que hi ha, que no venem a ningú abans que arribi jo.
1: Però el Chelsea no jugarà a Europa.
2: Qui?
1: El Chelsea, clar, per això. I molts jugadors importants potser diuen, escolta, jo vull jugar a Europa i forcen per marxar. Això...
0: Home, això sempre ha passat.
1: Per això, també... Cucurella sembla que
2: Cucurella
1: potser marxa.
2: Està a prop de l'Atlètic de Madrid, sí. Tinc entès.
1: I si no, Barça.
2: Igual que Bernardo Silva, eh?
1: Sí.
2: De prop de l'Atlètic de Madrid.
1: I Rodri del Madrid.
2: I Rodri del Madrid. Es veu que està fent molt per anar allà. No sé jo, Rodri del Madrid, eh?
0: Sí, el Florentino tota la vida ha dit que vol el Rodri. O sigui, que
1: sí,
0: ja anirà.
1: Per això els equips ja es comencen a moure, per això dic que el Barça... clar, no acaben de sonar jugadors... per incorporar-se, no sé com ho veieu vosaltres.
0: Jo tinc una carta pel Pep Acosta i els que pensen com ell sobre el tema Julián Álvarez.
1: Doncs vinga, Julián Álvarez.
0: Em sap greu que no hi sigui el Pep, però bueno, estimat amic i company Pep, et vull fer reflexionar sobre el meu no al fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. En Julián és un futbolista magnífic, té gol, mobilitat i milloraria sense dubte qualsevol plantilla d'Europa. Però la qüestió és si el Barça pot i ha... de fer una operació d'entre 100 i 150 milions d'euros. La resposta és no, per mi. No es pot confondre desig amb necessitat. Els problemes, com feia el Barça abans, ja sabem que no es solucionen amb un fitxatge de campanilles. El resultat d'aquesta mala praxi ja el coneixem. Economia dèbil, marge salarial inexistent, palanques consumides, etc. El cas Julián Álvarez a mi em recorda el cas Griezmann i el cas Dembélé. Els futbolistes... amb molt de talent, arriben a un lloc, Can Barça, molt diferent, tant físic, emocional i tàcticament, i fracassen. Tenim que agafar, per exemple, l'exemple del Bayern de Múnich, que no trenca per la seva política general l'equilibri econòmic per un caprici de mercat. Aquesta política poc espectacular pot sostenir el Barça durant dècades. Si fitxem a Julián Álvarez, el nom estaria de nou per sobre del pla, i això no pot ser. Per finalitzar, i espero que estiguis d'acord amb mi, Pep, necessitem reforçar posicions, cuidar la massa salarial, renovar jugadors que sortiran, protegir els joves en tots els sentits i construir una plantilla més profunda. Cordialment.
1: Que et contesti la setmana que ve el Pep Acosta, a veure què en pensa.
2: Que sentirà...
0: Jo em sap greu, jo ja ho tenia escrit abans de que digués.
1: Que et contesti.
2: I a veure, sí, Julián Álvarez.
1: Sí, sí. I parlant del nou del Barça, Ferran Torres... El renovaríeu? Sembla que...
2: Home, sembla que es quedarà, no?
1: Sembla que... Clar, es quedarà, però l'any que ve acaba contracte. No sé si el renovaríeu o no. Ha fet un bon final de temporada. Va començar bé i ha acabat bé.
2: En aquest foro ha estat massacrat.
1: Ui, tant. Sí,
2: inclús
1: sí.
2: Algun cop que ha anat a Cantalet o això, a veure algun partit, ha estat massacrat en general. No hi ha...
1: I alguns casos amb
2: no
1: raó.
2: Hi ha el meu amic Néstor.
0: Jo
2: no,
0: mateix.
2: No, però no tu. Tu i molts més.
1: Alguns casos amb raó, perquè ha estat 3 mesos sense fotre un gol i un davanter del Barça no,
2: no
1: pot.
2: No, i veient la porteria, però va molt més petita que un forat de gol, de golf. O sigui, sí. Una
0: us
2: cosa...
0: recordo el camp del Chelsea.
1: Sí, mare de Déu. Al minut 5,
0: ja
1: sí, sí.
0: Després, marca gols i tal. Sí. I, escolta, jo me n'alegro, no ho sabeu com, imagineu-vos-ho, no? No sabeu com. I espero que li surti un Mundial brodat, que poti 12 gols al Mundial i sigui superestrella, perquè després ens el vendrem més car. I ja està, tu. Ja està.
1: I parlant de jugadors odiats, De Jong ha fet una entrevista infame, no sé si l'heu escoltat.
0: Sí, bueno, llegida.
2: Zero
1: autocrítica.
0: Autocrítica, senyor De Jong, autocrítica zero, jo no em sé vendre, no sé què. Cobres 14 milions d'euros, sí, xaval, i l'altre dia et vas esborrar perquè tenies cagarrines. És que és l'últim, tu.
1: El Firmino, ja, en canvi, va jugar i es perd el Mundial, per voler jugar tot.
0: Bueno, és que és qui està compromès...
2: Però el Firmino sempre et voldrà jugar tot.
1: Bueno, per això,
2: però, quan el Gavi, sempre et voldran jugar.
1: Però dic, s'ha de
0: valorar. No, i el Yamal, i el Pedri, i el Joan Garcia...
1: S'ha de valorar això, també, els que volen deixar-s'ho tot pel Barça. Escolta, que, i cobren menys que el De Jong, eh?
2: No, és Jong un... és una, és
1: el Lamine cobra menys que el
2: a
1: De Jong.
2: A nivell sou, és un lastre, això està claríssim. Això, estem d'acord tots.
1: Jo és que m'he escoltat, he llegit l'entrevista i dic, hosti, quina poca...
2: El problema és el que el va renovar en el seu moment per tants anys. El que es va renovar, crec, per vendre'l.
1: Sí, sí, fins al 30-31.
2: I ara resulta que ni vendre i el tens renovat, amb un sou estratosfèric. Clar, és que... que és un dels altres culpables d'aquesta massa elevada, diguéssim.
1: Tots els entrenadors el volen, això sí que és algo que em sorprèn. Però bueno, veurem la temporada que ve. Gavi ara li ha pres bastant el lloc, i Bernal també, veurem la temporada que ve, haurà de competir la posició.
2: És que jo mateix, que no sóc dels que més l'ataca, com ja sabeu, és que jo no el trobo a faltar.
1: Sí, clar, clar, aquest final de temporada...
2: Ja no, és que jo no el trobo a faltar.
0: Quan s'ha lesionat, quina era la primera pregunta que fèiem en aquesta tertúlia? Qui ha trobat a faltar el Frenkie de Jong? Ningú. Ningú el trobava a faltar. Llavors hi ha defensors a la premsa, el David Bernabéu, que és un home que jo segueixo, el defensa cap a Espasa. Sí. Jo no, ho sento molt. Un tio que cobra 14 milions d'euros m'ha de ser diferencial en els partits. I no ho és. No ho és. El Lewandowski aquest any no, però els altres 3 anys ha sigut diferencial. Li tiraven
1: un meló,
0: patapum, a dintre, patapam. Tinc totes les portades dels esports de partits guanyats al Barça.
1: 3 lligues en 4 anys.
0: Quedaríeu parats? Lewandowski Salvador, Lewandowski de nuevo, Lewandowski marca el 1-0.
1: Sí, sí.
0: És així. I aquest senyor no té ni una portada. Bueno, avui en té una perquè fa
2: una entrevista
1: exclusiva, clar.
0: Bastant patètica, saps? Ja
1: està. Sí, sí. D'altres posicions del Mercato. La setmana passada, em sembla, o fa dues, vam dir que el Barça, sobretot, havia d'intentar millorar la davantera i la defensa, que al mig del camp no s'havia de tocar, perquè...
2: Però sembla que Casador està amb rampa de sortida.
1: Sembla,
2: he sentit
1: això sembla.
2: A diversos
1: i la
2: llocs.
1: Defensa, Bastoni ja no sona amb tanta força... Sembla que Flick ha fet una miqueta allò...
2: Ha reculat, ha reculat una mica, sí.
1: No sé què en penseu vosaltres. Koundé, hi ha molts dubtes si seguirà o no seguirà, per la seva actitud també als últims partits. A la Rua no se'l va veure massa efusiu. No sé com ho veieu vosaltres.
0: N'hi ha un defensa del Tottenham, que és...
1: El Cuti Romero?
0: Sí.
1: Sí.
0: Aquest està sonant ara.
2: Que és central.
0: Ja fa dies, sí, sí, és un central. Està seleccionat, sembla ser. El Tottenham també depèn de...
1: Avui he vist una notícia del Cuti Romero. Em sembla que a l'últim partit de la Premier, que es juga a no baixar, el Tottenham, no hi serà perquè està veient un partit a Argentina.
0: Imagina. No sé, aquest sí serà una bona...
1: Sí, és una post... Clar, si el Tottenham baixa, molta gent anirà a pescar allà, però se la juguen a l'últim partit. Han de empatar, em sembla, empatant el rival.
0: El Bastoni el que li passa és que, bueno, quan li van fer van posar un preu, el Barça va dir que no, tal, i després l'Inter també ha apretat molt, i clar, es refreda.
1: El Madrid sembla que entra ara també pel Mourinho, que li agrada a Bastoni.
2: El Bastoni.
0: Bueno, sí. Pues perfecte.
1: Per tant...
0: Jo no el trobo que sigui, jo el recordo el partit que van fer la temporada passada contra el Barça, i el Tau, un tio que no el recordo com expeditiu, per dir-ho d'una manera suau.
2: És que la defensa de l'Inter va tindre milions de problemes.
0: Exacte, gens tècnic i gent...
1: Criticàvem el Barça, l'Inter va rebre 6 gols en 2 partits, també. O sigui, que tampoc
2: i,
1: és que...
2: I 2 o 3 pals, i ocasions i paradons d'aquell porter. Sommer.
1: I a la final de la Champions en va rebre 5. O sigui que...
2: Sí, per exemple. No, amb el Bastoni de central,
1: exacte,
2: eh?
1: Exacte. No
0: el Bastoni
1: cap.
0: Aquest, que jo no li veig... Bueno, no sé, no, val, no el veig, sí, sí, un defensa de 30 milions d'euros i el sou que després ens costarà naturalment.
1: Ara he comentat el nom de Mourinho. Sembla

0: sigui, és estavellar-se, però bé, bueno, mira, o sigui, no sé si guanyes... És que no guanyarà, aquest home no pot guanyar, és impossible. O sigui, és impossible la parada. La parada
1: no, tampoc podia guanyar el Florentino la primera vegada.
2: Sí, però jo crec
0: si
2: que no té...
0: El poder que té...
2: Jo crec que no té absolutament res
0: a
2: fer.
0: Ha canviat tot molt, ha canviat tot.
2: Almenys veurem unes eleccions, això almenys, escolta, s'ha de valorar. Que
0: bueno, no, el Florentino no vol debats, aquest home amb bon criteri en demanava dos. Clar, normal, la televisió espanyola.
2: Jo crec que perdrà 90-10, una cosa així.
1: No vol debats perquè està com el Bidem, dels Estats Units, el Joe Bidem, que està que no està, no toca ni quasi ni hores. Ara, que l'apretin començarà, niña, tu, que tu eres muy feo.
2: L'altre se'l repassaria.
0: Pot començar a dir besties, xaval jove, un tio empresari d'èxit.
2: Compares, en canvi...
1: Com va ser ell en el seu moment, i ja està.
2: Compares, en canvi, en Laporta, en el debats i... Clar,
0: és que el Florentino va voler ser a Laporta en aquella entrevista.
2: Sí,
0: i
2: una mica.
0: Evidentment,
2: no, i va patinant.
0: Té altres virtuts, però aquesta no.
2: El carisma i la làbia no és la de Laporta.
0: No. Se'n va per temes grollers i... En fi,
1: a mi l'entrenador que porti el Madrid m'és igual. O sigui,
2: però el ser Mourinho...
1: Però saps què passa? Que tinc tan mal record d'aquest tio en el Madrid, tan mal record... Sí, un tio...
0: Ho va embrutar tot.
1: Tòxic, un tio escarós, un
2: tio
1: agredint els altres, fotent... Es tapava el nas quan passava el Messi pel costat. Un tio desagradable en l'Inter i desagradable en el Real Madrid. Molt desagradable. O sigui, una persona que havia estat dintre el Barça sense cap respecte. No. O sigui, un pòtol amb totes les lletres i l'accent ben gros.
2: Té un ressentiment amb el Barça que no s'ha pogut treure mai.
1: Em sembla una persona que li tenien d'haver tret el carnet d'entrenador, perquè... es va portar com una verdadera mala bèstia, bueno, amb uns comentaris a la sala de premsa i tal, una cosa, que és que, si feu memòria, va ser que tots estàvem escandalitzats, no?
0: Però se li permetia perquè estava on estava.
2: I se'l defensava, sí.
0: Bueno, i ara hi ha els soldats de Mourinho...
2: I per això dic, Xavi, tu què en penses de Mourinho, la segona etapa de Mourinho?
0: Són el mateix que el Néstor.
1: Nosaltres que som del Barça, tenim un entrenador que va en el segon entrenador per la cara, per l'esquena del Real Madrid i li fot el dit a l'ull i se'n va...
2: Dimiteix el mateix.
1: I tu et fa gràcia?
0: I enfotent-se'n de qui és este.
1: I qui és... Tu et fa gràcia, això?
0: No, gràcia.
1: Jo li dic... Li escric una carta a la porta i li dic, hòstia, fot-lo fora, aquest impresentable.
2: Pito Vilanova, Pito Vilanova.
1: És un imbècil. No vull insultar ningú, no vull insultar. Però no, es va si portar com una persona amb poca...
0: S'insulta sol, aquest tio. S'insulta sol.
1: I ara...
0: El que passa és que ve de fracàs en fracàs.
1: Havia fracassat a diversos equips.
0: Bueno, va guanyar una conference, em sembla, amb la Roma. Va guanyar una Europa League amb el United, no?
2: Sí.
0: Clar, vull dir, sempre amb bons equips.
2: Amb 15 anys, clar. O...
0: Clar, o sigui, amb bons equips. Clar, guanyar una conference, bueno... Clar.
1: Però el Benfica s'ha classificat per la Champions?
2: No
0: s'ha classificat per la Champions.
1: Ja
0: o sigui...
1: Però ja està. I ara amb el Madrid, doncs ja,
2: l'han despedit a tots els equips.
1: Ja sabeu el que tocarà.
0: I a Turquia també va anar de
1: pel entre la rajada del Florentino, els àrbits acollonits...
2: Que han denunciat a Florentino.
1: L'any que ve, hòstia... Perdona?
0: Bueno, i el Barça.
2: Els àrbits han denunciat
0: a Florentino. I espero que el Barça també el denunciï, sí, perquè sí. Ja em sembla ja que es pixa de la cara directament.
2: Sí, sí.
0: Estarà el tio cagà, estarà el que vulguis, però el que he dit és el que he dit. I ha fet acusacions molt greus.
2: Exacte.
0: No demostrades.
2: Que li van robar la Lliga.
0: Un tema que està en judici...
1: No, però que...
0: No es pot dir que han comprado árbitros.
1: Que és administració...
0: Comprado árbitros. No, perdona, això no està demostrat.
1: Administració desleal, que no hi ha trampa.
2: El Negreira no podrà declarar, ha sortit aquesta setmana, no podrà declarar.
0: No podrà declarar, no? I a més es veu que d'aquest... Hi ha l'informe d'Hisenda amb el que es van basar a tot el començament d'aquestes històries, que tot el que va sortir es va ocultar. Una informació que Hisenda mateixa deia que aquí no hi ha rastro de corrupció deportiva, el que diu el Néstor. Administració desleal. Sí, d'acord, aquí hi ha responsables i hi ha gent que, però, gent que sí, ha fet sí. Trincar. No, i no han sigut els àrbits els que han trincat, eh? Com s'ha demostrat després sobre el camp, si és que això ho estem dient sempre. Vull dir, poden vendre la fal·làcia aquesta de que el Madrid l'estan robant, però bueno, si a Lamine Yamal en 18 anys ho va dir més clar que l'aigua, roben i se quejan.
2: Sí, sí. Ens queden res, 5 minutets de programa. Volia comentar una miqueta el tema de Xavi Pascual,
1: sí.
2: Perquè sé que és algo que ens sent una miqueta el barcelonisme, que sembla que marxarà a Dubai. Clar, ara Dubai, com que té una plaça a l'Eurolliga, doncs tenen pressupost il·limitat i Xavi Pascual sembla que marxa 4 mesos després d'arribar com a entrenador de la plantilla. Què em penseu d'això, Néstor?
0: Jo sé que
2: jo sé que estàs bastant
0: encès. Jo no hi entenc tant, ni...
2: Per tant...
0: No, tinc la meva opinió, però...
1: La Junta de Laporta, jo això ho he llegit perquè està publicat, va avalar amb els seus calés de la butxaca que vingués el Xavi Pascual, que va costar 3,3 milions d'euros, amb la qual cosa el passaport...

0: Perdó, eh? La secció va passar de 28,7 milions a 32 milions de cop i volta, no? En un moment complicat de la regla euro. Es va fer una inversió aquest estiu que s'arribarà als 39 milions a la secció, aprofitant la marxa, com dèiem abans, del Willy Hernán Gómez. En el Xavi Pasqual se li augmenta el pressupost, se li porten els fitxatges competitius que ell ha demanat. Els que han volgut vindre, hi ha que no vindran, no? Cubells és apartat de la secció. Cubells, per desavenances amb el Xavi Pasqual, sí, se l'aparta de la secció i es posarà un altre directiu. Però, tot i així, el Xavi Pasqual diu que se'n va, que se'n va a Dubai, que no ha fet ni una temporada sencera. Ell mateix va dir que si el Barça el necessitava, que hi aniria i que cap problema. La gent, l'aficionat, ha comprat el relat del Xavi Pasqual, no? I segur que el Barça ho hagués pogut haver fet millor. Però el que jo no entenc, que el club fa un esforç molt gran i ell continua decidint marxar-se a Dubai. Escolta'm, que digui que és per calés. Ja està, no? Però que es digui amb l'ACB en joc, previ pagament de la seva clàusula de 300.000 euros, em sembla excessiu. I per això mostro el meu malestar contra ell, no?
1: Imagino que l'oferta de Dubai és marejant.
2: Clar, segur.
1: I aquí, pues,
2: algun fitxatge que estava fet pel Barça també ha anat a Dubai.
1: Ha anat
2: el Diallo, em sembla que és.
1: Exactament. El Francisco.
0: Si el Francisco. El Francisco. Sí. Però tot això va unit, perquè els havia demanat el
2: Barça,
0: el Xavi Pasqual.
1: Però clar, si ja estava...
0: I,
1: clar, si estava,
0: i diu, bueno, pues me'ls enduc cap allà.
1: Si ja estava en tractes amb aquella gent, pues, evidentment, li diu, quiero estos. Eh?
0: O sigui, però que no diu molt. O sigui, això de, no, és que vaig demanar per l'estiu uns i no me'ls han portat. Escolta, ja saps com està el club, primera. No, és que me'ls han promès i no... I per això es va enganxar amb el Cubells, no? Que li va dir, bueno, tio, escolta, és que és el que hi ha. I tens aquí el Willy Hernán Gómez aquest que se'ns menja el pressupost, no? I el tio es va cabrejar. No, perquè no m'han fet cas. Bueno, però ja sabies on venies. I segona, ara que t'ho posen en bandeja de plata, pues, si no estimes tant el Barça, macho. Mira, els del Barça, fotem calés per anar a veure el Barça, fotem quilòmetres, gastem benzina, ens n'anem on sigui. Ens costa molta pasta ser seguidor del Barça. I que vingui un tio d'aquests, que cobren el que cobren i tal, i que són molt del Barça, i després ve Dubai, que no em diguis, hòstia, no, tu, és que és...
2: Un històric del bàsquet.
1: És que és vergonyós que Dubai pugui guanyar la Dubai.
0: I te'n vas allà fotent-li una botifarra al club que tu dius que ets tant d'aquest club. Hosti,
1: repetim,
0: perdona, però no puc.
1: Euroleague, eh? O sigui, no... Hombre, Isaac.
0: No puc entendre-ho, tu, sento molt.
1: No, veig cremadíssim amb aquest
0: sí,
1: tema.
0: Sí,
1: jo
0: sí.
1: Hi entenc menys d'aquest tema, però bueno, si marxa ell, en fitxarem un altre, ja està. O sigui, el tema està en fitxar
0: no,
1: jugadors competitius.
0: L'Ivon Navarro, sona l'Ivon...
1: No,
0: a sobre que ha barrejat, no és que hem parlat amb l'Ivon Navarro, home, si estàs dient que te'n vas, doncs pues clar...
1: Espanulis, no? Espanulis aquest que és entrenador.
0: L'Espanulis també sona. Bueno, jo agafaria algú que sapigués el que és l'ACB, eh? Que és duríssima l'ACB. Eh? Clar, un altre. Eh?
2: Sí, ara mateix el play-off ens tocaria contra el Joventut, em sembla. Els quarts de final.
0: Ahir va guanyar, va fer un partidàs.
2: Ahir va remuntar 15 punts al final.
0: No? Va fer un partidàs contra el Tenerife, la penya sense pivots.
2: Ens queda res, un minutet. Us demano la porra del València-Barça.
1: Però ja no s'ha parlat ni un moment de la final de la Champions femenina, la qual em sembla...
2: Sí, sí.
1: A guanyar,
2: No ho hem sabut fer bé.
1: A guanyar.
0: I que vam guanyar la Copa de la Reina.
2: Exacte.
1: A guanyar aquesta final,
2: sí.
1: Eh?
2: No hem de fer com l'any passat, perquè contra l'Arsenal s'havia de guanyar, es va anar a recollir la copa i no es va fer la feina.
1: Aquest any van més previngudes,
2: contra
1: perquè l'Olímpic de Lyon és un equip més perillós.
2: Contra
1: eh?
2: Gent coneguda com Jonathan Giraldes de la banqueta,
0: Olímpic Lyonès.
2: S'ha d'intentar guanyar. Us demano una porra pel València-Barça, encara que no serveixi de res, ja. València-Barça, Néstor, Xavi...
0: 2-3 a favor del Barça i la final d'Oslo guanyarà el Barça 3-1.
2: Xavi?
1: 2-2 València-Barça, la final d'Oslo 2-1.
2: Jo diré que guanya el Barça 3-0.
1: 0-3.
2: I contra el València...
1: Ah, val.
2: No, jo deia la final de Xavi. I contra el València 1-1. Fem el jugador amagat ràpid.
1: Va,
2: no sé si hi ha l'exacte per aquí, però bueno...
1: Però ben poc amagat.
2: El farem ràpid. Va jugar dues temporades al Barça, en les que va jugar 42 partits i va marcar 14 gols. Dues temporades, 42 partits, 14 gols. Ha guanyat una Supercopa i una Lliga amb el Barça. Una Supercopa i una Lliga. Segueix en actiu, no està retirat. Juga a Brasil. és el màxim golejador històric de la seva selecció nacional, amb més de 50 gols internacionals. Segueix en actiu a Brasil. Va ser, última pista, va ser el jugador que va incorporar el Barça just quan va marxar Messi i el referent ofensiu. Aquestes són les pistes d'avui.
1: No me'n recordo.
2: Màxim golejador de la seva selecció.
1: Va suplir a Messi.
2: Just quan va marxar Messi, una setmana després va arribar aquest jugador. Se m'ha estat a punt d'escapar el nom.
1: Jo també. No, estic espès.
2: Doncs quedarà desert.
1: Estic espès.
2: Memphis Depay.
0: Hòstia, sí.
1: Ha jugat a Brasil, Memphis Depay?
2: Sí.
1: Hòstia.
0: Memphis Depay.
1: Que ha jugat a tants llocs, aquest tio.
2: I és el màxim golejador de la història dels Països Baixos, superant a Van Persie.
1: Has arribat a dir la M de Memphis?
0: Guardo el quiz per una altra.
2: Guardem el quiz per la setmana que ve. Néstor, Xavi, gràcies.
0: Vinga, tu.
1: Adéu.
2: Adéu.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda a tothom. Diuen que els pobles es fan grans no per la mida dels carrers ni per les places, ni tan sols per les seves festes. Els pobles es fan grans per la manera com la gent sap ajudar-se, entendre's, caminar plegada. I avui pensava en això, de fet ja fa dies que hi penso. Perquè de vegades hi ha projectes que neixen amb molta il·lusió. D'aquells que es construeixen a poc, altruistament, amb hores, amb esforços silenciosos i amb moltes ganes de que surtin bé. Però arriba un moment en què fa falta una peça important. I llavors es mira al costat, buscant complicitat, perquè sembla natural pensar que entre persones que comparteixen aficions, inquietuds o estimació pel que fan, col·laborar hauria de ser fàcil. I al principi tot sembla possible. Arriben bones paraules, portes que aparentment s'obren, converses que conviden a pensar que sí, que allò tirarà endavant plegats, però el temps passa. I entre ja ho parlarem, més endavant, ara és complicat i silencis que s'allarguen massa, un acaba descobrint que hi ha respostes que fa temps que ja estaven decidides, tot i que ningú les deia clarament. I sí, sap greu. No tant pel resultat, perquè tothom és lliure d'escollir el seu camí. Sap greu perquè de vegades costa entendre per què ens costa tant sumar. Per què a vegades preferim marcar distàncies en lloc de construir ponts? Per què hi ha ocasions en què els egos pesen més que les oportunitats? O per què compartir sembla una amenaça, quan en realitat podria ser una manera de fer-nos créixer a tots? Potser és una llàstima que encara ens falti entendre que col·laborar no vol dir perdre res. Al contrari, quan les persones, les entitats o els col·lectius treballen plegats, és el que crea, acostuma a ser molt més gran que la suma de les parts. I al final la gent recorda això. Recorda els llocs on hi ha hagut generositat, on hi havia mà estesa, on algú va decidir ajudar, en comptes de competir. Perquè hi ha una cosa molt certa. Els pobles que avancen no són els que tenen més gent brillant per separat, sinó els que aprenen a brillar junts. Que tingueu molt bona tarda i benvinguts al Tal com Raja.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja, avui programa número 33 d'aquesta 16a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més, fent una repassada a l'agenda cultural, l'agenda esportiva. L'agenda esportiva que, si no la féssim, tampoc no passaria res. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Seguirem amb les notícies del poble, les notícies policials, que ja ens han arribat, estan fresquetes i són interessants. I seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll. Continuem amb el programa parlant amb Lídia Gasull, mestra de l'escola Jaume Balmes, perquè volem parlar, volem abordar com estan vivint els professors aquestes vagues intenses que ja porten diversos dies, més de 9 dies en vaga, i volem conèixer de primera mà doncs, com ho estan vivint i quins objectius i quines metes volen aconseguir amb tot això. I també ens agradaria saber com està afectant també a l'alumnat aquí a Sant Feliu de Codines. Avui comencem amb Jaume Balmes. Intentarem també parlar amb l'escola FEDAC, l'escola concertada de Sant Feliu, i també intentarem fer-ho amb l'escola Bressol. I així farem les tres escoles. Continuem amb el programa. Evidentment, som tercer dijous de mes, per tant, toca la secció de l'Anna Arnau i la Montse Vila, que ens descobriran més coses d'aquelles que estan amagades, de que no sabem, de Sant Feliu de Codines. I també farem una trucada al regidor d'Urbanisme, Manel Rodríguez, perquè ens expliqui doncs, una de les notícies, jo crec, per molts esperada, per molts no tan esperada, que és doncs, la que va sortir ahir a l'últim ple extraordinari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, on doncs, sembla que ara sí la plaça ja està encarrilada i en breu començaran les obres. Per tant, li farem una trucada al Manel perquè ens ho expliqui, perquè el ple doncs, ahir va ser llarguet, un únic punt, 2 hores i mitja. Quién de más? Per tant, veurem com què ens explica el Manel i què podem saber de novetat o d'última hora de les obres de la plaça. Dit això, per no allargar-nos més, des del control tècnic, el Piu i a les busques, a la nau Enterprise, Carol Blanco, que de Blanco avui...
1: Re de re,
0: tu. Més aviat, Lila Castanya...
1: Lila, perdona?
0: Rotllo Hantrix i no sé què més. Anna Arnau, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Perdona, és que m'ha despistat.
0: Ara podrem posar-hi cullerada a tots. Anna Arnau, bona nit, què tal?
3: Bona nit, ben maca que està la noia.
0: I tant.
1: Però Lila...
0: Li prova, eh? Montse Vila, bona nit, què tal, com estem?
4: Bona nit, després quan puguem posar cullerada parlarem de lo que són les metes.
0: Les metes... Vale. Isaac Cobos, bona nit, què tal, com estem?
5: Bona nit, és panotxa.
0: És panotxa?
1: No és lila.
5: És pel roig.
0: Soc del tònic i me n'entero avui?
1: Sí.
0: O me n'assabento avui? Va. Dani Fonoll, bona
6: nit. Sí, te n'assabentes avui perquè és pel roig, va, molt. No hi hauria cap dubte, en principi.
0: Un rotllo Hantrix, eh?
4: Discrepo, absolutament.
6: Sí, també.
4: Això no és pel roig.
1: No, és caoba.
4: Panotxa, busqueu... Panotxa, a veure... Per posar la falca, de què he portat jo avui el pastís?
0: No l'ha encertat ningú.
5: De pastanaga.
4: Doncs el color panotxa és de pastanaga, color carbassós. Aquesta noia no porta
6: color carbassós. No, cert. No. Caoba.
1: És caoba, és vermellós.
4: Doncs, sí. Un cop parlat del cabell de la Caral, anem a dir-li el risc que és una meta.
0: No sé.
6: Com? Una meta és un pit.
0: Una meta és la línia on tu aquí? Arribes.
5: Menys mal, perquè em pensava que anaves a tirar per una altra banda.
4: No, una meta, també.
0: Això és una teta.
4: I arribar amb una fita per aconseguir una fita...
0: Sí, una meta.
4: Una meta.
0: Ja, però...
4: No em miris.
0: Queda més lleig. En fi, Montse Vila, avui degustació especial de...
4: De 23 d'abril.
0: De Cana Valenta. 23 d'abril. Crec que ha arribat amb un cert retras, això sí, però...
4: Retard, perquè el 23 d'abril era dijous i no vaig venir... No ens tocava secció amb l'Anna i vaig prometre que portaria merendola. Aleshores, pastís de pastanaga i cava.
6: Molt
0: ben
6: bo
0: fet.
6: I la teva salut.
5: Molt bo.
4: El Pep fet. No ha vingut perquè voluntàriament ha decidit no venir a berenar.
1: Almenys tampoc ha vingut a l'altre programa, s'ha de dir, que no ha fet de tècnic. Que
4: ja, però el dir, vaig intentar no dir que portaria merendola més que res perquè no vingués. I no, certament no ha vingut.
0: No, ho trobo bé, vull dir que hagis complert, que n'hi ha que prometen molt i res de res.
4: Sempre repetim el mateix, 15 anys, 3 merendoles, Del Pep.
0: Quantes coses ha portat l'Isaac Copos? Així, amb...
4: No, va portar uns pastissos que me'n recordo que ens vam creure que l'havia fet ell i són del Mercadona.
0: Totalment d'acord.
2: Sí.
4: I ens vam
6: creure. Sembla que ell ni se'n recorda ara mateix.
5: Perdona, perdona. No.
0: Va prometre un croissant que no l'hem vist mai.
5: En sèrio? Ah, el mega croissant.
6: Sí, el mega croissant.
0: No l'hem vist mai.
5: El mega croissant.
0: Imagineu-vos.
5: No, i una vegada vaig portar unes delícies de Santa Perpètua.
4: Sí, una cosa estranya. Sí.
5: Una cosa, un donut raro.
4: Però recordo allò de Lotus.
0: No, sí. Allò no és calçotets.
4: No, una cosa de Lotus.
6: Sí, no era una bandera.
5: Sí, un donut de Lotus.
4: Sí, recordo. Mai risco... S'ha de dir que tu mai has sigut tan original.
0: No, gens.
4: No saps ni què és el Lotus, tu.
0: No, jo no arribo a aquesta. Mira, color vermell, li dic.
6: No és una marca de cotxe, el Lotus, també. Lotus,
0: també. Era. Ara em sembla que...
4: I de rellotge.
0: També. Carai!
4: Isaac, t'agrada el meu pastís?
5: Molt bé. I a sobre, entra suau. Sí, això vol dir que demà hauré de
6: fotre un altre. Sí, que podrem repetir, oi?
5: No, crec que t'emportaràs el plat.
4: Era de la iaia.
0: Feta la presentació, seguim endavant amb el programa, perquè si no farem salat. Avui tenim un programa carregadet i, per tant, no ens podem encallar gaire. Anem a fer la repassada de l'agenda cultural de Codines.
3: L'agenda.
6: Doncs comencem per demà divendres. Demà divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal hi ha un reconeixement a l'impulsor de l'estudi d'arqueologia Sant Feliu de Codines, Martí Garriga i Agullós, que va néixer 1925 i va morir 2012, per tant és un centenari un pèl de retard, però que realment ho mereix. És a càrrec de Lluís Arús i Joan Ribas i el divendres a la sala d'actes de la biblioteca podeu gaudir d'aquest homenatge amb aquest personatge. Ho organitza Amics del Museu de Can Xifreda. Dissabte, Country al Centre Cívic. Com cada dissabte, el grup de Country la Petanca organitza ball i aprenentatge de 6 a 7 al grup d'iniciació i de 7 a 8 al grup avançat. Passem al diumenge. Diumenge és un dia molt especial. Diumenge sabrem què ha recaptat la ON Codines.
0: Home!
6: Sabrem què ha recaptat.
0: Recents,
6: no? Una sortida de 6 quilòmetres caminant o 11 corrent pels voltants de Sant Feliu amb una destinació, ara per ara, encara desconeguda. Ens hem de trobar a la plaça.
4: A les 10 del matí, bona hora.
6: Ens enviaran. I a 6 quilòmetres, suposo que...
4: 7
6: quilòmetres.
4: Els caminant a dos, farem 7.
6: Bueno, l'agenda deia 6.
4: Nosaltres no ho han passat, eh? Ho han passat.
6: Sí, però l'agenda de l'Ajuntament deia 6. Però bueno, 6, 7, és igual.
4: Arribarem als últims igual, oi, Dani?
6: Arribarem quan tinguem que arribar i s'ha acabat, cap problema. Però segur que hi ha avituallament per poder agafar algú.
4: Qui s'ha apuntat? A part del Fonoll i jo? Risc?
5: Jo no hi soc.
0: Jo estic apuntat.
4: Ah, molt bé.
6: Bueno, doncs som 3.
1: Jo no hi soc, tampoc.
6: I l'Anna no ha arribat a temps, però podria, eh?
2: Home, podria,
6: per
2: eh?
6: No.
4: Home, si s'apuntes ella, sí que potser arribaria a l'última ella.
2: Perdona,
4: estaria bé.
2: Arribaria a l'última i seria notícia, a més
4: clar,
2: a més, eh?
4: Bueno, nosaltres...
2: Perquè amb les crosses seria l'última.
4: No ens posis a prova el Dani i a mi, que som els últims rotando.
6: Que no en tenim cap problema.
4: No tenim cap problema per ser els últims.
6: Mentre no tanquin barrera, nosaltres estem fent.
0: No, jo diria que no, barrera no us la posaran, no us la tiraran.
6: Passem al dia 26, el dia 26, que és dimarts, Cercle de Criança de Dones Embarassades i Famílies amb Nadons. És l'espai de trobada, que fan trobades quinzenals els dimarts al matí al Centre Cívic La Fonteta. S'ha d'inscriure a vincles@gmail.com. Cantada codinenca, això també el dimarts, cantada codinenca a 17:15 al Teatre C del Centre Cívic, també d'aquí de la Fonteta. És la cantada que fan una trobada d'infants i joves de Sant Feliu i l'Associació de Músics, Diars i la Coral La Ponzella. Tots junts fan aquesta cantada codinenca. També el 26, el Cercle de Criança, espai familiar per infants de 1 a 3 anys, trobades quinzenal, però aquesta és a l'escola Jaume Balmes, de 17:45 a 17:45 de la tarda. Passem a Commemora 2026 Teatre. Això és a la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar. Organitza el dimecres 27 de maig a 17:45 de la tarda el taller Commemora Teatre de la Idea a l'escenari a càrrec de la Dia Ferrés Brothers. Com es comença una obra de teatre? D'on neix l'espectacle? Quina és la llavor que creix fins a plantar un escenari? De que tots aquests temes en parlaran dintre d'una activitat emmarcada dins el programa Commemora Teatre de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona per nens i nenes de 4 a 8 anys. I cal inscripció. Després tenim el primer balanç de bé comú de la FEDAC de Sant Feliu, que això és el primer balanç que presenten el dimecres també a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic La Fonteta, i després d'un any de treball amb autoavaluació i refracció sota el model de l'economia del bé comú de Christian Felber, FEDAC de Sant Feliu vol compartir els resultats d'aquest procés. S'explicarà com es gestionen els recursos, quin és l'impacte ambiental i, sobretot, fer créixer i enfortir el vincle entre les famílies i la ciutadania de Sant Feliu de Codines. I el dijous, com sempre, el grup de dol cada 15 dies es reuneix de les 7 a les 9 del vespre allà al tanatori, a la sala annexa al tanatori, i a més, si vols aprendre a ballar sardanes a partir de les 7 al casal de la gent gran, i l'speaking, conversa en anglès a la biblioteca, a partir de les 7 de la tarda.
7: Només una puntualització. El tema del country que has comentat és country line dance.
6: Correcte.
7: Country sol és música.
6: Sí, sí.
7: Si és ball, country, és country line dance.
6: Correcte. Pues, feta la puntualització.
0: Pim, pam.
4: A dormir al carrer.
0: Ara.
6: Menys mal que avui fa caloreta.
0: Feta la repassada de l'agenda cultural, anem a fer la repassada a l'agenda... Jo de Lliga, tu jugues. L'agenda esportiva. De mans a poi.

0: Bona nit, tal com rages, anem amb la repassada de la Lliga Tu Jugues i de l'agenda esportiva d'aquesta setmana. Última jornada ja completa, amb força partits. A partir d'ara ja les temporades es van acabant progressivament, que ens deixa bastants encerts del tercera catalana masculí de futbol, el Sènior A. Pep Acosta, Isaac Cobos, Ali Serrats, Marc Barrobés encerten aquests rodada exacta. I a més hi ha molts quatres, vull dir que hi ha molta gent que havia encertat un dels dos marcadors. També tenim encerts de la Gemma Blanc i del Cesc del Valle, en aquest cas del sènior B de futbol. I tenim, pel que fa al bàsquet, doncs, un encert de l'Òscar Mañes del Sots 25 femení de divendres, que el catapulta cap a la segona posició de la jornada. Classificació de la 28a jornada. Pep Acosta, líder, amb 24 punts, seguit d'Òscar Mañes amb 23, Gemma Blanc amb 22 i un empat aquí amb 4 posicions d'Isaac Cobos, Jordi Humbert, Marina Nuevo i Àlex Aguirre, que empaten amb 20 punts. Per tant, sense novetats, diguem-ne, en la classificació general, perquè Isaac Cobos, Jordi Humbert i Marina Nuevo estan competint els 3 per l'assalt al liderat de la Lliga Tu Jugues 2026. De moment tenim la Marina, que aguanta estoicament el liderat amb 654 punts, 4 més que el Jordi Humbert, segon, i 5 més que l'Isaac Cobos, en tercera posició, amb 649 punts. Top 4, Àlex Balaguer, que jo no el donaria per mort perquè me'n guardaré prou de sentenciar a l'Àlex Balaguer en una Lliga Tu Jugues, després dels campionats que ens va donar, amb 637 punts, i top 5, Isi Nuevo, amb 634 punts. La resta de rajas, com ho tenim? Doncs Servidor de Vostès, 14è, amb 593 punts. Pep Acosta, 16è, amb 585, una mica més separat que la setmana passada del Francesc Roura, 18è, amb 567 punts. I tanca la jornada, Dani Fonoll, tanca la classificació tal com raja, Dani Fonoll, 19è, amb 561 punts. Per tant, només 6 punts per sota del Risco i amb el sopar del tal com raja, totalment en joc. Comentar també la gran jornada aquesta setmana de persones com Àlex Mir, com Tom Falqués o com Anna Enriquer, que en algun cas sumen 3 puntets del bàsquet de divendres perquè era de fa 2 setmanes, però en algun cas ni això, perquè evidentment doncs, es van deixar d'apostar. Vull dir que anem pel pedregar a nivell tu jugaire, dels tu jugues, vull dir. Aquesta setmana què ens espera? Doncs 2 partidets per acabar el hoquei de promoció i per acabar també el futbol sala. Els 2 partits són dissabte, 3:15, hoquei, tercera catalana masculí, Sant Feliu contra la Salle Bonanova, i a 8:15 del vespre, futbol sala, Sant Feliu, Riu de Peres. El femení tenia un partit, però al final l'hem esborrat perquè el Prat, que era el competidor, es va esborrar fa unes setmanes de la competició i, per tant, aquest partit no jugarà. 2 partidets i, en principi, no hi ha massa més lliga programada de cap competició. Per tant, serien els 2 últims partits, si no és que surt alguna Copa Colacao, torneig d'estiu o fase d'ascens o de campionat extra que jugui algun equip i que el vulguem incloure a la Lliga Tu Jugues. Per tant, afineu molt bé la punteria, les coses estan molt justes, però alhora queden molts pocs punts en joc. Per tant, això, apunteu bé i dijous que ve repassem com ha anat tot. Bona nit!
1: Doncs, feta la repassada de la Lliga Tu Jugues, nerviós estic, sí, sí. A 6 punts tinc Dani Fonoll.
2: Sí, sí, tenim la cosa aquí molt ajustadeta, eh?
3: Però, penses posar-hi remei?
1: No.
3: O...
1: Ara ja només depèn del Dani Fonoll. Perquè, com que, a més, mira, com ha dit el Pau, els 2 partits són divendres,
3: anem a fer...
1: no apostaré, per tant, Dani Fonoll...
4: Dani, que no et faci pena, eh? Que no et faci pena, eh?
2: Garantit... Jo ja he apostat.
3: Anem a fer una cosa. Garantitzes que no apostaràs?
1: No apostaré, ja t'ho dic ara.
3: Garantitzes, eh?
1: Home, garantitzar...
3: No. Anem a dir-ho,
5: va. Ja està girant una miqueta.
1: Et puc garantitzar que aquesta setmana passada, ho podeu mirar-ho?
2: Sí, sí.
1: Es pot mirar?
2: Els de divendres no els va apostar.
1: No vaig apostar a cap. Com tants altres partits no he apostat divendres.
3: Però fas una juguesca de dir... No participo en aquesta.
1: No sóc tan burro.
2: Mira...
3: Gràcies a Déu.
2: No,
1: que ho soc, eh?
2: Perdona.
1: Més del que us penseu.
2: Si no apostes, trauré 3 punts i 3 punts i quedarem empatats.
3: Ara, és el que em temo.
1: Com acaba això?
2: No ho sé, no s'ha donat mai el cas. Per tant, no ho hem decidit.
1: Jo l'aperitiu i tu el segon?
2: Per exemple, podria fer una cosa així.
1: Això no s'ha d'anar mai.
3: Sí, sí, seria l'opció seria aquesta. Un aperitiu i el plat principal. Més sí, que res per menjar alguna cosa.
1: Més que res per poder menjar i bé. Menjar i bé. No, si vols faig una truiteta i arribo, eh? Més no. Però una truiteta encara la faríem.
2: Hasta d'alguna cosa.
3: Sí, hasta. I l'aperitiu serien unes xips?
1: Sí.
4: Les normes les posaré jo. O sigui, que facin el que vulguin.
1: I unes olivetes també. I uns tacos de formatge també.
2: Com diria la Montse, tacs.
1: Tacs. Tacs de,
3: els, daus, els tacs, daus, els tacs, daus de formatge.
1: Els tacs serveixen per jugar a billar. Bé, feta la repassada...
6: Estic buscant si és correcte dir aposta, eh?
1: Perfecte. A la Lliga tu jugues...
2: Anem és juguesca,
1: a
2: fer, és
3: juguesca.
1: Anem a mirar el cel, anem a mirar el temps, a veure què ens depara el nostre mal temps, Pepa Costa.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Com ha canviat el temps, eh? En pocs dies hem passat d'un temps de març o de finals de febrer a un temps de gairebé juliol, a un temps de finals de juny, de Sant Joan, pràcticament, amb temperatures molt altes, gairebé arribant als 30 graus ja a casa nostra, i a molts punts de Catalunya s'han superat àmpliament aquests 30 graus. I sembla que encara no han tocat sostre les temperatures. Sobretot pujaran demà, demà serà el dia més càlid d'aquesta tongada d'altes temperatures, i el cap de setmana ja poden baixar una mica. Però per què? Què està passant? Doncs que tenim un anticicló molt a prop i ens envia aquest aire calent, aquest aire provinent del nord d'Àfrica, molt calent, i que fa que pugin de manera important les temperatures. Més coses a destacar. Doncs que gairebé no tindrem cap núvol aquest cap de setmana. Les temperatures pròximes als 30 graus i a Ponent superaran aquests 30 graus. Pujaran fins a 34, 35. Per tant, temperatures molt altes per l'època de l'any. La nuvolositat serà poc important, només algunes tempestes al Pirineu, que a partir de diumenge, perdó, ja seran més intenses i més extenses, però afectaran només la zona del Pirineu. No seran molt importants tampoc, eh? No deixaran molta, molta precipitació. Què més he de destacar? Doncs ja està, que el mar també estarà molt tranquil. Serà el primer cap de setmana que tindrà moltíssima, moltíssima, moltíssima gent a la platja. Per tant, hauríem de fer això, precaució, la gent que vagi a la platja, perquè es farà molt de sol, molta tranquil·litat i molta calor. Doncs un cap de setmana molt tranquil, gairebé de finals de juny, que no pas de finals de maig. Moltes gràcies, adeu.
1: Perfecte, repassada del temps, que ens està dient que ja podem treure els banyadors de l'armari, fer el canvi també d'armari, Montsevilla, si no l'has fet ja,
2: Sí, ja
1: i ja
2: sí.
1: podem anar a començar a estrenar les primeres cremes solars a la platja. Sobretot, precaució. Tothom que s'unti ben untat.
3: Jo t'he de dir que la crema solar es pot fer servir tot l'any, eh? No només a
4: Sí, perquè
3: l'estiu.
4: sol
3: Jo
4: n'hi
3: em
4: ha
3: faig
4: tot
3: servir
4: l'any.
3: jo em
4: Sol n'hi
3: faig
4: ha tot
3: servir
4: l'any.
3: bastant durant
4: No
3: tot
4: crema
3: l'any.
4: tant, però també hi ha sol.
3: Sabies això o no?
1: Però vas al sol.
3: No,
1: O te la
3: però
1: poses
3: l'has
1: com
3: d'anar a
1: a...
3: muntar.
1: Te la
3: L'Oncodines, per exemple, no vas
1: poses
3: posar-te
1: com
3: crema
1: a crema
3: solar.
1: hidratant quan t'acabes de dutxar.
4: No,
3: no, quan surts al
4: quan surts.
3: carrer...
5: Ah, val. Però això és com quan vas a la platja i està tapat el dia, també te l'has de posar.
3: Exacte.
1: Ja veus que el meu ús de la crema és,
3: Zero,
1: és diari.
3: Sí.
2: El meu
3: és
2: ús de la
4: nul.
2: crema és zero com el del riscos.
3: Sí?
2: Ni a l'hivern
1: No.
2: i a l'estiu.
1: I mira que de
2: quan
1: rumes...
2: vaig a la platja, com que tinc
1: No
2: com
1: gaires,
2: una mena de càrrec de consciència, penso, va, posa-te una mica, però no.
1: No, jo sí.
3: Ah,
1: Com
3: jo
1: vaig...
3: sí que me'n poso bastant sovint, a més...
1: Quan vaig a la platja,
4: tu ets molt clareta, tu ets la pell
3: sí.
4: molt clareta, llavors
3: sí,
4: a tu
3: sí.
4: se't deu afectar ràpid.
1: Com,
3: bueno, i
1: com el cabell,
3: impacta en vermell.
1: Com el color del cabell.
3: Exacte. Jo no, el moreno fa molts anys que
4: llavors
3: no...
4: no es notaria.
3: No, exacte.
4: Seria
3: canvi,
4: tot del mateix
3: tot
4: color.
3: Color.
1: Jo he arribat a ser gamba de Palamós, com el suèter que porta l'Anna.
3: Però jo ho he evitat amb la crema solar.
1: Sí. Una vegada vaig al metge, em van untar de vinagre, van comprar vinagre, perquè no, o sigui, vaig dormir dret, del mal que fotia. Per tant,
2: era quan anava a lligar a la platja.
1: No.
3: No li va sortir
1: era,
3: bé.
1: Era encara
4: un dia,
1: més.
4: Un dia va dormir la ressaca a la platja.
1: Clar,
4: que és diferent.
5: Es va quedar amb el cul en l'aire en ple sol.
1: Sí, sí, això també ho he fet. I una altra cosa que no diré, perquè és encara més grossa.
4: No, no,
1: que
4: ja,
1: segur que
2: l'acabarà
1: no,
2: dient.
3: No la tenies vermella, la tenia
4: no, no.
3: morada.
1: Que segur que no ha fet ningú. I no,
4: no, no, ens ho imaginem.
3: No, però...
4: En un moment donat ens ho imaginem.
5: Va,
3: dir-ho,
5: vas fer un canvi de pell com una serp, també.
1: Així ja acaba. Més tard, sí, però...
3: Pelar no vol dir això, eh?
1: No. Bueno,
5: a no sé com es va cremar tant a la platja, doncs sí, pues no ho sé. Saps?
1: Va, anem a fer la repassada de les notícies del poble. Però va, Isaac Cobos les té totes preparades a punt amb la seva supertaula.
5: Et sorprendràs.
6: Notícies del poble.
5: El campanar de Sant Feliu torna a obrir-se al públic després d'anys tancat.
1: Quin campanar?
5: El
1: civil?
5: No, no.
1: L'eclesiàstic?
5: L'eclesiàstic.
1: Molt bé.
5: L'altre no.
3: T'ha volgut pillar, eh?
1: Clar, no, és lent, eh? És lent.
5: Però és que això del campanar civil...
4: És que no tenia, no
5: va
4: tenia la pregunta. No tenia la pregunta.
5: Ho va aprendre, ho van aprendre aquí. I va ser un nou vingut que els va ensenyar.
3: Quin vale.
5: El campanar. Tornem-hi.
1: No, vingut. Aquesta paraula, aquesta paraula es va utilitzar molt ahir de noble.
5: Sí, no, molt, no molt. La paraula... No, vingut no, eh?
1: Sí. Vàries vegades l'ha dit. Sí.
5: Una cinquantena de persones van omplir dissabte el campanar de l'església en una jornada marcada pels records.
1: Molt difícil, tampoc no era,
5: eh? La curiositat i la descoberta d'un espai que fins ara era desconegut pels no... per molts veïns. Els assistents van poder pujar fins a la part superior del campanar i descobrir la restauració que s'hi ha fet. Però també observar de prop alguns elements arquitectònics singulars de l'espai. Algú hi ha pogut entrar?
4: Jo hi vaig pujar entre dissabte i diumenge unes 5 vegades. Fins al...
1: A 2,5 euros cada vegada són 15.
4: No, res. 2,5 euros no, jo els portava.
2: Jo no hi he pujat mai i ara penso quin greu perquè el va fer el meu besavi. El meu besavi, el Josep Tartera.
1: Jo sí que hi he pujat, he tingut l'honor de pujar-hi i és una autèntica preciositat. Sí, feu, sí, si,
4: molt,
1: no
4: molt
1: fet,
4: maco, si no ho heu fet.
2: Pensava que havies tingut l'honor de conèixer el meu besavi.
1: No. Encara jo jugava
2: doncs
1: més d'aquella època.
2: Era l'avi del Joan Tartera, que hi era la visita del campanar, perquè l'avi el va fer l'avi Josep, que era el meu besavi, i el seu fill, que era el meu oncle Ramon, que era germà de la meva iaia.
1: Veig que ara ja sé d'on prové el teu art.
2: Sí, de fer pastissos de pastanaga, perquè justeja bastant el meu art.
4: Doncs ara s'està mirant de posar un WhatsApp, perquè de manera que la gent pugui dir a veure quan la vol anar a visitar i es pugui quedar per fer, perquè són visites concertades. Sí. Aleshores faran visites concertades i s'està mirant quin sistema es fa servir perquè la gent
2: doncs,
4: el pugui veure i el pugui gaudir.
2: Fonoll apunta a mi.
4: Val, vull dir que val la pena, realment.
1: Me l'apunto. Com a últim programa especial, una ubicació força interessant.
2: Sí, hi cabrem.
5: Les imatges, les fotografies penjades, i em va sorprendre, vaig dir, ostres.
4: Sí, bueno, el problema és pujar a l'equip de...
5: No.
4: A l'equip portàtil, perquè aquí, la maleta és gran.
5: En aquesta planta baixa.
1: Sí, per arribar aquí...
4: Però per arribar aquí és una escala de pedra.
1: Hi ha unes escaletes molt petites.
4: Que l'amplada és aquesta, més o menys.
5: Bueno, però això s'encarrega el que perdi la lliga, tu jugues. De pujar.
1: Pots començar.
4: Ara m'estàs fent afinar més, encara.
1: Vinga, va, què més?
5: Més coses.
1: Farem salat.
5: Montse.
2: Mare.
5: El privilegi reial original de Sant Feliu de Codines retorna a l'arxiu municipal.
1: El privilegi, què és això?
5: L'arxiu municipal ha rebut per part de l'arxiu episcopal de Vic el privilegi reial original del 1799, document pel qual el rei Carles IV reconeixia Sant Feliu de Codines com a vila independent de la baronia de Montbui. El privilegi reial és una peça del valor històric i jurídic, ja que testimonia el reconeixement de Sant Feliu de Codines com una vila independent respecte a la baronia. Coneixeu de la seva existència?
1: No.
4: No sabia que existís el document. Sabia que s'havia comprat la independència i que al cap de 4 dies la van donar a tothom. Sí, després de que paguessin.
2: Són molt, molt cutres.
1: Sí. És que...
4: això sí que ho sabia.
1: No, bé, que retorni aquest document i...
4: Home, haurien d'aquests documents, han d'estar a casa.
1: Tant, vida,
4: si han d'estar a casa, aquests documents no han d'estar por ahí.
1: Per tant, doncs, benvingut sigui. No sé si serà una peça exposada al museu o...
5: Suposo que sí, no?
1: O es quedarà a l'arxiu municipal.
4: De moment, segons diu la notícia, es queda a l'arxiu municipal.
5: Sí, en principi
4: sí. Municipal, que es pot anar a veure si es vol, perquè l'arxiu municipal és obert, no és tancat, però has de demanar hora per anar-hi i pots veure el document que vulguis de l'arxiu municipal. L'arxiu municipal és públic.
2: Podia fer visites a que veiessin el meu llibre, que és del 1946.
4: També, el millor el tenen, també.
2: Pagant.
1: Molt bé, què més?
5: Poca cosa més.
4: Oh, no, jo aquí veig també la notícia de que Sant Feliu acollirà el curs 26-27 la Fira de Mostres de Robòtica i STEAM.
5: Bueno, però això ja ho direm al 25-26.
4: Aquest any ha estat el 13 de maig a Santa Eulàlia de Ronçana, es va reunir 14 centres i entre ells hi havia els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera, que també van participar-hi. Per tant, jo crec que també és alguna cosa que val la pena, la pena dir-la.
1: I tant que sí.
4: Que l'any que ve, aquest any tindrem el tour, l'any que ve tindrem l'exposició de robòtica.
5: Cada no sé si és l'exposició, ben bé és l'exposició, o és com una demostració?
4: És una mostra que hi participen escoles, no? Diverses escoles i cada una porta el seu projecte i després es fa algun curs. I com a notícia jo també diria que
1: la... Paelles?
4: No, bueno, les paelles...
1: Home, hem de fer un...
4: Un resum.
5: Què va passar? Perquè diuen, què va passar?
4: Jo, perdó,
1: no va ploure, eh?
4: Perdó, després anem a les paelles. Ah, jo sí? Anava a dir que hi ha una delegació d'Ona Codinenca, està en aquest moment als
1: Premis RAC.
2: Els Premis RAC
4: estan allà perquè estan nominats pel programa que es va fer en el seu moment amb la Gran Apagada, i estan nominats per aconseguir un premi RAC. Oh, Déu vulgui o no, a veure si es toca o no toca. Però estan allà esperant per això. Per això el nostre Pau no està aquí, perquè està allà. Aleshores, per això ha deixat la Lliga Tu Jugues gravada.
5: Llavors, vols dir que és la primera vegada que té justificació per no estar aquí?
4: Bueno, és una de les vegades que té justificació per no estar aquí. Bé. A veure si és veritat que els hi donen. Perquè va ser...
1: Com a mínim, contents per la nominació a un programa de ràdio especial com aquell, de la pagada, doncs crec que...
4: Home, totes les ràdios que hi ha a Catalunya, jo crec que ser nominat per un programa ja val la pena. Ja és alguna cosa que va més enllà.
1: Sí, sí. A més, premiats fins ara ha sigut Jordi Basté a la trajectòria, el Xavier Mundó també ha sigut reconegut. Per tant, doncs, ostres, estem parlant de gent molt potent, radiofònicament, per tant, ser allà ja és tot un premi. Què més? Paelles, sisplau. Hem de repassar la jornada de Paelles, perquè ja va ser un rècord històric.
4: 32 concursants.
1: Allà no hi cabia ni un gra d'arròs.
4: 32 concursants.
2: I llista d'espera, hi havia llista d'espera.
4: El jurat va començar a protestar-les, des que anava a dir provar-les, però em dirà que la roba es prova, no les paelles, no. Tastar-les a partir de les 2 del migdia i va acabar a 3:45.
1: Déu-n'hi-do.
4: 3:45, i realment va ser molt competit. Vull dir,
5: però després va continuar amb festa, tinc entès.
4: Sí, després va continuar, hi havia el grup de los de... Los del sòtano era un grup que cantava així rombetes.
1: Sí, i va haver algú que va acabar al sòtano,
4: I després dic jo, no, no hi havia més d'un que va acabar al sòtano, ja t'ho dic
1: jo. La gent travessava la carretera C-59 que dius, aquests van carrer Sant Joan avall.
4: I de la inauguració de l'espai del campanar, s'escoltava perfectament la festa.
1: Diuen que... Isaac, com?
5: Ah, no, que... Diuen que va haver-hi una mica així...
1: Ja, tenim la sintonia o no? Fa dies que no la sentim, Carol. A mi m'agrada molt aquesta sintonia.
7: Diuen que això.
1: Què diuen?
5: Les votacions van ser una mica així... D'aquesta manera.
1: Què vols dir?
5: Els premis, no ho sé.
1: I van tirar massa llimona? A l'arròs.
5: Hola, diuen que és per camuflar quan hi ha llimona,
1: Per això. El jurat no va ser legal. Estàs...
2: Tongo. Suborn.
1: Qui va guanyar?
2: Ni idea.
5: No ho sé.
4: Joventut, bàsicament. Sí. Els Macalo van treure
2: segon,
4: un premi.
2: Macalo va ser el segon.
4: Pensava el jove, sobretot, i jo el que sí que sé per... que m'ha comentat el jurat, que també el que volien era potenciar que la gent jove és allà i s'escarrecés, diu, perquè alguns, com deia el Paco, el Paco del Cívic, vamos, perquè el coneguem tots, el Paco Guirau, que n'hi havia alguns que no havien vist una seva en sa vida. Bueno. I estaven allà fent una paella. El que passa que hi havia, normalment, els pares per una banda fent paella i els fills per una altra fent paella i les visites d'uns als altres eren constants, no? Però, bueno, no realment, la veritat, és que hi havia moltíssima
2: molt
4: joventut.
2: Molt bon ambient,
4: Molt
2: bon ambient.
4: Molt bon ambient, molta joventut. I, bueno, entre 32, què vols que guanyar? Va guanyar entre algú i ja
5: 32.
4: Està.
5: Sabem la quantitat de racions que es van repartir?
4: Hi havia unes 400 persones. Perquè la Susana del Cala Susana també hi era i va
2: era
4: portar coca.
2: Era jurat.
4: Era jurat i va portar coca per tothom. I li van dir, has de portar 400 racions de coca.
2: Mare meva.
1: A les papereres del Xifreda...
4: No hi havia res.
1: Cerveses, n'hi havia moltes.
2: Coca no.
1: Coca no. Cerveses...
4: Estava bona la coca.
1: Llaunes de cervesa, n'hi havia moltes.
5: No, la coca va vindre més tard.
1: Què més?
4: Bueno, ja està.
1: Va, doncs feta la repassada a les notícies...
2: Tenim notícies policials, perquè jo volia sortir...
1: Sí, tenim notícies policials,
2: que...
1: però primer hem de sentir la...
2: Això de les xarxes socials que han aclarit la policia, no sé
1: Ui,
2: si...
1: Ui, espera. No
2: sí,
1: t'avancis. No t'avancis.
2: Posem musiqueta, no? Va.
8: Notícies policials.
1: Diuen així, dissabte 16 de maig al vespre, un helicòpter medicalitzat del SEM va aterrar al camp de futbol, fet que va obligar a aturar temporalment l'entrenament del Club Futbol Sant Feliu. La ràpida coordinació dels serveis d'emergència i la policia local va permetre l'atenció urgent d'una persona que va ser traslladada a l'hospital i que, a dia d'avui, es troba en estat estable. L'activació d'un helicòpter medicalitzat es fa en situacions molt greus, especialment en municipis rurals o zones on el transport terrestre pot allargar temps de resposta. A Sant Feliu, els punts habituals d'aterratge són la zona del darrere del centre cívic, el camp de futbol o l'espai de la calistènia, tot i que l'emplaçament final sempre depèn de les necessitats de l'emergència. Ens passa una mica d'informació perquè sapiguem com funciona el protocol d'emergències. Hi ha prioritat zero, emergència vital extrema, aquests casos com poden ser doncs, aturades cardiorrespiratòries, infarts, ictus i accidents molt greus. L'objectiu és arribar al lloc dels fets en menys de 10 minuts. Interessant, això. I prioritat 1 i 2, emergències a urgències greus o menys greus, situacions de risc imminent de mort, però que requereixen assistència mèdica ràpida. En zones rurals, els temps d'arribada poden superar els 20 minuts. Val? Dit això, ens fan extensió de notícia, a mi em va arribar, per tant, agraeixo que també ens ho traslladin. Informació falsa a les xarxes socials, s'està difonent un rumor sobre una suposada baralla amb armes blanques a Sant Feliu de Codines. Des de la policia local desmentim aquesta informació. No hi ha hagut cap incident d'aquestes característiques. Recomanem no compartir continguts no verificats i consultar sempre els canals oficials. És cert que la setmana passada va estar corrent aquesta notícia i és totalment falsa. Per tant, dit això, la repassada de les notícies policials ja està fet.
4: Donem la benvinguda al Carmelo, que ha tornat a la policia.
1: Ho vam dir la setmana passada.
4: Ah, val, perdó.
1: Sí, sí, la setmana passada ho vam dir-ho i sí, des de l'1 de maig ha tornat a entrar en plantilla el Carmelo, cosa que celebrem que la gent de Sant Feliu torni a casa.
4: Era perfecte.
1: Què més?
4: Un silenci sepulcral.
1: Volies comentar un
2: silenci? No, això de la policia, que ho he vist a les xarxes socials. Mm-hmm. I això. I que encara queden places per inscriure's per la ONCO, que ho acabo de veure també a les xarxes. 7 quilòmetres caminant i 11 corrent. Avituallament a l'arribada, amb música i sorpreses. Obligatori portar samarreta, un codin estrell de qualsevol edició.
7: Però 7 per anar i 7 per tornar? O
2: no, no,
7: 7
2: no
7: en total?
2: Mai 7 per anar i 7. Sempre es diuen els totals, quan...
4: No. Són 7 per anar, però no són 7 per tornar.
1: No, són 7 en total.
4: Són 7 per anar.
2: Sí. Ja, són 7 en total, és el que dic.
4: Són 7 per anar. I després has de tornar.
1: Són 3,5, 7.
2: No.
1: Bueno, mentre discutim, fem passar els convidats.
5: Jo entenc que fins d'arribar ja són 7. Perquè després torna com vulguis.
1: Deixem passar els mestres del Jaume Balmes i anem per feina.
9: L'entrevista.

0: Avui, com dèiem a l'editorial, volem posar el focus en una realitat que fa setmanes omple carrers, escoles i taules de negociació. La vaga del professorat. Mestres i professors de Catalunya continuen mobilitzats per reclamar millores salarials, més recursos per l'educació inclusiva i una reducció de la burocràcia que asseguren els allunya cada vegada més de la seva feina, que és educar. Aquest matí, la notícia era d'ahir al matí, el govern i els sindicats es tornaven a reunir amb una nova proposta sobre la taula, però el malestar dels centres continua molt viu. I sovint, darrere els titulars i les xifres, hi falten les veus de qui viu aquesta situació cada dia a dins les aules. Per això avui ens acompanyen els mestres de l'escola Jaume Balmes, amb qui volem parlar, no només de la vaga, sinó també de l'estat de com està l'educació, també l'educació a Sant Feliu de Codines, de les dificultats del dia a dia i del futur de l'escola pública. Bona nit, Lídia Gasull.
1: Bona nit.
0: No l'hem sentit, ara sí.
1: Bona nit.
2: No se sent.
0: Ara sí.
2: Ara sí, bona nit.
0: Ara tocat la peça clau.
2: Bona nit, tal com raja. Bona
0: I
2: nit.
0: També donem la benvinguda, la presentaràs tu, perquè no la conec, i per tant doncs m'equivocaré amb el nom segur.
2: No, he vingut jo com a mestra més antiga, no la més vella, la més antiga.
0: Vella, amb alta o amb B baixa?
2: Amb B baixa. La més antiga de l'escola i una de les més noves de l'escola.
0: Que es diu?
2: Sí, que es diu Sara.
0: Sara.
3: Hola, molt bona nit.
0: Encantat de conèixer-vos. I al control tècnic tenim la Manolita Permanyer, que la tenim aquí localitzada. Bona. No ha volgut entrar, però la tenim localitzada. Gràcies per venir, totes tres.
2: A vosaltres.
0: Perquè fa dies que volíem parlar d'aquesta moguda, que ja està ben amb l'ensenyament, i volíem fer-ho amb gent d'aquí i gent que ho està patint, que ho esteu... Espera, que ara volen fer les fotografies...
4: Espera, que vegi la samarreta i el micro.
0: Sí, ara, espera't.
2: Que es vegi Ona i que es vegi...
0: Estàs tapant l'ordinador, però...
4: No, a la Sara li veig el micro. Fantàstic.
0: Ja la tenim. Lídia, Sara, quants dies fa que esteu en vaga? Heu estat tots els dies en vaga? Com ha funcionat aquesta vaga? A Sant Feliu de Codines.
2: A Sant Feliu ens adherim, o tenim la possibilitat d'adherir-nos a les vagues generals convocades a Catalunya, que són 3, i a les vagues convocades per zona, que són 2. Mm-hmm. En total són 5 dies d'afectació. Llavors a l'escola hem intentat organitzar-nos per fer serveis mínims.
0: És a dir, els nens en cap moment
2: no han
0: perdut. Cap dia lectiu.
2: No, quan l'escola ofereix serveis mínims es perd temari. No es pot avançar temari perquè no es poden garantir el funcionament habitual de l'escola. Mm-hmm. El dret a vaga és un dret que la persona treballadora pot exercir i no té l'obligació pas de comunicar-ho fins al mateix dia. Nosaltres tenim un ben entès entre nosaltres que ens organitzem prèviament, els qui volem, i per facilitar-nos la vida els uns als altres. Però, clar, com que l'escola no pot garantir-ho, no s'avança temari, perquè ningú o cap família que no porti els seus fills a l'escola, ningú perdi temari.
0: Quin és avui en dia el principal problema de l'escola pública?
3: La manca de recursos.
2: La falta de mans.
3: Sí, per sobre de tot... Al final ens van prendre un decret d'inclusiva, d'educació inclusiva, que ens prometia uns recursos, prometia un suport extra a les aules davant tota la diversitat de l'alumnat, i inclús el propi... O sigui, ja no parlem de casuístiques, no d'alumnes amb necessitats educatives especials, sinó el propi alumnat de les aules, que necessita un suport extra per les necessitats que siguin, i que et trobes que moltes vegades aquest suport no hi és. I al final es reclama aquest suport per tots i per totes, per igual, per ser més ben atesos, que és el que a nosaltres ens dol també més com a escola, que el que vols és que treballar en unes condicions dignes de treball i amb una qualitat que permeti que tant els professionals de l'educació treballem en un entorn de qualitat, sigui redundant, com que el propi alumnat rebi aquest suport.
0: Aquest suport, si li haguessin de posar nom i cognom, d'aquest ens estaríem parlant?
2: Mira, estaríem parlant...
0: Què és el que falta?
2: Falten mans. Quan va venir el Salvador Illa...
0: Mans vol dir més gent.
2: Més mestres, sí. Sí, quan es diu reducció de ràtios, en realitat el que vols dir és que hi hagi més persones treballant. Quan va venir el...
0: Menys.

0: que estem anant per un camí que si ho acabem privatitzant tot, estarem molt privats tots de moltes coses. I és aquí el problema que hi ha al darrere fons, és un problema polític molt greu, perquè estem anant cap a una privatització del sector i jugant amb el desgast d'un col·lectiu que ha anat doncs, entomant una sèrie de coses per inèrcia, per bona voluntat, perquè la societat ha anat canviant i has anat assumint una sèrie de funcions que en un principi fa 20 anys, jo fa 30 anys que sóc mestra, 20 dels quals a Sant Feliu, no té res a veure l'educació avui en dia, les famílies, els infants. Llavors, del que estem parlant és de més mans, perquè es necessita més atenció. Es necessita més atenció.
1: Per tant, la vaga no només... s'ha parlat molt també per les xarxes, inclús programes de ràdio, de matí, tarda i nit, parlant dels salaris, d'aquests 400 euros que us prometen. Els diners són importants o no?
0: Digues una cosa tu i ara jo en tinc una de guardada.
2: Evidentment, i tampoc ens hem d'amagar, és a dir, al final formem part de... Molts de nosaltres formem part del col·lectiu de funcionariat i al final formes part del mateix cos que altres funcionaris que tenen un sou molt diferent que tu, no? I hi ha un lema que tenim que ja no són les vacances, són les mancances, no? I al final, evidentment, lluitem per un salari digne, i un salari doncs, que s'ha mantingut congelat durant molts anys i el nivell de vida va pujant i també com a joves al final també tens unes despeses, la vida s'ha encarit moltíssim i el teu sou no reflecteix les despeses que et comporta mensualment.
3: Ara m'agradaria fer, una mica d'advocat del diable, perquè
0: sí.
3: Crec que és un tema molt interessant això. Us sentiu que us entenen els pares?
0: Hi ha de tot, sí. Hi ha els pares que més se t'acosten són els que t'entenen, però també comprenem que hi ha gent que no entén perquè no coneix moltes coses, una de les quals és que estava explicant la Sara. Nosaltres tenim un sou repartit, és un sou d'11 mesos repartit amb 12 pagues. És a dir, allò de les vacances a l'estiu és que és un mes que no està pagat. Mm-hmm. O que ja s'ha fet amb hores de formació, no? Si tu fas un parell de cursos de 40 o de 45 hores, ja has fet la jornada, ja l'has fet. També hi ha un tema que jo recuperava ahir fotografies de la nostra escola Jaume Balmes del 2000... Ara no recordo si era abans o després del 2010, que vam fer una protesta, que li vam dir la protesta perfecta, que anàvem tots de groc amb el SOS Educació Pública, i ens vam plantar amb tots els infants a plaça Catalunya, a la plaça Sant Jaume, a davant del Palau de la Generalitat. Estàvem tots allà i en dèiem la protesta perfecta perquè no molestàvem a ningú, no molestàvem a les famílies, anàvem tots allà amb autocar, donàvem feina als autocars, i estàvem com orgullosos, no? De, mira, hem fet una protesta, ens hem fet visibles i no hem molestat a ningú, perquè els catalans som així, no llancem ni un paper a terra, no? Yeah. I tot queda molt bé. I ara ha arribat el moment de molestar.
3: No, ho dic també perquè el tema recurrent de... Sara, tu no ho saps, però la meva filla és professora, eh? Mm-hmm. I és això de dir, tenen 3 mesos de baixa,
0: i de vacances, vols dir.
3: I a sobre, sí. Per això no sé si rebeu aquests inputs negatius també.
2: Sí. Jo crec que és una feina, no? Com passa la televisió rere càmeres, no? Al final la feina visible són les teves hores lectives dins de l'escola i la feina rere càmeres és no visible,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Les hores que et passes a casa corregint, preparant material, ostres, aquest nen serà a fer un dictamen, busca els papers, cerca historials antics, lluitem-ho, he de contactar amb la psicòloga, no pot a l'horari lectiu, tranquil·la, ens truquem després de l'horari. I tota aquesta feina no vista, no, i no pagada, com el famós tema de les colònies, no, nits no pagades, va sumant...
3: El tema de les colònies, per exemple,
0: aquest
3: un tema
0: un
3: que
0: tema
3: s'han parlat...
0: L'hora extra et surt a 1,85 euros.
3: Els nens no poden anar de colònies per culpa dels seus professors.
0: No, per culpa del departament.
3: Bueno,
0: sí,
3: ja,
0: clar,
3: aquí anem directament al que li veus la cara quan portes
0: però,
3: el nen,
0: sí,
3: que no és el meu
0: cas. Però mira, això és com... No sé, jo vinc de pagès, el meu pare feia un hort, i és com que tu vas a buscar les tomates a l'hort i no veus, no, que allà hi ha hagut tota una feina, no, abans, i el teu pare s'ha estat allà un munt de temps, allà fent feina, i tu no, tu vas al dia de collir tomàquets i t'omples i te'n vas cap a casa molt contenta perquè el teu pare t'ha omplert un cistell ple de tomàquets, no? Tota la feina que hi ha abans és la que no es veu, no? És aquells diumenges, aquells...

0: cap de setmana, aquella terra ha plogut, hi ha uns cargols, hi ha uns ocells, ara tinc un no sé què, ara hi tiro això, ara no hi he de tirar allò. Hi ha tota una feina, no?, que en, com diu la Sara, no es veu. El tema de les colònies és una feina que cada vegada fa més por. Cada vegada fa més por, no?, perquè qualsevol cosa que et pugui passar, si... clar, estem en un moment que qualsevol... El dret d'imatge, el dret de no sé què, el no em toquis, qualsevol cosa, i nosaltres estem molt bé, perquè a la primària, en aquest sentit, estem molt bé, però assumeixes una responsabilitat que no la cobres per enlloc, no? La nocturnitat es cobra normalment, les hores extres s'haurien de cobrar. Llavors, clar, aquí ho hem fet... tots aquests anys que ho hem fet i que ho seguirem fent i que ho volem fer.
1: Totalment.
0: Perquè creiem que és una activitat educativa que val molt la pena, igual que les sortides, no? Que no tenim cap obligació de fer-les i les programem i les fem perquè és que no ho entenem d'una altra manera. Jo entenc que es pugui fer aquesta part de no anem de colònies per culpar els mestres. Bueno, se li pot donar...
2: Clar, aquest és un dels últimes queixes, potser. No puc anar a treballar on deixo la meva criatura perquè no hi ha... Estan de vaga.
0: No, clar, la pots deixar a l'escola, eh? Si hi ha serveis mínims, les criatures es poden deixar a l'escola.
2: Tinc una companya que té una criatura de, no sé, 5, potser, no sé. És que com que ja et recomanen que no li portis...
0: Clar, això depèn molt del centre. A la nostra escola no recomanem mai ni que portis ni que no portis. L'únic que podem fer és explicar que hi ha convocades unes vagues i llavors que com a centre no podem garantir el funcionament habitual perquè jo, per exemple, com a equip directiu, jo no tinc per què saber quins treballadors faran vaga i quins no, perquè tu com a treballador pots fer dir a les 9 del matí jo no vaig a treballar. Llavors, com que no podem garantir-ho, només podem dir això, no podem garantir-ho. I no ho garantim.
1: Sí, al final és un punt de dignificar la teva feina, no? Ha estat un col·lectiu que durant molts anys, vull dir, pot venir un pare a final de curs i dir moltes gràcies, no? Però al final... tampoc no veus la repercussió, no? Els metges diuen, no, salven vides, no? I els docents, bueno, amb la vocació van tirant, no? I van tapar un foradet aquí, un foradet allà. I jo crec que val la pena dignificar aquesta professió. Al final formes... és la població, el futur. Estàs formant els futurs líders, els futurs metges, els futurs... Tot neix, no? És el planter, és aquest hort, no? Que regues cada dia. I al final vols que et valorin i que diguin, no, és que és docent, no? Com és metge, és infermer, és, no? També vols aquest reconeixement.
3: Us convenç les propostes que estan arribant del govern a dia d'avui o no?
0: No.
1: No,
0: no. No.
3: Per tant, ara això es pot allargar.
0: Per dir-te l'exemple que et posàvem al començament de que es necessiten més mans, si hi ha uns 3.000 i una mica més de centres a Catalunya... El que ens està tocant ara és una persona cada 3 centres. No fem res amb això.
4: És a dir, que vosaltres el que dèieu de 3.000 a 4.500.
0: Clar.
4: Que és un 50%.
0: Exacte.
4: Ni més ni menys, en canvi, us estan oferint 200 persones.
0: Clar.
4: Per dir alguna cosa, eh?
0: Clar, sí. Sí, sí. Per 3.000 centres t'ofereixen 300, sí. És un... Bueno, el tema aquest que diu ella de dignificar, nosaltres formem part d'una categoria laboral, com els Mossos o infermers, infermeres, i no cobrem el mateix sou. És a dir, dintre del mateix col·lectiu hi ha com uns defectes de base, no?, que s'intenten compensar, no sé, amb vocació, no sé de quina manera, però que també han jugat molt amb el desconeixement, perquè molts de nosaltres això no ho sabíem. Jo quan vaig començar a treballar més no tenia ni idea de quina categoria laboral estava, ni què havia de cobrar, ni què no havia de cobrar. Fallo meu, eh? Perquè la consciència de classe també s'ha d'anar guanyant i n'hem après dels més grans. I ara estem amb els més joves intentant també portar-los cap aquí, no? Perquè juga molt amb això, amb el desinterès, amb la desgana, amb el desencant i amb aquest afany individualista que hi ha avui en dia. I el desgast que va fent aquestes propostes que són inamovibles, no? Demà s'han de tornar a reunir. I és, bueno, em reuneixo, estic plantat allà i no em moc perquè els pressupostos ja els han... Jo no sé què faran, eh? Perquè no sé què es pot arribar a fer o no, però no té gaire... No sé, no els veig gaire predisposats a fer passes.
5: Perquè quan parlem de la falta de recursos, per exemple, sí que està el tema de les ràtios, es parlava, és més ràtio falten més docents o falten més terapeutes, psicòlegs, per abordar tota aquesta part inclusiva que de cara a la galeria queda molt bé, però a dia d'avui no es pot abordar perquè no hi ha professionals assignats al centre. Estem parlant de docents o de terapeutes d'aquest estil?
0: De tot.
1: Sí,
0: estem parlant de tot, de mestres de suport, però estem parlant també els equips d'atenció psicopedagògica. Atenen diferents centres a la vegada. Un sol equip ha de manegar diferents centres. És una barbaritat d'alumnes que ha de manegar un sol equip. Integradors socials. Després hi ha aquesta part polèmica, ara demanem recursos i poseu Mossos als instituts, no? No és això, demanàvem integradors socials, psicopedagogues, psicòlogues, terapeutes de tot tipus.
5: Perquè aquí no estan establerts aquests especialitzats, no hi ha unes ràtios?
0: Hi ha unes ràtios...
5: Per exemple, clar, per tants perfils que puguis tindre a l'escola dintre del que sigui, un TDAH, un TEA, un... el que sigui, que diguis tard volum de nens amb necessitats, que diguis hi ha assignats una ràtio de X?
0: No. Tu vas manegant amb el teu equip psicopedagògic de zona tot el volum que et va sorgint i el que fan és assessorar-te i ajudar-te a trobar els recursos pels mestres, que significa per la mestra doncs, maneres d'adaptar una feina, per exemple. És un assessorament. Són equips, que ho diu la paraula, d'assessorament psicopedagògic. No hi ha una persona més...
5: Extrapolant una mica la situació, però no es deixa ser paral·lela, sí. En una escola d'educació especial, això sí que està regulat,
0: clar.
5: Aquestes ràtios.
0: Clar. Sí que es controla...
5: Situacions totalment diferents, però dius, en un cas ho tenim regulat... També manquen recursos, eh? Però... hi ha com un interès de dir, sàpiguem, aquí 100% hi ha d'haver-hi aquest perfil de professional.
0: El departament sí que té uns números, no?, de quan tu tens un cert nombre d'alumnat, t'augmenta amb personal, no? Mm-hmm. És com, o quan tens un nombre cert, per exemple, de nouvinguts, et dota d'aula d'acollida. Però també és un número que es mou perquè tu un alumnat el consideres nouvingut, o el departament el considera nouvingut durant els primers 24 mesos. Nosaltres ens hem trobat que ens atorguen una aula d'acollida, que ens la van atorgar amb el curs ja començat, mitja persona d'aula d'acollida, però ara com que molts alumnes ja fa més de 24 mesos, per l'any que ve no sé si la tindrem, quan fa falta encara.
1: I en el meu cas, l'any passat vaig estar en una escola d'alta complexitat i la ràtio, o sigui, era la mateixa, la persona responsable de l'EAP assistia un cop a la setmana i era en una escola que tenia CIEI, que és una aula de suport intensiu per alumnat amb casuístiques molt diverses i d'atenció constant, intensiva, ja ho diu, intensiva. I al final comptaven amb el mateix suport. És a dir, que no està regulat, és a dir, pot ser per nombre d'alumnes, però a vegades ni inclús per la intensitat de l'escola amb la que et trobes. I els centres d'educació especial és cert que ja establen uns criteris molt concrets per un perfil d'alumnat molt concret i amb una ràtio molt concreta, però tot i així estan desbordades. I molts dels casos, quan es va prometre l'escola inclusiva, la idea era anar reduint cada cop més les places a l'escola d'educació especial i incorporar-los en centres ordinaris, amb suport, i al final el que ens ha mancat ha sigut aquesta clau.
5: El suport.
0: Exacte.
1: Aquest suport. Que el departament li ha permès tancar centres d'educació especial i amb el que ha comportat d'estalvi, però que no ha reinvertit en els centres ordinaris amb aquestes mans que es prometien.
3: Quan són les 10 en punt de la nit, les famílies us estan donant suport?
0: Sí, bastant. Sí.
3: Els alumnes entenen la protesta?
0: Depèn de l'edat i del que els hi puguis explicar, però sí, no? Allò que diem de lluitant, lluitant també estem educant, no? Hi ha hagut èpoques que l'alumnat ha jugat al pati a fer manifestacions, no? Ara, no? El 2017, que portàvem els nostres fills, o abans del 2017, no? que anàvem a manifestacions, els nostres fills jugaven al pati a fer manis. Estàs educant, no? estàs ensenyant que, i estàs explicant, o com ho expliquem als nostres fills, que quan vols una cosa, a més de queixar-te, t'has d'organitzar no? Perquè no n'hi ha prou amb queixar-se, no? És molt fàcil arribar a l'escola, queixar-se cada dia del que hi ha i seguir fent com si no passa res.
1: I que siguin crítics, perquè el nostre col·lectiu està movent aquesta lluita, però hi ha molts altres col·lectius que també estic ben segura que tenen moltes mancances i que també s'ha d'inculcar aquest valor de dir no, no, si és que tu no estàs satisfet amb les condicions que tens, tu tens dret a queixar-te i tens dret a moure't. Vull dir, és aquest esperit que promovem no només els docents, sinó que ara el seu futur, com a nens i nenes que seran adults, doncs que han de ser crítics amb el seu entorn.
0: Sí, però estem en un moment que és complicat perquè... Hi ha gent que et diu, doncs mira, a l'escola del meu fill o en una empresa privada no, hi ha gent que no fa vaga perquè si no el faran fora.
2: I tant, absolutament.
0: Llavors, clar, volem, aquesta és la societat que volem. O sigui, després de tot el que han lluitat els nostres avis, és aquesta la societat que volem, una empresa que si fas vaga et fan fora.
2: Bueno, i en segons quins convenis, de la dependència, per exemple, que el conveni és baixíssim, si fas vaga i et descompten un dia, no arribes a final de mes segur, llavors...
3: Aquesta és la pregunta que tenia també per fer-vos. Clar, no cada dia que feu vaga, s'us descompta la quantitat de més de 100 euros, potser?
0: Sí, gairebé 200 euros.
3: Gairebé 200 euros.
1: Sí.
3: Isaac,
5: recuperant la pregunta de...
3: Però ràpid, va.
5: Ara vaig a burxar. Des de la concertada els trobeu recolzats?
0: No sé què vols dir. No sé, nosaltres...
5: Indirectament acabarien sent beneficiats d'aquesta vaga, però no... No, no, jo ho dic clar.
0: Ells també han estat clar. Convocats a vaga. Sí, sí, sí.
5: Han
0: sí,
5: estat
0: sí.
5: Convocats a vaga,
1: sí, sí, sí.
5: Però...
1: Sí, poden assistir.
5: D'aquella manera, sí. Diguem-ho així. Sí. Diguem-ho. No s'hi han adjuntat, pràcticament. Llavors, us hi sentiu... És més, a principi de curs va haver-hi aquí un clus amb el tema de l'institut, que si la línia... Que si
4: la línia.
5: Que si la línia, però ara després, a l'hora d'aquí, d'ajuntar i fer pinya tots junts, us heu sentit recolzades?
0: Mira, jo torno al que et deia al començament. O sigui, jo veig un problema de societat que anem cap a una privatització de serveis. I llavors, clar, el que no estan entre companys, jo he treballat a la privada, a la concertada i a la pública, no estan entre companys, no?, que et coneixes de molts anys i ens trobem al centre cívic quan anem al teatre i ens saludem o quan fem les jornades intercentre o qualsevol activitat i hi ha molt bona entesa, sinó que jo el que veig és precisament aquesta voluntat, no?, de dividir a la gent, de crear recels, de desgastar. Perquè si tu desgastes... i desgastes el professorat, no? Perquè, a més, clar, tu pensa que som tan rucs que a vegades diem, clar, és que si ara faig vaga, després el dia, clar, hauré de... Quan faré això? Quan els avaluaré? Perquè, clar... I et planteges coses, no?, de dir, aviam, per què estic fent...
5: Això em passa clar, a mi quan em demano un dia de festa. Que
0: clar, dic, no, a mi fer vaga, a part de costar-me els 200 euros que m'ha costat caps de setmana a casa meva fent feina amb la família dient, noia... que és cap de setmana, bueno, perquè has d'atrapar la feina. Mm. No ho sé, no és tant el recolzament entre companys, sinó jo crec que hi ha un problema estructural de país que sí. anem cap a una privatització de serveis.
1: Sí, perquè no dubto que empatitzin amb nosaltres, perquè al final som del mateix col·lectiu, treballis en un sector o en un altre, però al final sí que hi ha una pressió darrere, no?, i fan el que poden. Però jo sí que tinc companyes de la concertada, que jo també he treballat durant 6 anys, que diuen, doncs us animo, és que estem amb vosaltres, vull dir, estem treballant, però és això, al final has de ser-hi, no?
0: En la lluita.
1: Totalment.
3: Alguna cosa més? Doncs Lídia, Sara, Manolita, gràcies per acompanyar-nos avui. Hem pogut conèixer de primera mà els problemes que estan patint els professors, els problemes que hi ha a les escoles, i esperem que el govern... afluixi una mica...
0: Bueno, si tenim un govern d'esquerres, que la part de l'esquerra l'han perdut. No sé,
3: esperem que, com a mínim, hi hagin bones sintonies i que se'n pugui extreure alguna cosa
0: esperem
3: positiva
0: sí.
3: Per les dues parts, perquè al cap i a la fi sempre hi ha d'haver un enteniment entre les dues parts i trobar el consens. Espero que sigui així.
0: Esperem que
3: pel
0: sí.
3: Bé de tots. Total. I pel bé del futur del planter.
2: Pel que veiem amb la Sara, el planter puja bé.
3: I tant.
2: Diu sí. Que fa 6 anys que treballava no sé on i pensa't quants anys té aquesta nena.
1: És molt bonic. Cap a 30 el mes que ve.
3: És jove, Montse.
2: Clar. Jo veig a tothom molt jove.
4: Eh? Tu que et fas gran.
0: Ja m'ha dit que a partir d'un moment que veus a tothom molt jove i molt guapo.
2: Sí.
3: Lídia, Sara, gràcies. Manolita, també.
0: Sempre
3: gràcies.
0: Que vulgueu. Gràcies. Merci a vosaltres.
3: I us seguirem amb atenció. Seguim endavant amb el programa. Anem a fer la secció de la Montse Vila i l'Anna Arnau. Què no saps de Sant Feliu de Codines? Tenim sintonia? No tenim sintonia? La van gravar aquell dia? La van...
6: Què saps?
3: Què saps? Què no saps?
6: Què saps de Sant Feliu de Codines? No, que no saps.
3: Jo cada tres setmanes me'n vaig a casa aprenent coses que no sabia. Per tant, és que no sabem.
2: Ho dic perquè...
3: Anem parlant, no? Això és producció en directe. I com que no tenim sintonia, perquè no us ha donat la gana gravar-la amb tota la temporada...
2: Però si vols, mentrestant, li pots tornar a preguntar a la Lídia la mateixa pregunta. Els pares us donen suport?
3: Sí, clar.
2: Li pots preguntar dos o tres vegades.
3: O quatre, perquè al cap i a fi els pares hi tenim...
2: Ja, però és que ja ho havia preguntat jo. Exactament. Estaves apostant?
3: No, saps què passa? Jo treballo amb un guió. Passa que tu no, tu treballes...
2: Jo sóc indepe.
3: Vull dir, independent. Tu vas al teu aire.
2: Llavors, risco, si de cas, si ja ho pregunto jo al meu aire, no ho repeteixis. Ens hem mirat tots i hem dit... El cava li ha pujat.
3: Sí, el cava. Mira, encara està aquí. Va.
7: Quina cançó voleu per avui, que és personalitzat?
3: I una setmana va sonar la Vall de la Filada.
7: Sí, però volem cada setmana?
3: No sé,
2: que sonin els Pastorets.
3: Ara.
7: Sí.
3: Mira.
8: No, per dos que en queden ja veurem.
2: Parlem de la plaça, mentre?
7: No, que el tinc. Un altre cop de la plaça, no, sisplau.

0: arribarem avui, eh? No arribarem. Va, què saps de Sant Feliu o
1: què
0: no saps?
1: Què sabem de Sant Feliu? Va, doncs amb l'Anna hem decidit, per concloure aquests dos programes que ens queden, que no parlarem de cants.
2: Ep!
3: Ep!
0: I doncs de què parlarem?
1: Doncs parlarem d'una cosa molt important. Què caracteritza el nostre municipi, a part de que té dos campanars, un civil i l'altre religiós, que ho va descobrir l'Isaac? Què és el teixit que caracteritza Sant Feliu?
3: A veure.
2: Entitats.
1: Molt bé!
2: Què?
3: Molt el nouvingut, el nouvingut.
1: Jo crec que ha llegit el guió que té aquí al costat.
2: No, però és veritat.
0: No, segur que no, perquè el guió no us el mireu mai.
1: No, el guió que hem fet l'Anna i jo. Doncs aleshores nosaltres hem dit, parlem de les entitats, perquè sempre diem hi ha moltes entitats, no sé què, i volem intentar fer un petit recull d'entitats. Som-hi, doncs. Aquesta setmana, doncs, parlarem de les entitats de Sant Feliu, un espai on descobrim la història, les activitats i les anècdotes de les associacions que han ajudat a fer créixer el poble al llarg dels anys. Sant Feliu de Codines té una llarga tradició associativa, com comentem sovint. Entitats culturals, esportives i socials que han estat punt de trobada de moltes generacions i que encara avui continuen mantenint viu l'esperit de poble. Al llarg dels segles, les entitats culturals, esportives, socials i tradicionals, com hem dit, han estat el motor de cohesió del municipi. Més enllà de les institucions oficials, han estat les persones organitzades en associacions, les que han construït bona part de la vida cultural i comunitària. En aquest recorregut parlarem de les entitats més representatives, del seu origen i de la seva importància i que tenen i continuaran tenint en la història local. La tradició associativa de Sant Feliu de Codines està molt vinculada als ateneus, als cors, a les cooperatives i a les entitats recreatives sorgides entre el final del segle XIX i principis del XX. En aquella època, molts pobles catalans van veure néixer espais on la gent es reunia per formar-se, per fer cultura, practicar esport o simplement per conviure. A Sant Feliu aquesta dinàmica va arrelar amb força gràcies al teixit obrer, menestral i pagesos del municipi. El que cal saber és que l'entitat més antiga de Sant Feliu de Codines és la Fundació Agustí Santa Cruz. Segons l'Ajuntament, ja tenia 256 anys d'història l'any 2009, així que els seus orígens es remunten aproximadament a l'any 1753.
2: Sant Feliu no era independent.
1: Imagina't.
4: Anem a parlar ara d'una altra entitat, el Casino de Sant Feliu. Una de les entitats històriques més emblemàtiques és el Casino de Sant Feliu. Va estar fundat a finals del segle XIX. El casino va néixer com a centre social i recreatiu. Durant dècades va ser un punt de trobada fonamental per a la vida cultural del poble. S'hi feien balls, teatre, tertúlies, cafè i celebracions populars. Els casinos catalans no eren llocs de joc, com avui podríem imaginar-nos, sinó que eren autèntics centres culturals. El Casino de Sant Feliu va tenir una gran importància perquè va permetre consolidar una vida social estable i organitzada. Encara avui continua sent un espai de referència per a activitats culturals i actes populars.
1: Ara a mi m'agradaria preguntar qui sap on era el casino. Isaac?
2: A sobre...
0: Espera't.
2: A sobre del Vidal.
1: A sobre del Vidal. Un moment, sisplau. Un segon, sisplau.
2: Un segon, sisplau. Potser vaig xerrar, però aquí hi havia alguna cosa.
1: Un segon, sisplau. Caral, on era el casino?
5: És l'Ajuntament actual.
1: Enrisco, on era el casino?
0: On viu el Florín.
1: On
2: qui? Escolta, la gent no sap on viu el Florín.
0: Costat de l'Ajuntament, a davant del Marc Capa.
1: Fonoll, ho saps?
6: Jo diria que és on l'Ajuntament actual.
1: Anna?
4: És al costat de l'Ajuntament, que hi havia el Banc de Sabadell, no?
1: L'edifici. A l'edifici de l'Ajuntament, a sota hi havia diferents botigues, una ferreteria que era Can Carbonell,
0: sí, senyor.
1: Al costat hi havia una papereria que era Can Míriam,
0: sí, senyor.
1: Al costat una botiga de comestibles mini, que era Can Maler.
0: Oh.
5: Que era llaminadures, pot ser?
1: De tot.
5: Tenien,
1: era increïble com hi posaven tantes coses a dins. I al costat de Can Maler hi havia les escales que pujaven al casino. No era sobre casa el Florín, no era sobre casa ara on hi ha el Loft, ni on abans hi havia un Banc de Sabadell, ni a sobre el Banc de Sabadell de Can Vidal ara. El casino era a sobre, just tota la zona d'aquelles botigues, i el casino era enorme. I en allà hi havia el propietari del Saki, el Vidal no. Al Vidal hi havia un cinema.
0: Ja.
1: En el casino, no?
0: Yes. Sí, recordo.
1: Hi havia el propietari del Saki, en Pau Descansi, el Pedro.
2: Encara hi és?
0: No.
1: No.
2: El Pedrito.
1: Va morir. Pedrito. El Pedrito és el seu fill, el sí, pare es deia igual.
2: Sí, ja ho sé, el coneixia.
1: I eren el Pedro i l'Angelina portaven al casino. Allà es jugava a fronton, fèiem els pastorets, es jugaven a cartes, hi havia la seu de la junta del club de futbol. I allà era un lloc que, bueno, es feien juntes de... Me'n recordo de l'associació de jovent. Es feia tot. Era enorme. Imagineu-vos des de tot la part de l'Ajuntament fins a darrere tot, que hi havia uns frontó enorme. I si celebraven... Jo vaig celebrar la comunió allà. Era una passada. Era una passada. Bé, més que res, perquè sapigueu on era el casino, per qui no ho sap. Alguna cosa dèieu?
0: No, estava parlant
1: d'altres coses. Per això repeteixes les preguntes.
0: Ah, exacte, perquè
2: estic
0: a 30 coses a l'hora.
2: Va, calla.
4: Vinga.
1: Continuem. Ateneu i cultura popular. Un altre pilar històric és l'Ateneu Popular La Pinya, hereu de la tradició dels ateneus catalans. Els ateneus van ser espais de formació cultural i política molt importants durant els segles XIX i XX. Organitzaven conferències, activitats educatives, teatre i música, i ajudaven a democratitzar l'accés a la cultura. A Sant Feliu aquesta tradició ha estat essencial per mantenir viu el teixit cultural i associatiu. Les entitats vinculades a l'Ateneu han impulsat activitats per joves, festes populars i projectes comunitaris.
4: Anem a parlar ara dels pastorets i del teatre amateur. El teatre ha tingut sempre molta força a Sant Feliu de Codines. Especialment destacats són els tradicionals, els pastorets de Sant Feliu, representats des de fa dècades. Els pastorets són molt més que una obra nadalenca. Són una escola de participació comunitària. Hi intervenen actors amateurs, tècnics, famílies i voluntaris de totes les edats. La seva importància és doble. Mantenen viva la tradició del teatre catalana. Creen sentiment de comunitat entre generacions. Molts habitants del poble han passat pels pastorets en algun moment de la seva vida.
1: Aquí tots hem passat pels pastorets. Risco?
0: Sí, jo també.
1: Caral, has fet pastorets?
7: No, jo no.
1: Op,
8: jo sí.
7: No.
0: Jo els he fet tots.
4: Jo vaig fer una petita obra a Lliçà d'Amunt.
1: No, pastorets, parlem.
4: Bueno, jo a Lliçà d'Amunt.
1: Però pastorets?
4: Sí, sí.
1: Ah, com que dius una petita obra...
4: Bueno, que vaig participar...
2: Un petit paper. Feia l'arbre de fons.
4: Sí.
0: Feia de llop. Què més?
1: Continuem.
4: Quina gràcia.
1: Una de les entitats històriques és el Casal Cultural Codinenc. Durant dècades ha estat un espai de trobada, cultura i convivència per a molta gent de Sant Feliu. El casal ha acollit activitats de tota mena. Teatre, xerrades, balls, concerts, activitats populars, celebracions... En moltes èpoques, especialment abans de l'arribada d'internet i de les xarxes socials, el casal era un dels grans centres socials del municipi. Molta gent recorda especialment els balls de festa major i les representacions teatrals, on sovint hi participaven famílies senceres. També expliquen que anys enrere les sales quedaven petites durant alguns actes importants i que fins i tot hi havia gent dreta als passadissos per no perdre's l'espectacle. Actualment el casal continua col·laborant en activitats culturals i mantenint viu aquest espai associatiu tan característic nostre.
4: Una altra entitat, el Centre Excursionista. La relació de Sant Feliu amb la natura i els cingles de Bertí ha fet que el Centre Excursionista sigui una de les entitats més arrelament. Des de la seva fundació durant el segle XX, el club ha estat una escola de formació esportiva i humana. Per moltes persones del poble, les excursions de diumenge han estat una tradició familiar. Alguns recorden sortides en pluja, caminades acabant de nit o excursions improvisades que acabaven amb esmorzars populars i llargues sobre taules. El centre també ha ajudat a transmetre el respecte per la muntanya i el patrimoni natural de la zona. Entre les activitats actuals hi ha caminades populars, excursions culturals i sortides per diferents punts de Catalunya.
1: Que han passat de ser del dissabte al dimecres. Els geganters i la cultura popular. Parlar de Sant Feliu també és parlar de cultura popular i aquí els geganters tenen un paper molt important. Els gegants formen part de moltes festes, celebracions del poble. Quan surten al carrer, grans i petits s'aturen a mirar-los i acompanyar-los pels carrers. Tot i que val a dir que ara necessiten gent, perquè si no això ho acabarem perdent. Molts veïns expliquen que de petits vivien amb emoció la preparació de les cercaviles i que alguns nens fins i tot s'espantaven quan els gegants s'acostaven massa. La feina dels geganters va molt més enllà de les festes. Durant tot l'any Preparen sortides, assajos i activitats per mantenir viva la tradició molt estimada. A més, les trobades geganteres serveixen per portar el nom de Sant Feliu a altres pobles de Catalunya.
4: Parlem ara del Club Futbol Sant Feliu. L'esport també té un paper molt important dins de la vida associativa del poble. I una de les entitats més conegudes és el Club Futbol Sant Feliu. Durant anys i generacions, centenars de nens i nenes han passat per al camp de futbol. Per molts, els dissabtes i diumenges, de partit formen part dels records d'infantesa. Hi ha anècdotes de tota mena. Partits sota la pluja, remuntades impossibles, celebracions improvisades i entrenadors que encara avui són recordats amb molt d'afecte. Més enllà dels resultats, el club ha estat sempre un espai de convivència i amistat. Actualment continua treballant amb equips de base i fomentant l'esport entre els joves del municipi.
0: Deixa'm fer un petit apunt parlant de futbol.
1: Sí.
0: Avui hi ha hagut, hem de lamentar la pèrdua, d'un dels millors jugadors que ha donat el futbol de Sant Feliu, un dels millors delanters que jo he vist mai, com era el Santi Rodríguez. Per tant, deixeu-me fer una mostra de condol, perquè una persona jove com ell no ens ho esperava, això. Per tant, una força abraçada a la família.
1: Seguim, doncs, amb l'Esbar Codinenc. L'Esbar Codinenc és una altra de les entitats més destacades del poble.
6: I que també necessita gent.
1: I que també necessita gent, perquè si no també... Des de fa anys treballa per conservar i difondre la dansa tradicional catalana. A través dels seus balls i actuacions, moltes generacions han descobert una part important de la cultura catalana. Molts veïns recorden els nervis abans de sortir a actuar durant la festa major o els assajos d'última hora per intentar que tot sortís perfecte. L'Esbar també ha participat en trobades i festivals fora de municipi, portant el nom de Sant Feliu arreu. Actualment continua organitzant activitats, el Ball de la Filada, Setmana Santa, que sembla que l'any passat ja no es va fer, i fomentant la participació dels més joves, però costa, costa moltíssim.
4: Parlem ara de la Societat Coral La Ponzella. La música coral també forma part de la història cultural de Sant Feliu gràcies a la Societat Coral de La Ponzella. Durant molts anys, aquesta entitat ha omplert de maneres, cançons tradicionals i concerts diferents espais del poble. Els membres de la coral expliquen que els assajos sovint acaben amb bromes, sopars improvisats i moltes rialles. També recorden actuacions especialment emotives a festes locals i celebracions importants del municipi. La coral continua avui, que també ha fet una coral jove. Avui mantenim viva la tradició musical i participant activament a la vida cultural de Sant Feliu.
1: I com no, hem de parlar de la festa major. Aquest sí que és el moment culminant de l'any associatiu. Durant aquests dies, totes les entitats col·laboren amb totes les coses que fan per la festa major, des de correfocs, balls, també haurem de parlar del correfoc, qualsevol activitat, àpats, en fi, tot el que passa per la festa major. I el que simbolitza la festa major, com no, és la unió del poble i la capacitat, sovint, de treballar tots junts sense barallar-se.
4: Bé, les entitats són una part imprescindible de la història de Sant Feliu. Gràcies a totes aquestes associacions, el poble manté viu el seu teixit cultural, esportiu i social. Darrere de cada activitat, cada festa i cada projecte, hi ha moltes hores de feina voluntària, esforç i il·lusió. I sobretot hi ha persones que estimen el poble, que treballen perquè Sant Feliu continuï sent un municipi actiu i ple de vida. Fins aquí la secció d'avui que hem parlat de les entitats de Sant Feliu. El proper mes donarem a conèixer més entitats que, per petites que siguin, fan una funció fonamental perquè els vilatans puguin gaudir més en el seu temps lliure.
1: I ara, com no, el que li agrada el risco, Letrillas. Junto a la literatura popular religiosa, hallamos la literatura popular profana. Anem justos de temps?
0: Sí, molt, però
1: doncs
0: estem trucant a Manel.
1: Doncs res. Volia llegir un trosset que posava el llibre, però...
0: No, sí, llegeix, estem trucant.
1: Nada tiene ordinariamente de espiritual. Impera la sàtira y el humorismo, diu el llibre antic de Sant Feliu. Entre las letrillas que se recitaban o cantaban antaño en San Feliu de Codina se recuerdan las célebres sátiras de pueblos limítrofes con sus tradicionales antagonismos de mal gusto, aunque a veces respondiendo a realidades históricas. Aquí algunas muestras. A muntanya són capgrossos i al Vallès són encantats. I a Sant Feliu de Codines n'hi ha un munt de barrejats. A Mollà són sargantanes, a Castellterçol són mussols i a Sant Feliu sacs i ganxos que sempre els porten al coll. A Palau són boniquetes, a Sant Manat ja no en són tant. A Caldes les rovellades i a Sant Feliu la flor del ram. En ocasiones, el humorismo se refleja alrededor de algunos tipos populares, como por ejemplo el ball del Josep i les Pepes. Josep, si voleu ballar, busqueu una balladora. La Pepa de Can Ullà balla com una senyora. La Pepa de Can Deu balla com una guineu. La Pepa de la Roca balla com una granota. La Pepa de Can Ullà balla, balla, balla, balla. La Pepa de Can Ullà balla com un tros de pa. Y bien alude a hechos históricos relacionados con el folclore local a manera de narración. Les primeres camalleres que Déu ha posat al món era la vella Tonella i el pastor de Can Masons. Passatgers, si voleu, si vols posar a l'hostal del Coll de Poses, pagant hi trobaràs coses al gust del teu paladar.
0: Déu-n'hi-do, aquest
1: llibre... Sabeu on és, el Coll de Poses?
0: Sí, Coll de Poses sí. Altres coses que has dit, no. Gràcies, Montse, gràcies, Anna. Anem a acabar el programa, que queden 7 minuts a parlar amb el regidor Manel Rodríguez, que si no, no tindrem temps. Manel, bona nit, què tal, com estem?
7: Molt bona nit a tothom.
0: Com estàs?
7: Bé.
0: Bé?
7: Feliç.
0: Escolta, després del ple d'ahir, en quin punt queda definitivament la reforma de la plaça Josep Humbert Ventura? Fes-nos 5 cèntims ràpid, perquè la gent que ens escolta i que no va seguir el ple d'ahir, hi havia aquest rau-rau, no? Com està la plaça?
7: La plaça està en el punt de que ahir es va fer la formalització de l'aprovació definitiva del projecte de reurbanització de la plaça, després de respondre a totes les al·legacions rebudes.
0: Que n'hi havia, si no me recordo, 16, pot ser?
7: 16, sí.
0: 16. Sí. Va ser un ple llarg, eh? Pensava que un sol punt, això seria pim-pam i 2 hores i mitja.
7: Bé, es podria haver fet pim-pam, però també per respecte a qui presenta una al·legació, fer-ne un breu resum, tant de l'al·legació com de la resposta, creiem que era un acte de transparència.
0: Perfecte. S'han acceptat alguna de les al·legacions presentades?
7: A nivell global, les al·legacions presentades es poden sintetitzar en blocs, eh? Vull dir, no n'hi ha tantes, sinó hi havia algunes que coincidien amb el cos. N'hi havia que no eren de contingut tècnic o relatiu al projecte, per tant, aquestes no eren quasi d'opinió. Les que eren de contingut més tècnic, com pot ser mobilitat o referència al torrent, es van respondre a nivell tècnic, i només es va estimar parcialment una que ja recollia l'informe del nostre arquitecte municipal. És un petit error que hi ha en un plano que indica que la barana que situarà davant de la porta de la biblioteca feia 0,75 quan ha de fer una mica més.
0: Per tant, tota aquella gent que es pregunta si les moreres i els fanals actuals hi quedaran, es pot dir que no hi quedaran?
7: No, no hi quedaran. En relació als fanals, sí que en resposta no tècnica, perquè no és un tema de compliment normatiu del projecte, sinó més de decisió, se'ls comenta que la voluntat de govern és reubicar-los a altres espais del municipi.
0: I, Manel, una de les preguntes que es fa, molta gent que pots escoltar, i també en el ple es va preguntar i es va fer molt difícil, el torrent de l'Escletxa, el projecte, dona garanties suficients?
7: És que no incidim sobre el torrent.
0: Per tant,
7: aquí em sap greu perquè és una decisió, com qualsevol altra, però s'han creat molts més neguits dels que hi ha. Al final, el projecte està parlat amb l'ACA, està en el corrent de tot, el torrent està canalitzat i, per tant, no necessita d'un informe sectorial de l'agència, i la intervenció, és que també de vegades ho comentem internament, és com s'ha magnificat, però al final és una actuació en el paviment de la plaça. Sí que aprofitarem per substituir les instal·lacions existents i millorar-ne, per exemple, a nivell de la fibra. Però és una intervenció molt superficial.
0: Val. Quins són ara els pròxims passos administratius? Què hem d'esperar?
7: Doncs no tinc certesa perquè no ho he pogut comentar, però ahir es va fer l'aprovació. S'ha de fer el comunicat al butlletí oficial del Diari de la Generalitat. I després, jo entenc que també s'ha fet el comunicat de les empreses adjudicades, que es van presentar a la licitació, i ara li hem de fer el requeriment a l'empresa amb major puntuació perquè presenti el pla de seguretat, la documentació que pugui faltar.
0: I aquesta empresa, sabem quina és? Es pot dir o encara no...?
7: A veure, ja està penjat a la plataforma.
0: Ahir en el ple vaig sentir com deien algú de Manresa, no sé si ho vaig entendre bé, sí. Perquè el so també del YouTube era bastant...
7: Sí. l'empresa que té major puntuació en el procés de licitació és l'empresa Hickman, que és Instal·lacions i Construccions Manresa, que són qui hem conegut, i aquí també vam convidar a participar a la licitació, amb les obres de reposició de les canalitzacions d'aigua del camí de Lloberes i el carrer Barcelona. I bé, si compleixen amb la documentació administrativa que se'ls requereix i amb el pla de seguretat, doncs serà qui executi les obres que volem que arrenquin en els propers dies.
0: Que és la següent pregunta. Quan podrem veure ja les obres iniciades?
7: A veure, des de la comunicació tenen un termini per presentar tota aquesta documentació. La nostra idea és que triguin el menys possible i la voluntat seria que poguéssim veure moviments, i això és il·lusió, abans de final de mes.
0: Abans de final de mes? De maig, eh? Estem parlant?
7: De maig.
0: De maig.
7: Això és la nostra il·lusió. Serà, segurament, sí que veureu que la setmana que ve es pugui ja fer un acte de replanteig, on encara no hi ha la constructora, i anem enfocats a que en els següents dies ja podeu veure moviment d'implantació, vull dir, de fer els seus espais, habilitar zones de material i veure el pla.

0: Benvinguts a Sobre Taula, el podcast on allarguem la conversa una mica més del compte.
1: En el podcast d'avui només estem la Emma i la Jana i jo, perquè la Júlia no ha pogut venir, però bueno, avui parlarem de les pressions socials de l'adolescència i pel que fa a les seves etapes.
2: A cada etapa de l'adolescència i la joventut hi ha una pressió diferent: encaixar, destacar, decidir, madurar, tenir experiències. No és només parlar de pressió social, sinó de com evoluciona amb nosaltres.
0: La pregunta de reflexió d'avui és que quan vam començar a sentir que havíem d'estar a l'altura.
1: Vale, jo crec que ho podríem dividir com en tres etapes, i la primera seria com la d'encaixar, que jo crec que seria entre els 12, quan comences l'ESO, fins que l'acabes, més o menys. I jo crec que hi ha diverses coses a comentar. La primera és quan tu entres a l'ESO, a l'escola, al ser un ambient nou, també vols intentar doncs, caure bé a tothom, fer-me amigues, i és una mica complicat si no saps ben bé com afrontar-ho.
2: Sí, a mi em va passar que a primer d'ESO, quan entres, o sigui, tu no deixes de ser tu mateixa, no? Però igualment és com que te prives de fer coses o de ser de com tu realment ets per, primer de tot, encaixar en el grup o buscar-te un grup. Jo crec que potser al principi no ets del tot realista, no sé com dir-ho, tipus, no ets tu mateixa.
1: Sí.
2: Però també et dic, no sé si... Bueno, a tu et va passar més que a nosaltres, perquè, per exemple, jo a l'ESO érem els mateixos que a la primària. Llavors, realment no tenies com aquest sobreesforç, no?, d'encaixar, no sé.
1: Sí, també ho crec. A més, jo, clar, al venir d'una altra escola, que també és molt diferent, com ho vius tu, des de P3 amb els mateixos, doncs potser ja estàs una mica més... Però també jo crec que ha de ser diferent, perquè l'adolescència marca a tothom i és una etapa molt important. Però si a sobre vens, o també gent que es muda a altres ciutats, a altres països, ha de ser completament diferent a una persona que sempre ha estat amb les mateixes persones. Però el primer contacte jo crec que és molt important, i també amb les persones que et juntes. Perquè, clar, si tu al principi estàs amb un tipus de persones o amb un altre tipus, és bastant més diferent. Jo crec que depèn molt. Llavors, el tema de tenir amigues, jo crec que sí que acabes de manera involuntària o no, canviant la teva manera de ser una mica al principi per intentar encaixar. Llavors ja, també s'ha de dir, és com a la uni. Si llavors no t'encaixa, ja hi haurà un altre grup en el qual sí encaixis i no hagis de tenir aquesta pressió. Però jo crec que al principi sempre està.
2: Tu com ho veus, Jani?
0: Jo crec que, doncs, que nosaltres també, com ha dit abans l'Emma, hem estat sempre amb la mateixa gent, no hem tingut la pressió que poder hagut de tindre l'Alexia.
2: No. I tu com ho vas viure, això d'entrar en plan haver de canviar d'amistats? Bueno, no canviar, però tenir noves, tan joves, perquè al final teníem 13, 12? No
1: sé. Sí, jo crec que... Bueno, jo me'n recordo quan estava pujant cap a l'escola en cotxe del meu pare, i jo li deia, papa, és que no vull anar. O sigui, és que tenia com tanta pressió i ho passava tan malament per veure si no encaixaria o si què dirien de mi, sempre estava el que pensaran. Tenia una pressió que quan vaig entrar vaig dir, bueno, no sé on posar-me, no sé on col·locar-me, perquè no em vegin o perquè no pensin gaire que estic jo aquí, quan en realitat... Vale, sí que el millor pot ser la novetat, si tothom es coneix, però que a la gent, en teoria, li és absolutament igual. Però clar, tu veus des d'una perspectiva tant de em jutjaran o em diran qualsevol cosa, i la pressió sempre està. I a part, jo me'n recordo que el primer dia vaig dir, ostres, i què em poso? Perquè clar, no sé, no sabia què posar-me. Dic, uns texans, m'importa, no m'importa, vale, vaig amb xandall, no vaig amb... Què faig? O sigui,
2: això,
1: no tenia ni idea.
2: Sí, això és una altra cosa, la manera de vestir. De si de cop et canvia la manera de vestir o et penses més la teva apariència física, sobretot al principi, que jo crec que són coses que comences a notar a l'adolescència, perquè quan ets petit, a part de que... Bueno, ara no ho sé com funciona, perquè també les coses han canviat, no? Però en certa manera, ma mare era qui m'escollia la roba. O sigui, a mi jo deia que m'agradava, però ma mare, dins del que m'agradava, era ella la que la comprava. Vull dir, que deia, bueno, això crec que no et pertoca per la teva edat, o sí. Però la que arribes a l'adolescència és com... trobar la teva manera de vestir, com vols tu vestir, però com encaixen els altres. Perquè a mi em va passar que, per exemple, durant tota l'ESO no vaig portar mai tops, no m'agradava portar tops. Mm. Però al final és que amb la meva ment va començar a dir doncs potser els has de portar, perquè tothom els porta, o sigui, molt que no t'agradi. I ara ho penses, tonteria, si no vols portar tops no te'l posis. Però no sé, jo ho vaig viure així també, de dir, tu lo llevas, lo tengo que llevar yo.
1: Sí, sí, totalment. I llavors, qualsevol persona també que portava una cosa una mica diferent, també te la miraves una mica a això, a la S, estic parlant. També estava una mica com, ui, pensats, què portes? Jo crec que també tu mateixa també t'ho feies. O sigui, la pressió social la tenies perquè tu també te pensaves també coses, de dir, ostres, aquesta noia, aquest noia, havia portat una cosa que al millor no d'esto, saps? Llavors, clar, tu mateixa pues, ja et posaves la pressió tu sola, que ningú t'estava dient res, en realitat, de dir, hòstia, vale, pues no, jo haig de comprar-me tal cosa. O, a part, també, a les amistats, sí. Si cada grup té també com el seu estil, cada persona té el seu estil. I si una noia també cada dia, pues, que és la teva amiga, porta coses noves i tal, tu també dius, ui, cada dia porta alguna cosa nou. Jo cada dia porto la seva roba, per exemple. O sigui, jo crec que és molt...
2: Perquè jo no. Literalment, perquè jo no.
1: Literalment. I a part que en aquestes edats que la ment és super, super dolenta en algunes situacions, dius, hòstia, jo també vull aquestes coses.
2: I no sé si als nois els hi passa, perquè ara, a dia d'avui, no ho sé, però jo notava que a l'ESO ells anaven com per lliure, que la seva única preocupació era anar al pati i jugar a futbol, saps? I en canvi nosaltres estàvem allà assentades, parlant de temes ja com més, no sé, no vull dir madurs, perquè segur que dèiem tonteries.
1: Està bé.
2: Però vull dir, ja és molt diferent. Jo crec que ells no tenen la comparació que ens fem nosaltres, o la pressió, com estem parlant ara, la pressió tan d'hora. Jo crec que la viuen més tard. Perquè nosaltres, per exemple, les noies, jo crec que encara ha de ser segur que passa, que tens com la por de dins d'un grup tu ser massa diferent i de no... Del que deies tu, de que la meva amiga porta això, jo perquè no ho porto, o perquè no puc portar-ho, perquè a vegades per raons econòmiques doncs no podràs, no?
1: Sí, sí.
2: I no passa res, però no sé. Jo crec que nosaltres ho vivim molt diferent a com ho viuen ells.
1: Sí, sí, a veure què... És això, vale, madures no, perquè al final doncs, tens 12 anys i madura poc. Però sé que les noies són bastant més madures que els nois, llavors la pressió ens arriba molt més abans. I jo crec que hi ha nois que ni tenen la pressió, no l'arriben a tenir absolutament mai. Però crec que les noies sí, és com que el nostre cervell... actua bastant diferent i rep les coses diferents dels nois, perquè d'això, jo me'n recordo a l'ESO, els nois literalment estaven jugant a futbol, cadascú portava una cosa diferent, estaven les sabates, els era igual i cadascú tenia més la seva personalitat, però les noies en temes d'intentar encaixar en un grup i voler que funcioni bé, al final també pues, t'acaba perjudicant, jo crec.
2: I jo me'n recordaré sempre, perquè això pues, no ho deuen de saber, però som veïnes, l'Àlex i jo. Jo me'n recordaré sempre que ens veiem per al pis, no ens dèiem res. Jo me'n recordo d'arribar el primer dia de classe, que ens vam fotre a la classe aquella que era la biblioteca o el menjador antic, i et vaig veure arribar i dic, hòstia, l'Àlexia? Digo, mira, la meva veïna, no sé què. I a l'inici vam estar com una setmana que no vam parlar.
1: Gens.
2: Però d'un dia per l'altre, pues sí. Però jo me'n recordo també de la Jana, que sempre tota l'ESO l'he vist com... Que ja no anava amb el grup de noies com fèiem nosaltres, o sigui, tenia com amistats variades, saps? I per això et volia preguntar... Bueno, jo et volia preguntar que el que estàvem dient nosaltres de que en un grup de noies tan tancat, que tens com la pressió del que fan les teves amigues o de potser comparar-te més, que tu com ho vivies, que estàs més envoltada de més variació, o sigui, més amb nois i tal?
0: Clar, jo és que m'he començat a juntar molt amb vosaltres... fa relativament poc, o sigui, a l'ESO, però al principi sí que tenia... anava amb un grup de nois i de noies. Tenia les meves dues millors amigues, que encara ho són, i els meus amics. Aleshores, és com que... No sé, jo no tenia la pressió que teníeu vosaltres poder per encaixar o, no sé, les preocupacions que teníeu, perquè era com anar amb el nostre rotllo, anar amb lo libre. Ens donava també bastant tot igual. I a sobre, les meves dues amigues eren igual que jo. Aleshores, som iguals. O sigui que jo no tenia aquesta pressió, clar,
2: o sigui,
0: per dir-ho així.
2: Tu consideres que és veritat el que diem, de que els nois com van molt per lliure i que en aquest moment, quan creixen, suposo que ja els hi comença a interessar més la seva apariència i tal, però que ho vivíeu diferent perquè les vostres converses potser no eren el mateix que les nostres.
1: Clar, jo crec que no, que eren bastant diferents.
2: Sí,
0: jo que he estat en un grup on també estava rodejada de nois i de noies, doncs sí, he vist la part dels nois i els donava bastant igual tot, però bueno, eren molt divertides les converses.
2: I no sé si, que vosaltres, no sé com us sentíeu, però alguna vegada heu hagut de fer alguna cosa per sentir-vos acceptades. O sigui, que recordeu de dir, he fet això que potser no hagués fet, però com les meves amigues ho feien, tenia la pressió de, no sé, de provar coses noves, de fer, no sé, si alguna vegada us ha passat això, aquest sentiment.
1: Jo, el que recordo, jo crec que seria més en la forma de ser, no? perquè jo sempre he sigut pues, més a lo meu, però el meu sí que dir algunes coses, si no estàs encara en la confiança o encara ets petita de dir algunes coses que tu penses però creus que les altres no ho pensaran, pues, potser et calles. Però, bueno, però llavors ja quan vas conèixer més a la gent, llavors ja t'és més igual i ho dius. Però jo crec que això seria més en la manera de vestir al principi, de dir, vale, jo sé una forma i a veure com ho fa la gent per intentar també pues, tenir tema de conversació també, en plan, ai, mira, què t'has comprat? Mira, no sé què. Però jo crec que més o menys seria això. No crec que hi ha algú super fort per dir així que no, que hagués canviat la meva persona o alguna cosa. Això no.
0: Jo suposo que alguna cosa hauré fet, però de veritat que ara mateix no em ve cap al cap. I tu, Emma?
2: Bueno, jo crec que el que he dit abans dels tops, que jo crec que potser no me'ls hagués posat. Ara suposo que ja m'agradaria no la forma de vestir que m'agradaria, però en aquella època és que realment és que no m'agradava ensenyar la panxa, no la volia ensenyar.
1: Clar.
2: I al final vaig dir, bueno, potser toca no ensenyar-la.
1: Clar, que, a part, tipus, jo crec que també cada persona té la seva etapa i la seva forma. Ara, potser fa 3 anys jo ni a conya m'he posat això on anava i potser ara dius, sí, ara m'agrada i és una prova que tinc.
2: Clar, és com que en certa manera aquesta pressió social et fa fer coses potser que no et pertoquen a la... O sigui, que sí. No és en el moment que tu les vols fer, que potser les faràs més endavant, no? Mm-hmm. Però és com que t'accelera a fer una cosa que potser en aquell moment no et tocava. Jo crec que és quan notes la pressió, perquè potser si ho haguessis fet quan a tu et venia de gust, pues, no et sents com de dir ho he de fer. Si a mi m'hagués donat per posar-me un top d'aquí 3 anys, pues, potser ho hagués fet de manera més còmoda, més lliure, i no hagués sentit la pressió de dir... lo tengo que hacer, no
1: sí,
2: sé.
1: Sí, sí.
2: Jo crec que és que també s'acceleren molt les coses, vull dir.
1: A part que no només en amistats, perquè jo me'n recordo que, jo què sé, et dic que t'agrada un nen a l'ESO tal, i penses, vale, si, jo crec que jo li agradaré més si em vaig d'aquesta forma, li agradaré més si em deixo el cabell llis o rissat, o jo què sé. O sigui, no tant és per amistats, sinó a vegades també per intentar agradar, i perquè, no sé, a tothom ens agrada que una persona també pues, ens miri i tal. Jo crec que també és més... també per això, no tant en amistats, jo crec.
2: A sobre, els primers anys de l'adolescència, que és quan sí. De cop te n'adones que, ui, aquest noi m'està començant a agradar, no sé què. Jo crec que allà és el moment que dius, merda, en plan, què he de fer, saps? No sí. Ho tens clar. A veure, que jo amb la meva edat em pot agradar algú i no sé què he de fer igualment. Però clar. No és el mateix. Ara sóc jo, t'agrado perquè sóc jo, perfecte. Sí, sí. Si no, què hi farem? Però quan ets petita...
1: Ja, és jo crec que és bastant diferent, eh?
2: Saps? Com amor platònic, no és amor de dir... quiero algo, saps?
1: Però ves, la cosa és això, que tu t'ho penses, tu dius, vale, si em poso aquesta cosa li agradaré més, però llavors els nois que t'han dit són totalment diferents, o sigui, els és igual, si vas de rosa, si vas de blanc, o sigui, els és absolutament igual. Però tu en el teu cap penses, sí, jo sé que si em poso això els agradaré més, o què sé, o em maquillo a veure si també li agrado més. Jo crec que
2: ens estem rient perquè estem pensant el mateix de quan érem petites. Érem moníssimes, jo me'n recordo segon d'ESO, era?
0: Sí.
2: Totes sentades en el pati, no, mira aquest, mira l'altre. No ens estàvem fent ni cas, estàvem jugant al pilla-pilla, nosaltres juràvamos que ens estaven mirant, nada que ver, reines. Però bueno, ho recordo ara també com molt mona, saps? O sigui, que en certa manera dic, bueno... ens havia de pas, havíem de ser així, no? Però no sé.
1: Literalment. I després ja és com que entrem en una altra etapa, la segona etapa, que més d'encaixar és demostrar. Demostrar que tu ets, fixa, una mica millor, o que tu ets tal. No sé com ho veu viure vosaltres, i aquí crec que ja estaríem parlant finals de l'ESO i principis de batxillerat, més o menys.
2: Sí. Jo crec que és quan et comences a replantejar més ja què vols fer, què t'agrada, com et sents tu mateixa. Però també jo crec que és la part més dura, de l'adolescència.
1: Sí.
2: O per almenys jo és la part que... no sé si sabria dir pitjor, perquè tampoc recordo, per sort, tenir una adolescència dura, no? Però sí que tothom hem tingut els nostres bajones que o moments durs. Però en el moment de dir, vale, què vull fer cara al futur? Llavors he de destacar acadèmicament, he de, no sé, tenir una pressió més enllà de... trobar-me, saps? O sigui, de dir...
1: Sí, sí.
2: No
1: però
2: sé.
1: Jo crec que la primera etapa és... tens pressió igual, però és al principi, jo crec. Llavors ja et vas com... és com més innocent, per dir-ho així. Però clar, llavors ja quan el cap es va més amoldant a la vida una mica preadulta, perquè no ets adulta, ni ara, jo crec que ho soc i tinc 18 anys, però no sé, el cap ja va més enllà i més sobretot les noies. Els noies aquí ja comencen una mica a dir, vale... haig de començar a encaminar la meva vida cap a algun lloc, algú m'ha d'agradar. Però jo crec que les noies a més, jo crec que tenim més pressió ja que els nois. I això de destacar o les notes, perquè clar, quan entres a batxillerat ja comencen... O sigui, la CL és la paraula del dia, literalment. I si tu la vols fer i vols tenir un futur, doncs has d'intentar encaixar, però també, clar, aquesta pressió de dir, ostres, és que ara les noies m'han dit de sortir divendres, però jo dilluns tinc un examen. I què faig? Perquè clar, tinc la pressió i el FOMO que diem sempre de que vull anar a la festa, però també sé que tinc una responsabilitat i que haig d'aprovar l'examen, haig de treure bona nota. No sé com ho veure vosaltres.
2: Jo crec que la paraula clau que acabes de dir és això, responsabilitat. Mm-hmm. Que te n'adones que potser quan comences l'adolescència ho veus, com dius tu, més innocent, que no tens en si una cosa que diguis, vale, això m'afectarà el futur, ho veus com més lliure, més... Acabo d'entrar a l'ESO, sóc feliç, m'entens? No, sí, no sí. M'importa si tinc una... O sigui, sí que t'importa, però vull dir, no ho veus com un problema tenir un examen. I quan tens responsabilitats i te n'adones que els teus actes tenen conseqüències, és quan dius, uau, vale, he de començar a pensar una mica també el que faig. No sé.
1: Sí, sí. I a més també nosaltres, perquè al final vivim en un poble petit i ens hem caigut bé des del primer moment, bueno,

0: sèrio, sí, sí que és veritat que l'ESO també ho podem considerar sèrio, però no tant, jo ho veig més, per dir-ho així, tonteria, però el batxillerat sí que és algo més sèrio i que sí que tens molta més pressió, jo crec que tothom, jo crec que els nois també, però no ho demostren, en canvi les noies pues, són més de demostrar-ho, i doncs això, no tinc res més a afegir.
1: Jo crec que, no sé com ho penseu vosaltres, però que hi ha en, en certs moments que penses segueixo un ritme que potser hauria d'anar una mica més ràpida o més lenta i que no saps si estàs seguint el ritme que hauries de seguir, si hauries de seguir més els dels altres, si tu vas lenta, si no. Perquè jo recordo, per exemple, quan jo no sabia què fer amb el futur, jo pensava, tothom sap, tothom té un ritme molt, molt ràpid, tenen clares les coses, jo no, que això ho vam parlar al primer podcast també, és veritat. Perquè deies, no sé si jo estic anant lenta o si tinc la pressió del que parlàvem, de que tot s'accelera o... No sé, jo vaig veure com... Que anava massa... No sé, jo em vaig trobar que hi havia moments en els que jo anava molt més lenta que tothom, però també en general, amb experiències, que la gent feia coses que jo no feia. I dic, no sé, jo potser vaig lenta, però jo crec que cada un va lo suyo, no sé.
2: I tant. És que... Tampoc es parla gaire, en plan, sí que ens han fet com en xerrades de pots fer tal, pots fer qual, però no s'encamina a cada persona, perquè cada persona té el seu procés i al millor hi ha gent que des dels 5 anys ja sap que vol ser metge, però hi ha altra gent que no té ni idea, tampoc sap gaire les carreres que hi ha, les sorties que hi ha i no sap ben bé. I llavors aquesta pressió de dir, ostres, és que tots els meus amics, tot el meu grup sap més o menys cap on vol anar i jo no tinc ni idea i no sé què fer, perquè clar, al millor pues, no... que no passa res per fer un any sabàtic, però el millor penso, ostres, un any sabàtic no vull, no és el que... Jo vull estudiar alguna cosa, però no sé el què. I clar, també posar-te una carrera, o un cicle, o el que vulguis, i llavors deixar-ho al mes perquè no t'ha agradat, i has tingut la pressió de tothom està estudiant, jo també haig d'estudiar, jo crec que també és una mica fotut. Però ja, això... ja no només en això, també... Aquí també els nois, per exemple, comencen a arreglar-se més, perquè ja comencen a sentir la pressió. Jo me'n recordo que, per exemple, totes havíem tingut doncs, alguna cosa amorosa o alguna cosa, i potser alguna no. I aquella persona es podia sentir malament, de dir, ostres, tinc la pressió de... Haig de tenir alguna cosa, perquè totes han tingut i jo no tinc res i també vull experimentar o alguna cosa d'aquestes. No sé com ho heu viscut vosaltres, això.
1: Jo, des de la meva experiència personal, jo recordo un plan, tampoc vull entrar en detall, no? Però que... Sí. Que jo i una companya pues, anàvem més amb temes amorosos, doncs no teníem tantes experiències com podien tenir altres persones del grup. I això sí que, sincerament, potser no t'afecta tant, a mi no m'ha afectat a nivell de dir he de plorar, em sento fatal a mi mateixa. No. Però sí que penses, uau, potser estic fent alguna cosa malament jo, perquè, perquè a mi no em passen aquestes coses que ara... Veus, tot el que diem són experiències i són etapes, perquè ho veig des d'ara que he crescut i penso, m'aixeili. O sigui, no passa res. No passa absolutament res. Si no és ara, serà d'aquí 2 anys i si no, pues, 3. O sigui, que no sé. Que jo crec que justament en aquesta etapa dels 15 als 17 anys també li dones massa importància al que és l'amor. Encaixar tipus pels nois o per les noies, el que t'agradi. Perquè ho veus com que tot ha de girar al voltant d'agradar-li a una persona, o per almenys jo ho veia així, que com tot el que faig, ai, però en aquest no li agradaré, en aquest... Què importa? Sí, què importa? Sí. O sigui, literalment importa una merda.
2: Literal.
1: Preocupa't de, no sé, de conservar les teves amistats, d'estudiar, que està molt bé tenir amor, no?, com a extra, però que a vegades ho girem tot en aquell voltant i dius que és que no té tanta importància.
2: Sí, sí, i que tens com aquesta pressió d'intentar agradar-li a algú o de voler agradar-li a algú, i llavors altres coses que són més importants de manera acadèmica o en qualsevol altres aspectes de la vida, però per aquesta pressió tan forta que tens d'intentar agradar, deixes de banda l'altre que també és molt important, o sigui, tenir relacions sanes amb les amistats, amb la família, no descuidar els que són teus, per dir-ho així, però tens aquesta pressió de dir, uf, és que jo també vull tenir alguna cosa perquè vull tenir experiències, vull explicar a les meves amigues el que em passa, el que no, tal, i si jo no tinc, també doncs em sento malament de dir que les meves amigues estan explicant tot el que els està passant i jo no puc aportar, saps? Jo, o sigui, puc opinar des d'una banda, però no des de la banda de saber el que és tenir pues, alguna cosa, saps? Jo que també hi ha moltes nenes, i bueno, nens no tant, però més nenes, que senten aquesta pressió de dir... I llavors, al final, acaben fent coses que no els agrada perquè no els hi tocava, no era el que volien, o acaben fent per pressió, i al final és una mala experiència, jo crec.
0: I jo crec que ara ja podríem entrar, si està la segona etapa tancada, a la tercera, que és la d'entrar a la universitat, o a l'acadèmia, o al cicle, qualsevol cosa. Que ja crec que és una etapa encara més sèria, perquè sí que canvies totalment d'amistat,

0: narracions i entres a un món nou i les de la universitat poden explicar com ho han viscut, si han tingut pressió, i bueno, a veure què diuen.
1: Que, per exemple, jo crec que, si, com dius tu, és l'etapa ja com de maduració. Òbviament no del tot, no m'entens, perquè, bueno, jo crec que ni quan ets pare acabes de ser del tot madur i acabes fent coses il·lògiques, no?
2: Sí, sí.
1: Però que jo crec que ja és com que posa els peus al terra, saps? I dius, vale, he de construir un futur, he de treballar, he de pensar en què vull ser, què vull fer en la meva vida. Perquè quan fas l'ESO, vaig i t'estàs coneixent a tu mateixa, tal. Però ara és com que te n'adones de què dius, merda, tinc una vida a seguir, tinc una... he de saber un pla, però també amb el que estem parlant abans de tenir una pressió i de tot això, jo estic molt agraïda de com la meva mentalitat ha canviat des de que vaig a la uni, des de que jo he de decidir per mi mateixa les coses. Ara sóc jo la que decideix. Sí, o sigui, em veig com autònoma de dir, he de treballar, sóc jo la que decideix si m'aixeco, vaig a treballar. Sóc jo la que decideix si vaig a classe. I m'agrada molt el canvi de mentalitat, perquè, per exemple, un parèntesi del primer capítol que vam fer del futur, ara ho veig com, en molt poc temps, ho veig molt diferent, perquè vaig estar pensant de, per exemple, si quan acabo la carrera no sé què vull fer, li donava molta importància a dir has de seguir estudiant, has de seguir fent una cosa. I ara potser, ho vam parlar justament ahir, perquè a vegades parlem de coses lògiques, sí, que si ara a mi em dóna la gana marxar a l'estranger a treballar i a decidir durant un any què és el que vull fer, quin problema hi ha? No li trobo el problema. I en canvi, quan era més petita deia, vale, acabes batxi, estudies i estudies. O sigui, i acabes d'agafant feina. Pues potser no és el que vull ara mateix, vull dir. No, jo crec que estàs a l'etapa de que decideixes les coses i la pressió comença a ser diferent, perquè tens una pressió més d'adult.
2: Sí.
1: No sí, sé.
3: Jo crec que la pressió ara de ja la vida més adulta és més teva, o sigui, què he fet tu amb la teva vida? Perquè, clar, abans tothom feia el mateix batxillerat, o sigui, els teus companys feien el mateix batxillerat, la mateixa això fas amb les assignatures. Ara cadascú té la seva vida i ja decideixes tu, o sigui, per això la universitat em diràs quanta gent va cada dia a classe de manera efectiva. Molt poca gent, moltíssima. Per què? Perquè cadascú ja decideix el seu ritme, si li va bé a classe, si no va bé a classe. També en el tema de treballar... És que d'això, de petita deies, vale, sí, si jo vull ser, per exemple, abogada, jo sé que, pues, ESO, batxi, dret, màster, i ja. Però és que potser quan acabo el màster, dic, no, ara o no estic preparada per començar a treballar del que vull i començar ja el que és la monotonia, potser vull fer, pues, un any no sabàtic, però en plan estar en un altre país, amb una parella, o amb les meves amigues, anar-me'n amb una, i treballar a Austràlia, bueno, Austràlia no, ¿vale? Perquè Austràlia deixem.
1: Una serp?
3: No, gràcies. No. Anar a un altre país i disfrutar una mica de la vida, perquè llavors ja saps que sí que et ve la vida adulta, de veritat, el treballar cada dia, despertar-se a les 7 del matí, són les petites coses, llavors dius, vale, doncs faig un petit parón, petit parèntesi, vull disfrutar realment. Llavors aquesta pressió de dir, uf, sé que em passaré tota la vida treballant, ara deixa'm tenir un respir, una mica de descans.
0: Jo tinc una pregunta a vosaltres. Vosaltres creieu que és pitjor la pressió que us donen des de fora o la que us doneu vosaltres mateixes?
1: Jo crec que l'autoexigència és com... top pitjors coses que et poden passar, perquè al final qui, no vull dir-ho així tan heavy, però qui s'està torturant amb els pensaments i amb un mateix, ets tu. Llavors, o sigui, si t'ho diu algú, t'afecta molt perquè t'ho està dient una persona propera a tu, però t'ho estàs dient tu cada dia, o sigui, el teu cervell cada dia està pensant el mateix i el mateix i el mateix. Jo crec que això et desgasta i et cansa molt més que si t'ho diu, per exemple, ta mare. O sigui, que t'afecta molt que t'ho digui el teu pare, el ta mare, perquè són persones com... molt properes a tu, però jo crec que al final quan més et desgastes i més t'afecta aquesta pressió és quan te la fas a tu mateixa.
3: Sí, jo opino igual, jo crec que l'autoexigència és de les coses més dures que et pot passar. Per exemple, si tens una família i tot està sobre teu, però al final acabes fent les coses perquè la teva família t'està dient, saps? Però si tu mateixa és la que t'estàs posant al cap que has de treure la millor nota, has de ser la millor en tot, anar a totes les classes, fer tot no sé què, jo crec que és bastant més fotut que al final digui el teu pare... posa't a fer això, o sigui, ja, perquè al final suspendràs. Però si tu mateixa tens la capacitat de dir sé que ho faig perquè si no malament, jo crec que és més fotut.
1: I aquesta autoexigència és com que et persegueix en totes les etapes, des de que comences l'adolescència fins que l'acabes o comences ja l'etapa adultal, que jo crec que la tens tota la vida, l'autoexigència,
3: sí.
1: Però que em refereixo és com que et segueix en tots els aspectes d'estudis, d'experiències, de tot. Perquè al final és com que tu et marques el que vols o el que no vols i que, et, no sé, com que te autosaboteas tu mateixa.
3: Sí, sí, això també ho crec. Jo crec que l'autosabotatge és... és...
1: jodidíssimo.
0: I bueno, jo opino el mateix.
1: I ja està, vale.
0: Ja està.
1: En no plan, tens res més
0: crec...
1: a dir.
0: No, però jo crec que em refereixo que... crec que quan t'ho exigeixes algú és dolent, però també crec que la pressió que dones de fora és encara molt pitjor del que... o sigui, la pressió que et donen de fora, els comentaris que et diuen, jo crec que també et pot fer canviar d'opinió segons la carrera que vulguis fer, el futur que vulguis tenir o els plans de vida que vulguis tenir. Jo crec que també això ho hem de tenir molt en compte. I bueno...
1: vale, pues jo crec que com a última cosa per dir, perquè ja se'ns està fent tard, jo volia donar com un missatge, que no sé si vosaltres pensareu igual, però sobretot per si hi ha gent més petita que nosaltres escoltant-nos, que és que nosaltres creiem que créixer no hauria de ser una competició i que a l'hora de que tu creixes hauria de ser una manera doncs, de decidir tu mateix qui vols ser i en què vols formar, en plan, en què vols... en qui vols convertir, no? I descobrir què t'agrada, però sempre fer-ho des del que tu penses, no sentir una... per molt que tu sents una pressió, perquè jo crec que la sents durant tota la teva vida.
3: És inevitable.
1: Saber controlar-la, aquesta pressió social, i decidir tu què fer i comportar-ho. No sé què penseu, així com a última reflexió.
3: Sí, jo opino igual, que la pressió social jo crec que al final sempre l'acabaràs tenint totes les etapes de manera totalment canviant i diferent, però que al final tu mateixa és la teva vida i has de saber intentar gestionar totes les emocions i tot el que t'està passant de manera el millor possible, perquè al final és la teva vida i has de, tu mateixa seràs l'única que estarà tota la vida amb tu i saber què és el que t'agrada i què vols fer.
0: I jo penso el mateix, que al final has de fer el que tu vulguis i no el que vulguin els altres, perquè per alguna cosa és la teva pròpia vida. I dit això, jo crec que ja és hora de recollir la sobretaula.
3: Esperem que heu passat una bona tarda amb nosaltres i sobretot que penseu en qui voleu ser i en què us voleu convertir de manera autònoma.
1: Ens veiem a la pròxima. Adeu!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
2: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
2: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
2: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
2: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
2: Als esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol, Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
2: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de Soi tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Montcarvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
2: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
2: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Us Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
2: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
14: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora
5: de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i veuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que, entre altres, demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que, si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
2: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs, aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
17: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
18: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
19: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual. Porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
16: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
2: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
4: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
2: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
4: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'han compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
2: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
2: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Urtas són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
20: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
2: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
23: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
24: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
23: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
2: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i cessions que millorin el fons del museu.
0: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
25: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
2: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
3: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
2: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
4: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni C. Elles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
6: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
4: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà, i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
3: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no va poder ser, en guany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
2: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
4: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió, o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
5: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
2: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga a la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
6: La xarxa.
7: Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
9: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
10: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
8: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
9: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
11: Depèn.
9: Ai, Martín, fes el favor.
12: Adelante. Vayan tomando asiento.
6: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
7: ¿Envenenada?
8: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al Cau del Llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
11: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
12: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
8: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
12: Este es el camino.

La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 21 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el projecte de reforma de la plaça de Sant Feliu s'aprova definitivament amb els vots del govern i l'abstenció del PSC. Ona Codinenca opta avui el Premi RAC a millor programa de ràdio local pel seu especial sobre l'apagada. Biel Segués i Joan Guiteres porten l'escola de trail del Moianès al Mundial Júnior i a la cursa de la Cegama.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
2: L'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines ha rebut la llum verda en el ple d'aquest dimecres a la tarda, amb els vots favorables de Primàries Codines i Junts per Catalunya, Junts per Codines. El PSC, com ja va fer amb l'aprovació inicial, s'ha abstingut i Junts per Sant Feliu de Codines hi ha votat en contra. A l'aprovació s'hi ha arribat després de desestimar les 16 al·legacions que ha rebut el projecte. Només s'ha estimat parcialment una al·legació de les 4 que ha presentat la regidora del PSC, la Jordana, per un aspecte tècnic relacionat amb la barana de davant de la biblioteca. L'aprovació definitiva és clau per poder iniciar les obres, ja sigui d'aquí 15 dies o quan l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, respongui la declaració jurada que li ha fet arribar l'Ajuntament de Sant Feliu. Escoltem l'alcalde Pol Cabotí.
3: L'ACA el que ens demana és fer aquesta declaració de responsable abans d'iniciar les obres. Hem esperat doncs, a tenir tot el la resolució de les al·legacions per fer-ho, evidentment, amb el termini corresponent i quan l'ACA doni el vistiplau o no el doni i hagin passat els dies, doncs llavors ja es podran iniciar les obres, sí.
2: En el debat del ple, Junts per Sant Feliu de Codines ha tornat a defensar l'obertura de l'Avinguda Generalitat cap a l'Escletxa. La formació també s'ha oposat a les espècies d'arbres per l'escup de la reforma i el canvi del tipus de sorra, entre d'altres. El portaveu del grup, Pere Pladevall, a més, ha lamentat que les al·legacions s'hagin respost només des de la vessant tècnica.
4: Sistemàticament es desestimen, només amb un informe del tècnic municipal, l'arquitecte, més que res, perquè tampoc hi ha enginyer, i et estimen sempre en base a que això o no forma part del projecte o no forma part de la solució tècnica, quan tots sabem que un projecte és una solució tècnica, evidentment és un projecte social, és un projecte doncs, de vida social, no? Per tant, que només respongui a l'arquitecte quan hi ha moltes més consideracions, més variades, i ningú respongui res, doncs la veritat ens sembla molt pobre. Molt pobre i inclús jo diria que una manca de respecte.
2: La regidora socialista, Laia Jordana, ha explicat que els motius per abstenir-se són els mateixos que els van portar a fer-ho en l'aprovació inicial i ha demanat al govern que es plantegi la substitució de les moreres i els fanals.
5: Hem pogut explicar els nostres dubtes sobre la reurbanització, la mobilitat, el drenatge i el tipus d'arbat i fanal a les al·legacions, però seguim dubtant que el projecte hagi de ser aquest. Considerem que la plaça s'ha d'actualitzar i s'ha de fer accessible, però no estem d'acord amb el projecte proposat.
2: La majoria de al·legacions presentades feien referència a aspectes com la il·luminació, el manteniment dels fanals actuals, la mobilitat a l'espai i l'entrada i la sortida de vehicles, les espècies d'arbres escollides, el paviment de sorra compactada o les zones de càrrega i descàrrega, entre d'altres. El regidor d'Urbanisme les ha repassat una per una esgrimint els estudis previs o els motius tècnics per rebutjar-les. Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme, ha insistit en diversos punts del ple que el projecte aprova la reforma, però no la normativa de trànsit, i que la mobilitat de la plaça pot evolucionar. Escoltem-lo.
6: L'Ajuntament de Sant Feliu, aquest govern o el que vingui, el que ha de vetllar és perquè no hi hagi vehicles a la plaça. Per tant, per què us dic lo de la flexibilitat? Perquè el projecte és tècnic i no altera la condició jurídica de cada part de la plaça. El que és zona verda és zona verda, el que és vial és vial. Us he explicat el motiu del per què es planteja les diferents mobilitats i la que serà el tret de sortida. És una mica el que s'està fent ara. Que arriba divendres i si veiem que hi ha una activitat, truquem a la nostra policia local i ens talla al carrer.
2: El debat ha continuat en l'apartat de pregs i preguntes del públic, tot i que el d'aquest dimecres era un ple extraordinari i, per tant, a priori sense preguntes del públic, l'alcalde ha donat la paraula als assistents. En aquest espai s'han repetit arguments i debats sobre el projecte aprovat, sobretot al voltant de la mobilitat, elements de la plaça actual com els fanals i la sorra. En acabar el debat es va viure una situació tensa quan dues persones del públic van voler desacreditar la reforma plantejada pel govern, tot dient que els qui el formen no han nascut a la població. Un argument que l'alcalde va lamentar i va sentenciar tot dient que si aquesta qualificació era un retret, es tractava d'un retret a la democràcia.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que avui comencem parlant de ràdio, perquè Ona Codinenca és finalista dels Premis RAC 2026 que se celebren avui dijous 21 de maig. Enguany els premis arriben a la seva 26a edició i Ona Codinenca ha estat finalista com a millor programa de ràdio local per l'especial i la cobertura de l'apagada elèctrica general de l'abril de l'any passat. L'especial de l'apagada que la ràdio va presentar aquests premis inclou tota la cobertura multimèdia de l'apagada que va afectar a tota la península ibèrica l'abril de l'any passat i que també integra el programa de ràdio que es va fer gràcies a un generador i l'enginy tècnic per poder remuntar l'emissió per FM. Pau Ibars i Ton Falqués relaten aquella experiència.
7: Bé, doncs sí, el dia de l'apagada va suposar un repte i un esforç a nivell tècnic perquè, doncs, evidentment, les ràdios locals no estan preparades per garantir un subministre i una emissió 24/7, i el que vam decidir, doncs, va ser col·locar-nos al costat de l'emissor, fer-nos arribar un generador elèctric i amb l'equipament mínim, que era una taula de so de les més petites que existeixen, diguem-ne, amb dues entrades de micro, una entrada d'àudio a la que finalment vam aconseguir connectar un ordinador primer a través de 3G i després a través de la fibra corporativa de l'Ajuntament, que aquesta sí que estava garantida, i teníem internet per rebre àudios de la corporació. I doncs entre això, àudios que rebíem de altres col·laboradors i el que podíem anar narrant amb els dos periodistes que estaven allà a peu d'antena, diguem-ne, doncs vam fer aquest programa especial que va quedar al nostre parer molt bé i que a més servia doncs, perquè altres gent de tot el municipi tingués de primera mà doncs, informació actualitzada de la situació a Sant Feliu de Codines.
8: Clar, el repte era majúscul al final, perquè un cop superat la part tècnica necessitàvem omplir de contingut el programa i va ser difícil perquè primer no sabíem massa bé què estava passant, després hi havia una falta d'informació clara al final, doncs sí, Catalunya Informació estava amatent, si no recordo malament, però clar, costava poder integrar les coses i era difícil tenir clar el panorama del que estava passant. Per sort, des de l'Ajuntament també es va creure convenient doncs, comunicar com cal i, si no recordo malament, l'alcalde Pol Caputí va anar amatent diversos comunicats al llarg del dia, que els hem anat integrant a la nostra programació i també als oients, mica en mica, doncs, a la que es van assabentar que estàvem en directe, ens feien arribar informació des de casa seva de les possibles situacions que tinguessin, també voluntaris doncs, que ens van ajudar a mantenir els grups electrògens vius. Vull dir, mica en mica vam poder doncs, anar integrant tot el que estava passant al poble i a les rodalies a l'antena del directe, sobretot a les primeres hores crítiques, quan ningú sabia ben bé què estava passant. I clar, la resposta va ser fantàstica. La gent escoltant-nos de manera autònoma, pràcticament, perquè va ser, doncs tinc un transistor en piles, vaig a posar una codinenca perquè m'expliquin aviam què està passant al poble. I per sort, doncs, nosaltres ja vam poder-hi ser i ho vam poder-ho explicar.
0: Guillem Soler recorda així les tasques que va haver de fer com a periodista durant aquella jornada.
9: Que algú està passant gros i de seguida vaig anar cap a Sant Feliu i allà ens vam coordinar amb el Toni i el Pau i la meva feina va ser una mica més de carrer. O sigui, jo recordo anar al CAP per veure quina era la situació al CAP, anar a més d'un restaurant, restauració, per veure si els afectava, si patien que se'ls fes malbé el menjar perquè els congeladors no anaven, com estava el tema. I també una mica la meva feina era, per exemple, també anar al Condis a veure si la llum anava o no, si la si em podia encara pagar amb targeta. La meva feina va ser sobretot aquesta, i després portar això a l'antena i anar actualitzant una mica com estava la situació al poble. També el moment en què va tornar la llum estava a l'Ajuntament, que era el punt central on ja hi havia cobertura i hi havia llum, i recordo també aquell moment d'alegria i de felicitat de que tot allò s'acabés. I un dia molt, molt especial, i que ara, un any després, encara costa de creure, però també és un d'aquells dies que en què la ràdio, doncs, li trobes el sentit que té, sentit de servei, de comunitat i d'això, no? D'informar quan ningú més podia.
0: D'aquesta proposta, el jurat l'ha valorat com que mostra la imprescindible funció d'una emissora local durant un fet excepcional com l'apagada del passat 28 d'abril del 2025, tractada de manera multimèdia i sense perdre la vocació de servei públic. I és que en la memòria que es va presentar per poder participar als premis, la ràdio va explicar la tasca de remuntar l'emissió amb generadors i també la tasca informativa multimèdia en una jornada tècnicament molt complexa, però amb el servei públic com a bandera. Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca, valorava així la nominació.
10: Doncs de finalistes als Premis RAC, per Ona Codinenca és una gran notícia, i penso que es viu amb molta il·lusió i alegria per tothom de la ràdio, perquè és un reconeixement públic molt, bueno, molt gran, amb molta transcendència. Voldria també agrair al jurat que hagi, doncs, reconegut l'esforç, el repte tècnic que va suposar aquest programa el dia de l'apagada i la vocació de servei públic que es va tenir en tot moment, no? Llavors, penso que aquests dos elements són també com part de l'essència d'Ona Codinenca, és a dir, que mai ens ha fet por superar reptes tècnics, que sempre han volgut anar un pas més enllà, i que si una cosa es deixa de fer és perquè no s'ha intentat, no perquè s'ha pensat que era difícil fer-la. I al mateix temps, doncs, aquesta vocació de servei públic l'hem tinguda sempre, és a dir, sempre hem estat conscients que hi ha coses que només podem explicar nosaltres perquè som els que hi som, i això és molt xulo que et reconeguin quan una tasca és així. I esperem a veure el dia 21 quin veredicte ens surt de tot plegat.
0: El programa especial L'Apagada comparteix categoria amb dos programes de ràdio local relacionats amb la memòria històrica. Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Pals, que és una sèrie de ficció sonora basada en fets reals sobre un intent d'atemptat a la discoteca de Platja d'Aro durant el franquisme. I Les 6 de Ravensbrück, de Le Monde, un consorci format per emissores d'Almenar, Alfarràs, Alguaire, Albesa i Torrefarrera. Una sèrie documental sonora que recupera d'una manera exemplar i des d'una mirada actual de 6 dones lleidatanes deportades al camp de concentració nazi de Ravensbrück. Durant la gala d'avui es coneixeran els guanyadors de millor programa local, innovació, inclusió i millor podcast. A més, avui també s'homenatjaran trajectòries radiofòniques com les mencions honorífiques o el millor programa de ràdio que ja es van fer públiques el passat 21 d'abril. I en aquest cas, el jurat ha decidit que era La Renaixença, de Catalunya Ràdio. La policia local de Sant Feliu de Codines desmenteix els rumors que circulen per les xarxes socials sobre una suposada baralla amb armes blanques al municipi. Des del cos policial asseguren que no s'ha produït cap incident d'aquestes característiques i demanen a la ciutadania no compartir informació no verificada i consultar sempre els canals oficials abans de difondre continguts a través de les xarxes. Infants i adolescents de Caldes de Montbui s'han trobat aquest passat dimecres per primera vegada en una jornada conjunta de participació celebrada a l'Espai Jove al Toc. La trobada ha reunit membres del Consell d'Infants i de la Crida, el Fòrum de les Adolescències, amb l'objectiu de compartir experiències, posar en comú propostes i reforçar la continuïtat entre els dos espais de participació. La sessió ha comptat amb la participació d'una trentena d'infants i joves en una jornada plantejada de manera dinàmica i participativa. Durant la trobada, els participants han explicat els projectes i iniciatives que han treballat durant el curs. D'una banda, els membres del Consell d'Infants van compartir les propostes desenvolupades al llarg d'aquesta 15a edició, mentre que des de la Crida es van exposar les línies de treball del Fòrum de les Adolescències, especialment vinculades a l'oci juvenil i als drets dels infants. La trobada va servir per evidenciar que moltes de les preocupacions dels infants i adolescents són compartides, independentment de l'edat o de l'espai de participació. Aquestes últimes setmanes a l'S59 hem seguit els passos dels corredors de l'Escola de Trail del Moianès que han participat al Mundial Júnior Gualacegama, una de les curses més destacades de l'Estat. Avui en Jordi Givert ha pogut mantenir una conversa amb el Biel Segués i el Joan Guiteres, dos dels joves talents que més han destacat.
11: Doncs avui a l'espai de l'entrevista volem parlar amb els dos corredors del Moianès que han participat al Mundial Júnior i Juvenil i també a la Cegama. Aquestes últimes setmanes són el Biel Segués de Castellterçol i el Joan Guiteres de Moià. Hola, bon dia.
12: Bones.
13: Hola, bon dia.
11: A veure, recapitulem una mica. Amb tu, Biel, hem parlat més últimament. Amb tu, Joan, em sembla que vam parlar amb tu l'any passat. Primer de tot, heu participat en un mundial, com dèiem, a Croàcia. Joan, quines són les primeres sensacions ara que ja han passat una mica de temps d'aquesta cursa? Com ho estàs païnt?
12: Pues, la veritat, cada cop hi penso i tal, vaig pensant i molt content de com la meva actuació als Mundials. Era el segon any que anava als Mundials, després de fa ara 2 anys. I bueno, vaig anar amb moltes ganes, molt motivat i la veritat que molt content de com va anar pràcticament tot el Mundial.
11: Sobretot el quilòmetre vertical, no? Vas aconseguir aquesta medalla.

0: i costa molt arribar-hi, llavors només pel fet d'anar ja és un, doncs, un premi i una recompensa. I sí que és veritat que aquest any canvia de categoria, però bueno, al final també et vas veient amb moltes cares i també per sort va anar molt bé. Vaig aconseguir la segona posició els 2 dies i la veritat és que marxo molt content i bueno, amb ganes sempre de més, però molt content al final de les sensacions, del resultat i doncs de l'experiència.
1: Clar, no vam seguir una mica els resultats. Et vas topar, en el teu cas, Biel, amb un noi noruec, Isaac Dropping, que és el que es va emportar les dues medalles d'or. No sé si el coneixies o era el primer cop que competies amb ell.
0: Sí, el coneixia ja feia anys que bueno, és de la meva edat, ja feia anys que havia competit contra ell, per sort, 3 anys l'havia guanyat, aquest any, doncs, m'ha guanyat doncs, en les dues curses, però bueno, al final doncs, és això, és un mundial, hi ha molt nivell, aquest any ha vingut molt fort i bueno, això és el que dono ganes de seguir doncs, treballant, sí que sent per si tinc algun altre any, una altra oportunitat, doncs, intentar poder tornar-lo a guanyar si algun dia es pot.
1: És una dels al·licients, no, d'aquesta competició, que us trobeu al millor de cada casa, al millor de cada país.
0: Exacte, exacte, sí.
1: En el teu cas també vas estrenar-te en una distància que estàs adaptant ara, no? La de 21 quilòmetres. Com va aquest procés?
0: Bueno, al final, doncs, sí, com bé dius, feia poc... Bueno, vaig fer una l'any passat d'una mitja, però aquesta va ser la més llarga i la més dura que havia fet mai. Sí que és veritat doncs, que ha canviat també una mica la metodologia dels entrenaments, estem fent posant-li més hores, i bueno, que al final canvia d'una cursa d'una hora, una hora i poc, a una cursa que vam tardar 2 hores 20. És un gran canvi, però bueno, al final estic molt content, són unes distàncies que bueno, que m'agraden molt, al final es fan llargues, però bueno, tot és adaptar-s'hi, i bueno, amb ganes de més, ara doncs, intentar doncs, seguir entrenant i donar al màxim doncs, aquestes distàncies que són les que a partir d'ara ja em tocaran.
1: O sigui, aquesta temporada aniràs fent més curses d'aquesta distància.
0: Exacte.
1: Clar, us volia preguntar, tinc entès que entreneu junts, no, vosaltres, de tant en tant?
0: Sí,
1: Sí. Doncs mira, Biel, explica'm com és el Joan com a corredor.
0: Com a corredor? Hòstia, bona pregunta. Doncs sí, fa bastants anys que ens coneixem junt amb el Joan. Entenem, doncs, portem molts anys entrenant cada setmana junts. És un corredor, doncs, jo diria, molt disciplinat. És un noi que es posa un objectiu i va aconseguir-lo. Vull dir, fins que no l'aconsegueix, doncs, va picant pedra, va picant pedra. Sí que és veritat, doncs, que bueno, doncs, com cada corredor a vegades costa, però és un tio que ho aconsegueix i li posa totes les ganes del món i al final ho acaba aconseguint i és un, bueno, un noi de 10.
1: Joan, ara et toca a tu. Com definiries el Biel?
2: Pues jo, el Biel, sobretot, és una persona que molt analític, com, bueno, que sempre li agrada analitzar molt el que ha de fer, les curses, com és, els nivells, saber tal, saber-ho tot per tenir un mà. I sí que fa bastants anys que ja està al top, sempre està dalt al podi i tal, i que a vegades sembla que ho faci fàcil, però és un noi que s'ho curra molt, que sempre està allà picant pedra per arribar al màxim de bé i que a vegades sembla que hagi de quedar primer sempre, és una cosa que s'ho lluita i s'ho prepara molt, per tant, bueno, això que és un molt bon corredor.
1: Clara, ara parleu de preparació, a part de la física, el sortir a entrenar, quan afronteu una cursa com aquestes, no? Que no podeu trepitjar gaire el terreny, en el cas de Croàcia o fins i tot la C-Gama, com ho prepareu? Com analitzeu el terreny?
2: Bueno, en el meu cas jo sabia que era la baixada bastant tècnica i tal, i llavors no puc buscar anar a entrenar a algun lloc que sigui exacte, però més o menys vaig a alguna muntanya que hi hagi per aquí a Catalunya a prop, on més o menys pugui fer camins així una mica tècnics, amb pedra i tal, que no és 100% el mateix que la cursa, però bueno, per poder preparar una mica més o menys com seria, sense que ho sigui realment el mateix.
1: Dóna la sensació que el Biel és dels que t'explica els desnivells, els metres i que s'ho prepara molt, no, Joan?
2: Sí, el Biel sempre em diu com és el terreny, la si és molt tècnic, tal, sempre ho té controlat.
1: Què fas tu exactament, Biel, per preparar-te així una mica a distància, diguéssim?
0: Sí, també bastant semblant a ell. Al final, doncs, Això, com hem anat sumant més hores d'entrenos, aquí, doncs,

0: no em puc queixar del terreny que tenim a Castellterçol, Mollà, etc. Però bueno, sí que és veritat que quan hem d'entrenar doncs, distàncies més llargues, més desnivell, pujades més desnivell, doncs ens en anem, si podem, els caps de setmana o així, doncs això, al Montseny, cap a dalt al Pirineu algun cop, doncs per poder entrenar, doncs, diguéssim, una mica més de terreny, més desnivell, una mica el que es pot semblar més a una cursa de les que fem
1: Perquè teniu
0: nosaltres.
1: un lloc predilecte per entrenar, diguéssim, aquí a Catalunya, que us agradi més anar-hi per gust, més que per aprofitar que s'assembla en un espai o un altre.
0: Jo per gust et diria doncs, els Pirineus, Vall de Núria, Vallter, l'únic que és veritat que queda bastant lluny i vaig molt poc,
1: Menys del que voldries, no?
0: vaig menys del que voldria, però bueno, sí que també el Montseny, que queda més a prop, doncs potser és un dels llocs que et diria que vaig més per entrenar.
1: I tu, Joan?
2: Jo bastant igual, el Montseny sobretot, que així ens agafa més a prop, sinó també algun Bellmunt, en Altaga, per allà que no és tan lluny com podrien ser els Pirineus i tal, i estan aquí més a prop i millor per anar-hi.
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem també. A més, heu competit aquest mateix cap de setmana a la Cegama, que és una de les curses de l'estat que tenen més prestigi a nivell internacional. Biel, has aconseguit quedar-te al quilòmetre vertical entre els set primers, si no recordo malament, i millor sub-23, que tu encara series això, sub-20, no, diguem-ne. Suposo que deus estar bastant satisfet dels resultats o anaves amb aspiracions de més?
0: No, no, la veritat és que molt satisfet. Hi havia un molt gran nivell. Aquí a Gama sempre doncs, hi ha molt nivell. I com he dit abans, al final sempre volem més i petits errors doncs, que a vegades després ho analitzes en fred, dius, hòstia, si hagués fet això... Però al final la cursa és la cursa. Vaig donar el meu màxim, vaig donar el que vaig saber fer. Marxo molt, molt content de la cursa. Al final, doncs això, vaig arribar a dalt donant el màxim i al final doncs, la posició també molt content. Al final, el sub-23, quedar primer i setè general amb el nivell que hi havia, marxo molt, molt
1: Com
0: satisfet.
1: és això de ja competir amb els més grans, diguéssim?
0: Bueno, la veritat és que és molt divertit, mola, intentar comparar-se una mica, intentar seguir els millors un trosset i bueno, amb ganes de doncs, que d'aquí uns anys tant de bo poder estar allà amb ells, llavors, a poc anant-nos introduint una mica amb ells.
1: No sé si d'aquesta cursa o de les dues del Mundial ens voldries destacar algun moment clau, algun moment que vas dir, buf, aquí no, o no puc atrapar el que ha quedat primer, o aquí em veia més fort algun detall de la cursa.
0: Sí, bueno, el Mundial, el diumenge, a la cursa Sky de 21 quilòmetres, recalcaria que, bueno, vam començar sortint a un ritme que bueno, ràpid però controlat, amb el grup de, bueno, amb el meu company d'espanyol i algun altre. Llavors, sí que és veritat que el noruec em va marxar des de bastant al principi i ja el vaig veure molt lluny, però, bueno, al final sempre pot passar de tota la cursa. Llavors, a mitja cursa així vaig, bueno, al final vaig canviar el ritme i seria un moment d'aquests de que, bueno, que mai saps on el tens al davant i a quan està, però, bueno, intentar donar-ho tot fins al final i vaig poder retallar al final quasi 2 minuts, no va ser prou, però, bueno, que al final això, doncs, són moments doncs, que et quedes, que quedes molt satisfet, que has donat el màxim, arribes a meta al màxim i si t'han guanyat és perquè estan més forts que tu i s'ho mereixien més que tu.
1: Jan, en el teu cas, no sé si vols destacar algun moment d'aquest Mundial.
2: Pues jo, sobretot, en el vertical, que vaig sortir poder la posició 15a o bastant enrere, el 10è, i a poc, mentre que anava pujant i tal, vaig anar avançant bastant controlant, no vaig voler sortir molt fort, i vaig anar passant fins a situar-me al quart, crec que anava amb tercer, anava amb un de la meva selecció, d'aquí també de Catalunya, i llavors d'allà li vaig preguntar al meu company quan anava, em va dir que anava a quart, i dic, fuà, pues, o ara apreto o el podi no el tinc. Llavors vaig fer un altre canvi de ritme ja cap a quan quedaven 10 minuts de cursa, que és bueno, que em va servir per poder atrapar el que anava a segon, no era un italià. Llavors que vaig poder assegurar el podi, que era bastant l'objectiu principal, ja em sentia més còmode i tal, i llavors vaig intentar atrapar el japonès, que anava primer, però ja no el veia. Alguns em deien que estava bastant, alguns em deien que estava bastant a prop, altres que el tenia bastant lluny, i llavors, bueno, vaig apretar fins al màxim, però no va arribar uns 30 segons abans que jo, i ja no el pillava.
1: En el teu cas, a la Cegama, quedes quart, de fet, a pocs segons del podi, com va anar la cursa aquesta júnior.
2: Va anar bé, arribava bastant cansat després del Mundial, vaig estar tota una setmana amb alguna febre, amb mal de coll, tal.
1: Doncs
2: però,
1: Déu-n'hi-do.
2: bueno, sí, arribava bastant confiat igualment. També vaig sortir bastant, bastant enrere per no passar-me al principi, però sí que l'acabar la pujada em vaig arribar a ficar algun moment primer, amb tots bastant junts des de davant, però sí que la baixada amb tot el fang i tal, jo anava una mica més controlat, encara tenia els quàdriceps a Croàcia, i llavors, bueno, això, em van passar dos i em van treure el podi i tal, i ja no tenia més cames per poder atrapar-los, i vaig arribar com vaig poder, però sí que amb una mica de ràbia de no poder entrar al podi, però igualment molt content per saber de la setmana que portava, que era bastant dura.
1: Molt bé, doncs, nois, moltes felicitats per els vostres resultats en aquests mundials i també a la Cegama. I, com sempre, aquí a les ràdios locals seguirem els vostres passos.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí, el dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa que col·laborem avui a Ocent, l'Àngel Falqués, que el tenim de viatge.
1: De viatge.
2: Sí, sí, estava ben poc... O sigui, no acabava d'entendre què hi feia ella allà.
0: Sí. Però quan vingui ens explicarà.
2: Aquest era el seu lloc.
0: Ens explicarà el viatge. El Josep Maria Joneda, a la Josep Maria.
1: Hola a tothom. Sí,
0: el pes va sobre teu avui?
1: Bueno. Com que peso poc.
0: La Maria Torrents.
2: També col·laborarem perquè ens quedi el millor possible.
0: El control, el Pau Ibars, com ja és habitual ara.
3: Bon dia, bon diumenge.
0: Bon diumenge. I la que us parla, Rosita Figueres.

0: Bueno, Josep Maria, què? Què fem avui?
1: Com sempre, farem el que puguem fer.
0: Sí, podrem.
1: Sí, el que podem. Mira, avui us proposem un viatge molt, molt especial. Recorrerem diferents estils musicals amb un sol protagonista, el piano. Un instrument capaç de ser elegant, íntim, brillant o fins i tot salvatge. Del barroc fins al jazz, passant per emocions i paisatges molt diversos. Tanqueu els ulls i deixeu-vos portar pel so de les tecles.
0: El piano és com un camaleó musical. Pot fer-vos pensar en palaus antics, en salons plens de llum o en nits plenes de fum i improvisació. Cada època li ha donat una veu diferent, una manera pròpia de parlar-nos. Avui descobrirem com canvia, sense deixar mai de ser ell mateix.
2: I potser el més bonic és això, que tot i ser el mateix instrument, cada compositor hi deixa la seva empremta. Hi trobarem ordre, passió, nostàlgia o ritme. Us convidem a escoltar amb calma, a imaginar i a sentir com el piano ens explica històries sense necessitat de paraules.
1: Bé, comencem aquest viatge pel piano mirant enrere cap al barroc. En aquella època, el rei no era encara el piano, sinó el clavecí. Tot i així, avui podem escoltar aquesta música amb una nova sonoritat, més rica de matisos. És com si una obra antiga ens parlés amb una veu renovada.
0: I aquesta música té una cosa molt especial. És ordenada, gairebé matemàtica, però alhora plena de vida. Les melodies s'entrellacen com si fossin fils d'un teixit molt preciós. Us proposem començar amb una peça d'en Bach, on cada nota sembla ocupar exactament el lloc que li correspon.

0: Deixem enrere el barroc i entrem en una nova etapa, el classicisme. La música es torna més clara, més equilibrada, com si tot busqués una certa perfecció formal. Les melodies són elegants, fàcils de seguir, i el piano comença a ocupar un lloc central als salons europeus, convertint-se en l'instrument preferit de molts compositors.
1: I si parlem de classicisme, és inevitable pensar en Mozart. Us proposem escoltar la seva coneguda sonata per piano número 11 en la major, una obra plena de llum i delicadesa. En especial, el seu tercer moviment, el famós Rondo a la Turca, en què amb el ritme viu i juganer ens transporta en un ambient gairebé festiu.
2: Bé, els alemanys en diuen Beethoven, nosaltres en diem Beethoven. Fem un pas més enllà. El classicisme comença a trencar les seves pròpies regles i la música guanya força, contrast i profunditat emocional. El piano ja no és només elegant, ara també pot ser dramàtic, intens, gairebé orquestral. És un moment de transició cap a una nova manera d'expressar sentiments.
1: Tot seguit escoltarem una de les seves obres més conegudes, la sonata per piano número 14, popularment coneguda Clar de Lluna. El seu primer moviment és tranquil, gairebé hipnòtic, amb una melodia que sembla flotar. Una música que convida la calma, però que amaga una gran profunditat emocional.

0: Entrem ara, de ple, en el romanticisme, una època on la música es torna més lliure i personal. Els compositors ja no busquen tant l'equilibri com l'expressió. El piano es converteix en una veu íntima capaç de transmetre emocions profundes, des de la nostàlgia més delicada fins a la passió més intensa.
1: I si hi ha un nom que representa aquest món, és Chopin. Us proposem escoltar el seu Nocturn en mi bemoll major, una peça d'una gran bellesa i sensibilitat. La melodia és suau, gairebé com un sospir, i ens porta un ambient íntim com si el piano es parlés en veu baixa.

0: A finals del segle XIX, molts compositors comencen a mirar cap a la seva pròpia terra. Neix així el nacionalisme musical, on el piano es converteix en una eina per evocar paisatges, danses i tradicions. La música pren colors nous, ritmes populars i una identitat molt marcada.
1: Us proposem escoltar una obra d'Isaac Albéniz, de la seva suite Ibèria, en concret Astúries, una peça plena de força i caràcter. Tot i ser escrita per piano, sembla que escoltem una guitarra flamenca, amb ritmes intensos i una energia que ens transporta directament al sud.

0: I fem ara un salt cap a un altre món, el jazz. Aquí el piano canvia completament de paper. Ja no tot està escrit al detall, sinó que hi entra la improvisació, la llibertat i el diàleg constant amb la melodia. És una música més espontània, més viva, on cada interpretació pot ser completament diferent.
1: Si parlem de jazz a casa nostra, és imprescindible recordar Tete Montoliu, pianista excepcional, amb una sensibilitat i una tècnica admirables. Us proposem escoltar la seva versió de Sabor a mi, on el piano ens parla amb elegància, delicadesa i aquest toc improvisat que fa únic cada moment.
0: Va ser un pianista fabulós i, a més, era sec.
2: Sí.

0: Arribem ara a la meitat del nostre viatge i el piano ens demostra que encara té molts camins per explorar. Deixem enrere els grans salons europeus i ens endinsem en sonoritats més arrelades, més connectades amb la tradició. El piano pot ser també evocador, capaç de suggerir paisatges i emocions amb una gran senzillesa.
1: En aquest punt escoltarem una melodia molt coneguda, Green Leaves, d'origen tradicional anglès. Adaptada al piano, manté aquest aire nostàlgic i delicat que l'ha feta tan popular. És una música que sembla venir de lluny, però que continua parlant-nos amb una gran proximitat.

0: I des d'aquesta música d'arrel fem un pas cap a un altre territori on el piano també ha tingut un paper molt especial, el cinema. La música de pel·lícules que ha sabut aprofitar la capacitat del piano per crear atmosferes i emocions i records que queden gravats a la memòria.
1: I recuperem ara una banda sonora molt, molt estimada, la de la pel·lícula El Piano. Escoltarem The Heart Asks Pleasure First, de Michael Nyman, una peça hipnòtica amb un ritme constant i una melodia que es va repetint creant una sensació molt intensa i gairebé íntima.

0: Seguim el cinema, però canviem completament d'atmosfera. Si abans el piano ens portava a un món íntim i poètic, ara es converteix en testimoni d'una història molt més dura. A la gran pantalla, aquest instrument també pot expressar fragilitat, resistència i humanitat en moments límit.
1: Us proposem escoltar música de la pel·lícula El pianista, amb obres de Chopin, que hi tenen un paper central, en concret el nocturn en do sostingut menor, una peça profunda i commovedora. El piano aquí no només sona, gairebé parla, enmig del silenci i la tensió.

0: Encara sense deixar el segle XX, ens acostem a una música més popular, més propera al gran públic. El piano continua tenint un paper essencial, sovint acompanyant la veu i marcant l'harmonia amb elegància. És una música pensada per arribar a tothom, directa, però amb molta qualitat.
1: Fly me to the moon, etc, etc. És una bona mostra, Fly me to the moon, popularitzada per Frank Sinatra. El piano hi té un paper discret, però imprescindible, donant suport a una melodia que tots reconeixem. És un bon exemple de com aquest instrument sap adaptar-se també a la música més comercial sense perdre personalitat.

0: música més comercial, el piano també ha tingut grans noms, però han sabut arribar a un públic molt ampli. Són melodies senzilles, molt reconeixibles, que sovint hem escoltat sense saber ben bé d'on venien. Una música directa, pensada per emocionar des del primer moment.
1: Us proposem escoltar Ballada pour Adeline, de Richard Clayderman, una peça molt popular amb una melodia dolça i fàcil de seguir. El piano, aquí, és clarament protagonista, amb un estil elegant i accessible, que ha fet d'aquesta obra una de les més conegudes del repertori modern.

0: Continuem amb aquest estil, proper i melòdic, on el piano esdevé el centre de tot. Són peces que no busquen complexitat, sinó arribar directament a l'oient amb melodies clares i un so molt reconeixible. És una música que ha omplert moltes llars i que forma part de la memòria de molta gent.
1: Seguim amb Richard Clayman i podem escoltar Love Story, una melodia molt coneguda d'origen cinematogràfic, que al piano pren un aire especial, íntim i romàntic, senzilla però efectiva. És un bon exemple de com el piano pot emocionar sense necessitat de grans artificis.

0: seguim dins aquest ambient íntim i reconeixible, on el piano es posa al servei de melodies que formen part de la cultura popular. Són cançons que han travessat el temps i que, reinterpretades al piano, mantenen tota la seva força evocadora amb un aire elegant i proper.
1: Podríem escoltar La vida en rosa, popularitzada per Edith Piaf, interpretada al piano per Richard Clayderman, una melodia inconfusible, plena de sensibilitat, que el piano es transforma en una peça delicada i molt expressiva.

0: Continuem amb melodies que formen part de la memòria col·lectiva. Cançons que, tot i néixer en altres formats, troben en el piano una nova manera d'expressar-se més nua i directa. El piano despulla la música i ens deixa només l'essència, allò que realment connecta amb qui escolta.
1: Us proposem ara Yesterday, dels Beatles, en versió per piano de Richard Clayderman. Una melodia universal plena de nostàlgia, que el piano esdevé encara més íntima, com si fos un record que torna amb suavitat.

0: I seguim amb una altra melodia que ha viatjat per molts estils i èpoques, nascuda en el món de la música clàssica, adoptada pel jazz i reinterpretada en infinitat de versions. És una d'aquelles peces que semblen no agotar-se mai. Al piano hi trobo un espai ideal per mostrar-ne tota la riquesa.
1: Mira, amb aquesta no em puc aguantar, fa així, més o menys. Diu, sa...

oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Bé, bé, això és Summertime, de George Gershwin, en versió per piano, de Richard Clayderman. És una melodia suau i suggerent, amb un aire tranquil i una certa nostàlgia, que al piano esdevé encara més íntima i evocadora.

0: Avui el programa ha sigut de piano, que també ha sigut molt maco, no?
1: Sí, molt maco. Sí. Molt suau, molt delicat, sí. Molt bonic.
0: Bueno, el nostre oient fixa, no sé, ja la trobarem
2: que quedat,
0: ara que ens dirà.
2: Ha quedat contenta, oi? Que ha quedat contenta.
3: Molt, molt emocionada. Moltíssim. Moltes gràcies.
2: Són peces molt boniques.
0: Gràcies a tu d'haver vingut. Bueno, que passeu un bon diumenge.
1: Bon diumenge, clar.
0: I ens veiem d'aquí 15 dies.
1: Que faci sol.
0: D'aquí 15 dies.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
7: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030.
6: Els sindicats a la vaga han rebutjat una nova proposta salarial d'educació. La reunió d'aquest divendres ha tornat a acabar sense acord després de dues hores i les parts s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats la qualifiquen d'inacceptable. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
6: I avui arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis amb motiu d'una segona Pasqua. Es preveu que a prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I per això el Servei Català de Trànsit ha habilitat més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar a la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Serà a Oslo.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La reunió entre el sindicat en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
3: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius a la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
2: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
4: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer. I aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
2: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la llera.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la connexió del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
3: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
4: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
2: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'hi han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fons a la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.

0: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Jordi Fortià.
4: Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país. PP i Vox presentaran una esmena a la totalitat. Salvador Vergés és el portaveu de Junts i Joan Fernández del PP.
5: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
6: El que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc.
3: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. Les converses continuaran dimarts.
4: El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
7: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
8: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
3: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
4: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella.
3: Lleida compta els minuts per arrencar el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord amb 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes.
4: La festa comença amb la tradicional concentració de colles i els seus panons, preludi de lo Caragolasso.
3: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsits i sessions.
9: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
3: I en esport, Jordi Cocran, el Barça femení, ha fet el darrer entrenament previ a la final de la Champions de demà a Oslo.
10: Les de Pere Romeu s'han exercitat aquesta tarda a l'escenari del partit per a preparar els últims detalls del duel contra l'Olímpic de Leo Hansen, que acaba de rebre l'alta mèdica, i Irene Paredes, que arriba amb molèsties, han entrenat amb l'equip aquest dissabte. A partir de les 6 de la tarda arrencarà el duel més important de la temporada en què el Barça té l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa per quarta vegada a la seva història.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres i, de fet, les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent, en aquests moments, encara voltem als 33, 34, 35 graus i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos o ja aquesta nit i demà, alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar. Pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat o només amb núvols prims. I pel que fa a les nuvolades més gruixudes apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. però poca pluja deixaran. Alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, en l'inici d'una nova operació sortida, en què es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Lali. Doncs sí, estem plenament immersos en aquesta operació sortida i amb moltes dificultats, especialment a la P7, on hi ha diversos trams de molta congestió, s'han produït diversos accidents, avaries, i això ha complicat la situació. Fem un repàs ràpid a P7, a la Roca, entre la Roca i Mollet, en sentit Girona, 9 quilòmetres i mig. També en sentit nord hi ha problemes al Papiol, cap a Martorell, més que nord, especialment sud. També en aquesta P7 tenim aturades a la zona de Santa Perpètua de Mogoda, a Castellví de Rosanes, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també, i a la zona del Perelló i l'Ampolla una avaria de camions. A la zona de les rondes encara molta mobilitat i a la part nord de l'àrea metropolitana destacar sobretot C-17, C-58 i C-33, les vies que venen dels Vallesos. A la part sud, la A-2 encara amb aturades a Jorba i millora la P-23, encara que a la zona del Papiol encara hi ha aturades. Demanar-vos de nou molta cautela i que sobretot no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya.
4: El projecte de llei dels pressupostos ja és al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda als pressupostos.
3: El debat arrencarà el pròxim 2 de juliol. Mont Carvajal.
14: El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
15: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
14: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
16: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
14: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
3: Doncs l'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè els dos projectes són idèntics.
5: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
6: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
17: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat. Si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Tant Vox com el PP presentaran també una esmena a la totalitat als pressupostos.
3: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
4: L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte de Hard Rock a les comarques de Tarragona. La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre del 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Les converses continuaran dimarts. Esther Minguell.
18: El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els vam traslladar en matèria salarial.
18: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
8: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
18: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
3: No deixem l'educació perquè el departament incrementa en prop de 5.000 les places d'FP per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
19: La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres l'Institut Miquel Biada de Mataró, on ha estat rebuda amb crits i xiulets per part d'alguns docents. Ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que, a partir del curs vinent, s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
20: Consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobre tot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva. Una aposta que demostra també a la inversió, que aquest any doncs, arriba fins als 67 milions d'euros.
19: A més, s'ha anunciat que com a novetat, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos.
3: Titular també d'aquest divendres, presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
4: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella. El sospitós va acceptar dilluns una conformitat que contemplava una condemna de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima, una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda quan va tornar a agredir-la.
3: I a Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Carina Bellbé.
0: El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
21: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
22: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
23: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que se'ls ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
0: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Identifiquen un nou bacteri que afecta la pell i que es transmet per via sexual amb 9 casos diagnosticats a Barcelona.
4: L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada una infecció, la dermatofilosi, que es transmet de persona a persona quan fins ara només s'havia vist en animals de països tropicals. Tot apunta que la via de contagi és sexual. La dermatofilosi, però, no és una malaltia greu.
3: I l'OMS eleva a 12 els casos confirmats d'antivirus després de notificar-se un nou positiu als Països Baixos.
4: Es tracta d'un dels membres de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de defuncions es manté per ara en 3 persones mortes. Pel que fa als 14 passatgers espanyols al creuer, que continuen en quarantena a Madrid, podran acabar l'aïllament a partir del 7 de juny a casa seva. Cap d'ells presenta símptomes, tampoc el pacient que va donar positiu, que evoluciona favorablement i a la darrera prova ja ha donat negatiu.
3: Polèmica al Vallès. Russell Crowe rodarà una pel·lícula en una zona restringida per pesta porcina. Els veïns de Rubí i Sant Cugat no entenen per què es permet el rodatge mentre ells no poden accedir als boscos i Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar-lo. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
24: La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment. Equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
3: I avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i el seu entorn, Jordi Casino.
25: La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun, el ministre de Cultura.
26: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
27: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
25: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
3: A En territori, en marxa el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord. Els collistes es concentren a aquesta hora a la font del Passeig Central per donar el tret de sortida oficial a la festa amb el Caragolasso. O a Ulla i de Ràdio Guillem Figuerola.
2: La capital del Segrià ja fa hores que respira ambient de plec, amb tot preparat per gaudir d'aquesta festa gastronòmica al voltant del Caragol, que s'allargarà tot el cap de setmana. A hores d'ara, la font del Passeig Central del Camps Elisis ja és plena de gom a gom, on els collistes n'estan empunyant els seus penons amb les bandes de les edicions anteriors a l'espera que comenci el Caragolasso, el tret oficial de sortida de la festa. Un acte que conduirà el senyor Postu, acompanyat de la xaranga Mai Toquen Bé i els castellers de Lleida, i amb l'actor Xavier Bertran, el mític Lo Cantanya de TV3, com a convidat d'honor. També es lliurarà el premi 18è Concurs Internacional d'Humor Gràfic Caragoler. La festa ja iniciada, cap a les 10 de la nit, les colles ja faran el clàssic sopar de Met Germanó i la festa continuarà amb la gran nit de la plequista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Una plaça central que comptarà enguany amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. Una festa que la FECOL preveu que tingui uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana i que podran accedir al recinte lliurement amb una polsera identificativa que trobaran a les portes d'accés.
3: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. David Navarro.
9: Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
10: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31, presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
9: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
3: I com afecta la IA a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat recentment una jornada de debat per analitzar la situació i prendre-hi mesures. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
11: Xavi Ramiro, president de la PIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors a Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
12: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia, que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè, en el fons, els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
11: La PIC aplega mig miler d'il·lustradors catalans.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Tot ja està preparat a Oslo per a la final de la Champions femenina de futbol de demà. El Barça s'ha exercitat aquesta tarda a l'escenari del duel per a ultimar els darrers preparatius amb la presència de Paredes, que arriba amb molèsties. Les de Pere Romeu ja han guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa, i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tenen l'oportunitat d'aixecar el títol contra el gran gegant europeu, l'Olympique de Lió. La capitana Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu han destacat la importància de la final.
3: És molt especial, evidentment, perquè és una final de la Champions i res més que això. És el més important que hi ha ara mateix per l'equip, per mi, per nosaltres i espero que per tots els culers.
4: Nosaltres anem amb un pla de partit molt marcat, elles també vindran amb un pla de partit molt marcat. Crec que és molt, molt, molt important dominar els contextos que puguin passar durant el partit i saber gestionar les emocions en funció del que vagi succeint a nivell de resultat.
2: I pel que fa al futbol masculí, demà també és una jornada clau amb la disputa de l'últim partit de la Lliga. A partir de les 9 del vespre, el Girona ha de guanyar l'Elx per salvar-se. És una final, segons el tècnic gironí Michel Sánchez.
5: Tothom sap que és un partit, que és una final. El que hem fet és estar junts nosaltres, al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit.
2: L'Espanyol rep la Reial Societat, en què té les últimes opcions d'entrar a Europa. Sentim el tècnic blanquiblau Manolo González.
6: Demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant penso que seria bonic i sobretot demà fer un bon partit.
2: I el Barça tanca la Lliga al camp del València. El Flick, recentment renovat com a entrenador del Barça, té la màxima ambició de cara a la temporada vinent.
7: We know we have to play our best.
8: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és, esclar, un dels nostres objectius i per què hauríem d'amagar-ho?
2: Encara en clau blaugrana, el president electe Joan Laporta ha carregat contra la roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, en què va acusar de corrupció arbitral a favor del Barça.
9: Eso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada y esto pues les tiene pues muy preocupados y esto pues no lo vamos a permitir.
2: I un últim apunt de futbol, Pep Guardiola deixarà de ser el tècnic del Manchester City al final d'aquesta temporada i ha estat un total de 10 anys en què ha guanyat 20 títols amb el conjunt anglès, de les quals 6 lligues i una Champions. I en hoquei patins, el Lloret ha ascendit a l'hoquei Lliga després que el comitè de competició li ha donat la raó en la impugnació per alineació indeguda del Mataró en el darrer partit de la fase regular. Ho valora el president del Lloret, Joshua Pérez.
10: I bé, nosaltres vam exercir el nostre dret de protestar l'acte i fer constar que aquella alineació no era correcta. O sigui, nosaltres no hem anat en contra ningú, només hem mirat pels interessos de Lloret, com crec que hi ha estat qualsevol altre club en la mateixa situació.
2: Amb aquests 3 punts, el Lloret ha acabat campió de grup i ha aconseguit l'ascens directe a l'hoquei Lliga.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
3: Sabies que...
4: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
6: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, divendres 22 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que els Premis Ràdio Associació reconeixen com a finalista l'especial apagada d'Ona Codinenca. Sant Feliu recupera el privilegi reial original del segle XVIII i l'incorpora a l'arxiu municipal. Caldes engega una campanya per reparar voreres i millorar la via pública.
0: El butlletí dels municipis de la C59.
6: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que la gala dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, celebrada aquest dijous a la sala La Paloma de Barcelona, ha col·locat el programa especial apagada d'Ona Codinenca com a finalista en la categoria de millor programa de ràdio local. La proposta guanyadora ha estat Per aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà, de Pals, que es tracta d'una sèrie de ficció sonora basada en fets reals sobre un intent d'atemptat contra la discoteca de Platja d'Aro durant el franquisme. Gemma Permanyer, directora d'Ona Codinenca, explica la importància de ser-hi presents, però sobretot el valor d'haver fet ràdio en un dia que va ser d'allò més complex arreu del territori.
7: Per Ona Codinenca és un orgull enorme ser finalista dels Premis Ràdio Associació. Ho vam celebrar quan vam rebre la nominació i ahir encara ho vam celebrar més quan vam veure doncs, on estàvem, no? Els millors programes de ràdio de Catalunya i el nostre allà al mig. Cada any presentem candidatures, sempre se'ns han acceptat, però és la primera vegada que hem estat finalistes i és un programa que té moltíssim mèrit perquè es va remuntar l'antena en un moment en què no hi havia energia a tot l'estat i entre nosaltres és el que comentàvem, no? El jurat pot valorar moltes coses, en el nostre cas el valor d'aquest programa és el qui, perquè som una ràdio eminentment formada per voluntariat, però sobretot el com i el quan, no? Com va ser treballar amb aquelles condicions i malgrat tot, doncs no vam deixar de fer un programa amb qualitat, amb compromís i sobretot amb una vocació molt gran de servei públic. Vam comptar amb la complicitat de moltíssima gent, perquè Ona sempre compta amb la complicitat de moltíssima gent, entitats com els Voluntaris Forestals, que van ser qui ens va fer arribar el generador per poder remuntar l'antena, però en aquest cas també una complicitat institucional, perquè l'Ajuntament va apostar per aquest programa i va creure, ens traslladaven la informació des del mateix CECOPAL, des del Centre de Control de l'Emergència, i fins i tot l'Ajuntament amb el seu megàfon va fer sonar doncs, el programa i hi havia gent a la porta de l'Ajuntament escoltant la ràdio. Per tant, un dia excepcional de ràdio i un orgull increïble que Ona pugui ser en un certamen com aquest.
6: Per la seva banda, Pau Ibars recorda com es va haver de desplegar el dispositiu a nivell tècnic per poder emetre per FM.
3: Bé, doncs aquell dia va ser molt especial per Ona Codinenca perquè doncs, fer un programa de la pagada general va ser tot un repte a nivell logístic, sobretot per garantir doncs, això, l'emissió i la continuïtat de l'antena. Ens vam desplaçar fins a tocar del nostre emissor amb els equips mínims imprescindibles per fer un programa de ràdio i alhora doncs, consumir el mínim d'energia elèctrica perquè depeníem d'un generador. I doncs, tant les comunicacions internes, diguem-ne, amb l'equip de comunicació de l'Ajuntament i alcaldia, com la informació que rebíem externa de la resta del país, doncs érem ràdios, tant sigui receptors de ràdio FM o també emissores de ràdio portàtils. Per tant, un dia de ràdio 100%, fins que per sort prou d'hora a Sant Feliu, almenys a la part que on tenim els nostres estudis, va tornar el subministrament cap a quarts de cinc, poder quarts de sis de la tarda, però a altres zones del municipi no va arribar fins ben entrada la nit, mitjanit. Per tant, doncs, un dia molt, molt especial en què tothom va reaccionar tan bé com va poder, tothom ens va ser solidari també amb Ona Codinenca i amb el fet de que doncs, posar totes les facilitats perquè poguéssim emetre i estar un dia molt, molt especial.
6: Guillem Soler, periodista d'Ona Codinenca, recorda la gala d'ahir amb orgull de veure el nom d'Ona Codinenca envoltat de grans personalitats del sector de la comunicació.
8: Doncs estar presents ahir en els Premis Ràdio Associació de Catalunya doncs, va ser increïble. Des d'Ona Codinenca doncs, compartir espai amb referents totals com la Neu Bonet, el Xavi Bundó, el Jordi Basté, vull dir, va ser increïble, el Peyu també. I bueno, estar allà i veure que la gent que has anat veient a la televisió, que has escoltat per la ràdio, doncs, que estaven compartint espai amb tu allà mateix, doncs, va ser increïble. I també això, no? Tot i que malauradament no vam ser els primers, el premi només el guanya un, però vam estar entre els finalistes i això ja és un premi molt gros per nosaltres i també un reconeixement per el que vam fer aquell dia i el que intentem fer dia a dia, no?, a la ràdio local, que és doncs, servir a les persones, servir a la població de Sant Feliu, i crec que vam aconseguir-ho.
6: En definitiva, l'especial apagada es va quedar a les portes de recollir el guardó. No obstant això, l'orgull d'arribar a finalistes i el reconeixement de la tasca feta l'abril de l'any passat fa que la d'ahir fos una jornada rodona. El privilegi reial original de Sant Feliu de Codines ja torna a ser al municipi. El document datat de finals del segle XVIII i considerat una peça clau de la història local s'ha incorporat de nou a l'arxiu municipal després d'un procés de recuperació i conservació. Es tracta d'un document històric de gran valor patrimonial que certifica la independència de Sant Feliu respecte de la baronia de Montbui i que marca l'inici institucional del municipi tal com es coneix avui en dia. Pol Cabotí, alcalde del municipi, destaca la importància històrica i simbòlica del retorn d'aquest document.
9: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha recuperat el document que és el privilegi reial de vila de Sant Feliu de Codines, el que vindria a ser la independència de Sant Feliu de Codines de la baronia de Montbui, que l'any 1799 els codinencs i codinenques doncs, van reunir els diners per anar a Madrid a veure el rei, en aquell moment Carles IV, per comprar d'alguna forma aquest privilegi i que és d'alguna forma el punt d'inici, el moment en què comença a existir el que avui dia és l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Per tant, és evident que aquest document pertany a l'Ajuntament i el seu lloc és a l'Arxiu Municipal, que és on és ara mateix. On era fins ara? Doncs aquest document, els darrers anys, hi ha qui diu que des del 1799, però això tampoc ho tenim documentat, aquest document estava a la parròquia de Sant Feliu i en algun moment doncs, va anar a parar a l'Arxiu Episcopal del Bisbat de Vic i ara doncs, hem fet l'acte de restitució en què l'Arxiu Episcopal de Vic ha reconegut que aquest document pertany a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines i, per tant, l'ha restituït.
6: El document havia estat fora del municipi durant anys, primer vinculat a la parròquia i posteriorment conservat a l'Arxiu Episcopal de Vic. Ara, gràcies al treball conjunt entre arxivers i les gestions impulsades des del consistori amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha pogut tornar definitivament a Sant Feliu. Des del consistori remarquen que aquesta recuperació també serveix per reforçar la preservació del patrimoni documental i apropar la història local a la ciutadania. A més, el document es digitalitzarà perquè el seu contingut pugui ser consultat públicament i també s'estudia exposar-ne una rèplica en algun espai visible del municipi. Cabotí també ha explicat que el retorn del privilegi reial es compartirà amb la ciutadania en un acte públic previst el pròxim 11 de juny a la sala de plens de l'Ajuntament.
9: Com que és una notícia important que volem compartir amb tots els codinencs i codinenques, el que hem fet és organitzar el dijous 11 de juny un acte a les 7 de la tarda, un acte obert a tots els públics, a tot el públic que vulgui venir, a la sala de plens de l'Ajuntament, que és la sala que representa al final la màxima representativitat de l'Ajuntament, on volem compartir aquest fet. Volem posar en valor tenir aquest document i en el perfecte estat de conservació en què es troba. Que els codinencs i codinenques coneguin també la història, explicarem i posarem en valor quin era el context al 1799 i també posar en valor que segurament aquest arxiu està tan ben conservat justament perquè potser en alguns moments de la història no estava a l'arxiu municipal i estava a algun altre lloc o algun bon criteri va decidir conservar-lo a algun altre lloc. Ara també pensem doncs, que estigui l'arxiu municipal és on ha de ser, és on li toca ser.
6: El retorn del document s'emmarca també en el procés de recuperació, organització i preservació del patrimoni documental municipal impulsat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta incorporació, l'Arxiu Municipal suma una de les peces històriques més destacades del patrimoni històric documental santfeliuenc. Caldes de Montbui ha posat en marxa una nova campanya d'arranjament de voreres per donar resposta a les incidències detectades a la via pública. El volum d'avisos registrats a l'aplicació municipal, que en els darrers dos anys ha recollit més de 2.300 incidències, ha portat al consistori a activar aquesta campanya per agilitzar les reparacions. Els desperfectes de les voreres i els problemes derivats de l'arbrat centren bona part d'aquestes actuacions, ja que representen prop del 40% de les notificacions ciutadanes. Segons el balanç del consistori, fins ara s'han resolt el 90% dels avisos gestionats a través de la web, però aquesta nova campanya busca actuar en les obres que requereixen més envergadura. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, detalla l'objectiu d'aquest reforç.
10: Però ens trobem que hi ha una certa acumulació en aquest sentit de les que fan referència a voreres i carrers. Per tant, el que hem fet des de l'Ajuntament és contratar un equip extern que el que fa és ajudar a la brigada municipal perquè puguem ser més eficients i perquè d'alguna manera algunes obres que no són només una reparació, sinó que tenen una mica més d'àmbit, es puguin fer d'una manera doncs, més ràpida i donar solució a aquestes incidències, a aquests gairebé 19.000 persones de Caldes que ens ajuden a detectar aquestes incidències en els nostres carrers, en el nostre municipi.
6: Les tasques d'arranjament s'aniran desenvolupant de manera progressiva en diversos punts del municipi durant les properes setmanes per millorar l'estat general dels carrers i l'accessibilitat. Mollà es mobilitza per no perdre dues línies a les escoles i instituts del poble, Jordi Givert.
11: Famílies de Mollà i la comarca del Moianès s'han organitzat per defensar l'educació pública. Reclamen que es mantinguin dues línies que el Departament d'Ensenyament té intenció de treure de cara. El curs que ve es tractaria d'una línia de tercer de primària i una altra de primer d'ESO a l'Institut Moianès. Per aquest motiu, amb el lema «Educar no és encabir, el futur necessita espai per créixer», han convocat una concentració a la plaça del Cap de Mollà pel proper dimarts a 6:15 de la tarda per fer visible el seu descontentament amb aquesta decisió.
12: L'agenda.
6: I com cada divendres, repassem l'agenda cultural d'aquest cap de setmana als municipis de l'Eix. Comencem per Sant Feliu de Codines, on diumenge teniu l'acte on es desvetllarà el donatiu final de l'Oncodines d'aquest any, enguany, amb un esdeveniment similar al repte. Una petita cursa que us portarà a un lloc que descobrireu només si participeu. El repte comença des de Sant Feliu. I ara anem cap a Caldes de Montbui, perquè des de dissabte 23 i fins al 19 de juny a la biblioteca es podrà veure l'exposició Música Il·lustrada, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. I durant tot el cap de setmana, la Vila Termal torna a viure una nova edició d'Alcaldes Juga. Dos dies de jocs i diversió al carrer amb tallers, jocs de taula, tornejos i moltes més altres activitats. I ara anem cap a Bigues i Riells del Fai, on continua la desena edició del Festival de Música Clàssica. I és que aquest dissabte és el torn de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que mostraran la seva connexió amb Escòcia. I a més, com sempre, abans del seu concert hi haurà música amb els teloners, aquest cop l'Orquestra de Cordes a l'aire. I per acabar aquest repàs de l'agenda cultural és el torn del Moianès, perquè avui a 8:15 de la tarda a la Biblioteca de Moià estarà Manuela Vilaseca, parlant de la cursa de la Cocodona i de la seva experiència. I ja ens anem a diumenge, perquè a les 11 del matí al Parc Municipal de Moià acull un concert de pop, rock i jazz per fer el marmunt de diumenge. I per tancar aquesta agenda anem cap a Castellterçol, perquè diumenge a les 6 de la tarda podreu veure la pel·lícula Los Domingos al Centre Espai Escènic. I avui a l'Espai dels Esports us deixem amb l'entrevista que li van fer a Manuela Vilaseca al Territori 17. Amb ella vam poder parlar de la cursa de la Cocodona i com és assumir un repte d'aquestes magnituds, les seves dificultats, la seva vivència i, qui sap, potser es torna a presentar.
13: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí la Manuela Vilaseca. Ella ja fa anys que es dedica al món de l'esport i avui ens endinsarem una mica més en aquest món, però també parlarem de la Cocodona, que ara descobrirem el que és. Però abans, bon dia, Manuela, i moltes gràcies per ser aquí aquest matí.
14: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres, és un plaer.
13: A veure, sí que hem parlat bastant ara fora de micros i m'has explicat moltíssimes coses, però primer de tot, per qui no ho sàpiga, que segur que hi ha molta gent que no ho sap, què és exactament la cursa de la Cocodona?
14: La Cocodona és una cursa que es fa als Estats Units, a l'estat d'Arizona, i és creuar l'estat d'Arizona, són 250 milles, això significa 400 quilòmetres, surts d'un lloc que es diu Black Canyon City, que és desert pur, amb cactus i bueno, tot molt, fa molta calor al principi de la cursa, i vas creuant l'estat i acabes la cursa a una ciutat o un poble que es diu Flagstaff, que està en alçada, o sigui, totalment diferent. Ja fa fred i ja és un clima totalment diferent.
13: Clar, jo ara m'estaves parlant de molts climes diferents i jo em pregunto, com et prepares per una cursa en la qual, un, és tanta distància, dos, hi ha tants climes diferents, vull dir que al final no és el mateix córrer a 40 graus, no?, que córrer a 20 graus, o fer una cursa a 20 graus, canvia molt.
14: Sí, canvia molt. De fet, la primera part de la cursa t'obliguen a portar de 4 a 5 litres d'aigua, perquè passes per un buit, ells no tenen accés i estàs en les muntanyes que es diuen Bradshaws, i estàs creuant aquestes muntanyes totalment exposat, les temperatures pugen moltíssim. De fet, consideren la part més difícil de la cursa aquests primers 60 quilòmetres. És la part més crítica, no?, que hauries de portar més pes i bueno, vigilar molt el tema d'hidratar-te i tot això, perquè una cursa de 400 quilòmetres, si als primers 60 pots fer un error greu, igual ahir s'acaba la cursa, no? I després la part final és tot el contrari, has de portar roba de fred, estàs a sota zero en certes parts, i clar, això és pel cos, és molt difícil de gestionar-ho.
13: Clar, i com et prepares? Tu com a esportista que portes anys fent curses, com et prepares per una cursa d'aquesta magnitud?
14: Bueno, jo sóc entrenadora, no? A Mollà tinc com un petit gimnàs, un estudi petit on faig classes de ioga, entrenament de força, circuits funcionals. Això és gran part del meu entrenament, perquè les classes les faig jo, estic treballant sola. I a part d'això, clar, s'ha de córrer, però jo intento no matxacar-me molts quilòmetres, jo agafo molt la bici, a part de córrer camino molt, perquè en 400 quilòmetres està clar que hauràs de caminar.
13: Sí.
14: I s'ha d'entrenar també.
13: Clar, i jo ara, o sigui, m'has comentat abans, no?, que tu has fet aquesta cursa de la Cocodona dues vegades. Aquest any no l'has pogut acabar.
14: Sí.
13: Què ha passat aquesta? O sigui, vull que m'expliquis què és el que ha passat aquest any, perquè crec que t'has quedat bastant a les portes d'acabar-la, i també quins canvis has fet del 2024, que és el primer any que la vas fer, a aquest any.
14: Sí, el 2024 per mi era la primera vegada passant les 100 milles i estava fent 250. Era com, vale, no tinc ni idea de si arribo al pròxim avituallament. I la vaig agafar amb molta calma, molt de respecte. L'objectiu era d'anar en avituallament a avituallament i a veure si tindré sort, arribo a meta. No sé si va ser sort de principiant o què, però em va sortir una cursa molt bona, molt rodona, va gestionar les coses molt bé, i aquest any la decisió de tornar ve una mica perquè em vaig apuntar al Tour de Géants aquí a Itàlia. És una cursa molt dura, per no dir potser la més dura de totes, i volia fer alguna cursa abans, algo gran i que m'ajudés a entrenar i preparar. Vaig decidir tornar a Cocodona, que és algo que al moment de la decisió em va fer molta por, perquè ja havia fet una bona cursa a Cocodona, i és com, vale, tornes i que igual et sortirà malament, però això és el risc que hi ha, i jo penso, prefereixo que em surti malament i que almenys ho hagi intentat, o sigui, estic disfrutant i aprofitant la meva vida, que no quedar-me a casa amb por de potser no em surt una cursa molt bona. Jo anava fent una cursa molt bona, de fet anava baixant el meu temps del 2024, anava 4 hores per sota de...

0: acabar. He fet 330 quilòmetres, però no l'he acabat, no? I em queda aquesta sensació i no volia anar al Tor sense fer un pas per una altra cursa per agafar una mica de confiança. I em vaig apuntar a una cursa que es diu Grand Trail Courmayeur. Això es fa a la zona del Tor de Gens i es fa al juliol, dia 10 de juliol, són 100 quilòmetres. I anar allà a entrenar, a veure si puc superar els problemes de Cocodona per anar al Tor ja més tranquil·la.
1: Doncs, Manuela, moltíssimes gràcies per ser aquest matí aquí a una codinenca i al Territori 17. Espero que les curses et vagin molt bé i que l'any que ve al Cocodona doncs, puguis arribar a la meta com toca i ja està. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: El temps.
3: I per acabar el programa d'avui anem a treure el cap per la finestra per saber quin temps ens farà aquest cap de setmana. I ho farem de la mà de l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
4: Hola, què tal? Quina situació meteorològica que estem tenint. Quin canvi en només una setmana. Hem passat de glaçades a alta muntanya, de precipitacions, de neu, inclús, a partir de 2.000 metres. Nevava la setmana passada, fa una setmana estava nevant. I avui... això és gairebé un forn, eh? Les temperatures han pujat moltíssim. Màximes ja a prop de casa nostra, cap a 30 graus o superiors. Un ambient molt càlid. Hem passat de temperatures més baixes del normal a ser clarament més altes, i en molts pocs dies, un canvi molt brusc amb el temps. Una situació meteorològica, jo diria que no extraordinària, recordo maig, perdó, molt calorosos, sense anar més juny del 2015 o 2022, l'any, fa dos anys també, déu-n'hi-do, l'any passat també, és un patró que es va repetint els últims anys, bueno, també és veritat que tenim molt poca memòria meteorològica i segur que ha fet molts maig aquesta calor alguns dies, però venen dies seguits de calor i això sí que no ho sé ja si és gaire normal tants dies seguits d'aquesta calor. Avui en punts de Lleida s'han superat els 35 graus, que és una temperatura altíssima, i no sé, no fa bona pinta, no em fa bona pinta aquesta calor tan d'hora. El que anava a dir, el cap de setmana serà molt tranquil, igual que el dia d'avui, anticicló. Que la pregunta és, per què tenim aquestes altes temperatures? Doncs perquè l'anticicló dels Açores ens envia una llengua d'aire càlida del nord d'Àfrica i fa que tinguem aquestes temperatures tan altes, sobretot a mitjana altura, cap a 700 metres, 800, 900 metres, s'està disparant el termòmetre en aquestes alçades i tenim allà instal·lada aquesta bombolla d'aire càlida. Durarà ben bé el cap de setmana, perquè ens llevarem cada dia amb temperatures altes, entre els 14, 15, 16 graus, que hi ha calor, no calor, però sí que ambient molt suau de nit, gens de fred, i les temperatures màximes, tant dissabte com diumenge com dilluns, a prop dels 30 graus. Calor, de finals de juny, gairebé de juliol. Més núvols, només tindrem més núvols el diumenge a la tarda, que sí que les tempestes poden ser més importants a la zona del Pirineu i es poden apropar una mica més als núvols. Però bueno, hi haurà molta tranquil·litat, molt de sol i molta bonança aquest cap de setmana. S'ha de disfrutar perquè serà un cap de setmana ben bé de finals de juny, de platja, totalment de platja, extraordinari. Que vagi molt bé, adeu, bon cap de setmana.
3: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i bon cap de setmana.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
6: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
5: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
7: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
6: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de Contes Grans a la ràdio. Contes de debò?
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
0: Perquè qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí a l'estudi som una bona colla. La Teresa Rufal, la Teresa Ribas, la Maite Montpar. Per fi la tenim aquí, eh? L'Antonio Bermejo, ja em coneixeu. Hola a tots.
2: Hola.
0: I la nostra convidada d'avui, que és Mari Carmen Villarreal. Hola, Mari Carmen.
3: Hola, què tal?
0: Benvinguda a Contes Grans. Esperem
3: Gràcies.
0: Que t'agradin.
1: I et farem un conte especial per tu. No el farem nosaltres, no. Te'l farà la Maite Montpar.

0: Maite, avui tenim aquí una persona que m'ha dit un ocellet, que és molt empàtica, bona amiga, enamorada de la ceràmica i, sobretot, enamorada de jugar amb el seu net. És veritat?
1: Sí.
0: I moltes més coses.
1: I moltes més, sí.
2: Primera pregunta, com se diu el teu net?
1: Es diu Leo.
2: Molt bé, perfecte, molt bé. Bueno, Maite, li vols preguntar alguna cosa?
3: Sí, li haig de preguntar l'essencial, perquè si no jo no podré fer compte improvisat.
2: No podré fer compte improvisat. A veure.
3: A veure la Mari, a veure si s'ha rumiat les tres paraules. Perquè de veritat que no ho sabia, fins ara. Vull dir que sí. No sé si se les... T'ha donat temps? Ha tingut 5 minuts per rumiar-se, pobreta.
1: Sí, ja les tinc. Mira.
3: Digues.
1: He escollit bosc.
3: Bosc.
1: Platja.
3: Sí.
1: I vent.
3: I vent.
2: Molt bé.
0: Tent.
2: Molt maca.
3: I vent. Molt bé.
0: Hola.
3: Pues ja està, Mari. Gràcies per dir-me aquestes paraules. A veure què surt,
1: A veure,
3: que em falta una mica d'entreno, perquè fins al any passat que no ho faig. Sí. Avui és una reentré, oi?
2: És una reentré. Sí, avui... Estem molt contents, molt contents que estigui la Maite aquí. Ostres, que han passat molts mesos sense venir.
3: Sí, jo també. Sí, des del desembre.
0: Avui ha de treure tot el que t'he acumulat.
3: Exacte. Sí, vaig a treure una miqueta l'espinilla.
2: Ara veureu la transformació que fa la Maite. Nosaltres ens seguim parlant, podem parlar, només allà. I ella
3: se concentra
2: amb el teu compte, especialment per tu, i llavors és com si no estigués.
3: No, ja
2: veuràs. I això passa aquí. Vinga, seguim amb els contes.

0: Teresa, quin conte ens has preparat avui?
1: Avui he preparat un conte que es diu El pagès Garrepa.
0: El nostre estimat pagès Garrepa.
1: És estimadíssim. És estimadíssim. El conte estrella.
0: És el conte estrella, sí.

Vet aquí que una vegada hi havia un pagès que tenia un camp de blat. Aquest pagès, però, era molt garrepa, molt avar. No deixava anar mai anar ni 5 cèntims, és que no els deixava anar ni per ell. S'havia fet gran i cada any havia de llogar algú perquè li segués el camp. Quina creu! Per aquell home, pagar el segador era com si li arrenquessin un queixal, perquè, és clar, ell deia, és que el camp és meu, perquè haig de pagar per collir una cosa que és meva. Un any, però, va arribar al poble un xicot alt i ben plantat. Es deia Quim, però tothom li deia Quimarro. Es va anar a oferir al pagès per segar-li el blat, i el pagès, després de mirar-se'l bé, li va oferir 4 quartos per tot un dia de jornal. I en Quimarro es va venir el preu sense ni regatejar. El pagès li va venir de nou i li va repetir el que havia de fer. Mira, noi, el camp ha de quedar segat. Tot segat en un jornal. Tot. Ho has entès bé, eh? Tot. De dalt a baix, d'un costat a l'altre. Racons i tot. Que jo, a la teva edat, n'hauria fet 2 amb el mateix temps de camps. Faci sol, plogui o llampegui. Faci fred, també. Vindràs a Trenc d'Alba a buscar la dalla perquè, veure, vull veure com es vas de despert. I en Quimarro mirava, escoltava i feia que sí amb el cap. El dia estipulat, en Quimarro es va presentar a la feina. El pagès li va donar la dalla, li va donar la dalla i un tupí de sopes de pa per passar el dia, tot el dia. El segador, amb el tupí i la dalla a l'espatlla, xinutxano, xinutxano, se'n va anar cap a la feina. Quan va arribar al lloc i va veure el camp, el Quimarro va pensar que sí, que era gran aquell camp. Però a prop hi havia un arbre esplèndid i s'hi va acostar. S'hi va seure còmodament, va deixar el tupí així a mà i va descansar. El sol es començava a veure entre els cims de l'horitzó. Hora d'esmorzar. I ell que allarga el braç cap al tupí i menja 4 xarrupades de sopa mentre diu: qui menja sopes se les pensa totes. I després va tornar a dormir. Quan el sol va arribar al capdamunt del cel, va ser hora de dinar. I ell que allarga el braç mentre diu: qui menja sopa se les pensa totes. Va fer uns quants xarrups de sopes i amb la panxa plena, què us penseu? Doncs tocava migdiada. El sol anava baixant i l'ombra de l'arbre s'allargava, s'allargava. I així va arribar l'hora de berenar. I ell que estira la mà cap al tupí i qui menja sopa se les pensa totes. I bé, es va acabar les sopes amb els últims xarrups. Així, entre becaines i xarrups, va anar passant el dia. I quan el sol es començava a pondre, es va aixecar. I com aquell qui no fa res, va buscar per aquí per allà. I va trobar una munió d'escarbats piloters. Els va agafar. I amb pilotes i tot, els va posar dins del tupí. El va tapar bé. I xano-xino, cap a casa del pagès, ja l'esperava a la porta. Que ja l'esperava a la porta. Frisant, eh? Com ha anat la sega? I el
blat? Li va dir el pagès. El blat? Va dir en Quimarro. No pot estar millor del que està. I el pagès li va pagar els 4 rals promesos, sense rondinar. I el Quimarro llavors va afegir: amb el vostre permís, demà us tornaré el tupí. És que he trobat unes quantes abelles i les faré entrar l'arna. I així, si tot va bé, l'any que ve tindré mel. Ai, segador, segador, vas errat, eh? Aquestes abelles són meves, va dir el Molgarrepa. I en Quimarro, que li diu que no, que eren seves. I el pagès, que li diu que sí. I un que sí i l'altre que no. Que si són meves, que si no són teves. Que si són teves, que si no són meves. I es van anar escalfant, escalfant. I com més cridaven, menys en tenien. I la gent va començar a sortir al carrer per no perdre's l'espectacle. Doncs anem al jutjat, va dir en Quimarro amb veu segura. Anem-hi, va dir el pagès. I ja els tenim cap al jutjat, amb tota la corrua de la gent del poble al darrere a veure què passava. El jutge entra, els mira, els escolta, ara l'un, ara l'altre, i després solemnament diu: silenci absolut. Segador, si has trobat les abelles en terra d'aquest home i mentre treballaves pel seu compte, ara que siguis tu qui les ha trobades, les abelles són d'ell. A cadascú el que és seu. Tu les has trobades, però en el seu terreny. I tu, pagès, li has de pagar la feina de caçar les abelles. No és just, cridava en Quimarro fingint indignació. Soc jo qui les ha trobades. I amb cara d'enfadat, de mala gana, va allargar el tupí al pagès, que el va agafar. I més content que un gínjol, li va donar 2 rals de més. Això no havia fet mai aquell pagès, eh? En Quimarro feia com estava enfadat i continuava rondinant. Això no és la bona llei. No ho és. Això no pot quedar així. I assenyalant el pagès, que ja marxava, va cridar: tant de bo les abelles es converteixin en escarbats piloters i el blat torni al seu lloc, tal com estava ahir, sense ni un bri de segat. Però el pagès se'n va anar amb el tupí ben agafat, sense fer-li gens de cas. Arribat a casa, aquell que rep escanya pobres, amb actitud de satisfet i molt fatxenda, per com li anaven bé les coses, va fer sortir les abelles per conduir-les a l'arna. Però les abelles no sortien. Va parar l'orella, va mirar pel forat del tupí, fins i tot el va picar. Fins que al final va dir: oh! No m'ho puc creure! Què veuen els meus ulls? Les abelles s'havien convertit en escarabats. I quina pudor! Allò tombava. Les galtes se li van posar vermelles de l'enrabiada. I llavors hi va caure. La maledicció del segador s'havia complert. I tant de bo les abelles es converteixen en escarabats piloter, havia dit. Se sentia el cor a les orelles. Estava a punt del cobriment. De cop, se li va aixecar la boca. El blat! Es va quedar blanc. S'havia fet fosc, però va sortir corrents cap al camp, tal com anava, i en arribar va trobar el blat al seu lloc, tal com estava ahir, sense ni un bri de segat. I aquesta és la història que em van contar, que havia passat no fa tants anys en aquest mateix poble. I potser, en alguns dels camps d'aquí al costat.

0: Mira, el conte aquest.
1: Aquest conte...
0: Té marro.
1: Sí, que li diem al pagès Garrepa, que és, a veure, és un conte que pot haver passat a tot arreu. Tant po- és la vida. La vida i com ens espavilem, no? Però a part d'això, a veure, aquest conte recollit per en Joan Amades, que és un... que podem dir un insigne home que es va dedicar a recollir molts contes, doncs tenia un altre títol, que era La vella avara. I nosaltres el vam canviar. I, a veure, el protagonista és Garrepa i avar igual. El que passa és que, a veure, poques dones que surten, ara només cal que les que surtin siguin d'aquesta mena, no? I vam pensar que no traíem de cap de les maneres a la tradició. És a dir...
0: Al contrari, que realment, diguem, era un home el que s'havia fet d'ell i contractava. Era raro que fos una dona. Si de casa havia de ser viuda d'un pagès, llavors ja era la cosa més complicada. Doncs va semblar que quedava millor així, i a part d'això, que l'adequàvem de la manera més correcta.
2: Mari Carmen, has vist com la gent que té ganes, o sigui, que té que enganyar-se-les totes per poder menjar, d'alguna manera? Sí, sí. O sigui, ja tenia pensat, no?, que de posar el tupí allà, perquè, clar, realment lluitava contra un pagès garrapo. Per tant, si un li fa trampes, a l'altre també. O sigui, va estar content,
0: Deien que aquesta història l'explicaven els segadors. Els segadors en aquell temps anaven d'un camp a l'altre fent-se contractar, perquè no hi havia els tractors. Llavors hi havia grups de segadors que anaven...
3: Als camps.
0: I sempre tenien problemes amb aquest home. I ja se'l coneixien d'un any per l'altre. Llavors algú va pensar, l'escarmentarem. Però de totes maneres aquesta història sembla ser que va córrer per tot arreu com per avisar els segadors: vigileu, no sigueu tontos, no us deixeu timar i demaneu el que ha de ser. No us deixeu forçar per la gent tacanya.
2: Sí, n'hi ha que lluitar contra la gent que vol l'explotació, que és el que passa ara. Jo penso que molts treballadors tindrien que portar un tupí per dir, a veure...
1: Bé, no fa tants anys que anaven amb la carmanyola, clar, però no la que porten ara, no, el tàper, sinó la carmanyola, carmanyola.
2: La carmanyola.
1: A veure, jo també he llegit, però això són coses que passen de l'una a l'altra, que va arribar un moment que això es va fer tan popular, això d'aquest nom, el que va fer, que va arribar a sortir com una frase feta, que quan havien de parlar d'algú que era molt astut, que se les pensava totes, deien, ui, és que està fet un quimarro.
2: Un quimarro.
1: És a dir, que el nom, així s'expliquen.
0: Diguem veritat o no va córrer. La llegenda va córrer. O la història va córrer.
1: Sí, sí. I bé, ja està.
2: Coneixes molts quimarros, per fi?
3: Sí.
2: I molts patrons d'aquests que no volen pagar.
3: Exacte.
2: També, no?
0: Si arrepes.
3: Sí, que treballis gratis, sí.
2: Exacte.
1: Sí, que no cal. I si és d'ell, el blat és d'ell, perquè ha de pagar per tenir-lo.
2: Clar que sí, home, és claríssim. Sí.
0: Curiós, que les coses no hagin canviat.
2: No, a més que ara és igual. O sigui, ara tu mira al carrer i tenim els metges enfadats, els mestres enfadats.
0: O sigui, amb tota la raó.
2: Tothom està enfadat, això és claríssim.
0: No, perquè són garrepes amb ells.
2: Són garrepes.
1: Falten quimarros, falten quimarros. Un dia els hi direm als mestres que posin una pancarta: volem un quimarro de debò.
2: Clar, home, això està claríssim, no?
1: Sí, sí. En fi, riem per no plorar.
2: Exacte. Sí. Seguim endavant?
0: Sí? Sí, vinga.
2: Doncs vinga, seguim endavant.

0: Bé, et toca tu, Teresa, què ens portes?
1: A veure, jo avui m'he triat Els tres gènsies, que és una història que també m'agrada molt.
0: Molt guapa, és un conte molt bonic.
1: Sí, i no, sent de l'altra punta de món, que és un conte del Nepal,
0: sí.
1: No s'allunya massa del Kimarro.
0: Sí, aquí, tothom. Vinga.
1: Al Nepal agraden molt els temples de fusta decorats. Si heu viatjat per allà, ho sabreu. Ho decoren tot amb pintures murals, amb molts colors. Per fer aquells temples tan meravellosos i els palaus tan meravellosos, tant els fusters com els pintors havien de ser extraordinaris. Doncs bé, fa molts anys al Nepal va coincidir que hi vivien a la mateixa ciutat tres homes extraordinaris, que a més es deien pel mateix nom, es deien Gengia, que vol dir el preferit. Un era el rei, això ja dona raó de que era extraordinari. L'altre era el pintor reial. Aquest vivia a palau i quasi tutejava el rei, es tenien molta confiança. Això també és extraordinari. I el tercer era un fuster, pràcticament acabat d'arribar, que vivia modestament en una casa al costat d'un camp de cànem amb la seva família, que era la dona i dos fills. Això no tenia res d'extraordinari, però ja ho veureu. El fuster era molt, molt bo. I la fama d'aquest home va córrer de boca en boca i va arribar a palau. I el rei Gengia el va fer cridar. Per provar si era de debò bo, li va manar que fes una caseta pels ocells. I el Gengia fuster va fer una obra d'art tan bonica que el rei el va alabar moltíssim i se'l va quedar. Com que, a més, es deia Gengia, que era un nom quasi diví, el va anomenar fuster reial. Ja tenim dos reials, el pintor i el fuster. El Gengia pintor sempre s'havia sentit unit al rei pel nom. Sempre havia estat el preferit, de debò. I ara no suportava compartir el nom i els favors del rei amb aquell arribista. L'havia de fer fora. I no pensava en res més. I va començar a rumiar una manera de fer-lo desaparèixer. El pare del rei, l'ancià pare del rei, havia mort feia molt poc. I el rei Gengia encara patia, encara tenia enyorança d'aquell pare que havia sigut molt bo per ell. Això li va donar una idea al pintor. Usurparia la paraula del rei mort. Es va posar a estudiar i a practicar les escriptures sagrades. I un dia va entrar alterat a postrar-se davant del rei i li va donar un estrany paper dient que l'havia trobat al temple en un racó fosc. El rei se'l va mirar i va veure que les lletres eren com dos llibres sagrats, s'hi assemblaven. Però ell no ho sabia llegir. Va fer venir els savis, i els savis li van llegir. Aquell paper deia, més o menys, estimat i enyorat fill, no sentis dolor per mi, sóc al cel i rebo els favors dels reis, dels déus, perdó. Però t'he de dir que la meva felicitat seria completa si gaudís d'un palau d'acord amb la meva dignitat. Per fer-ho, necessito que m'enviïs un fuster, el millor. Llavors, tot serà perfecte. Envia'm el fuster pel camí sagrat. Rep moltes abraçades del teu pare que tant t'estima. I a sota s'hi llegia el nom de l'ancià rei mort. El rei Gengia s'ho va ben creure. Plorava d'emoció, besava la carta. El va indignar que el seu pare no tingués al cel un lloc digne de la seva categoria. I ràpidament va fer venir a Gengia fuster i li va mostrar la carta. I li va dir que li feia l'honor d'enviar-lo al cel a complir al seu pare, ja que era el millor fuster de Nepal. I ara cal aclarir que al Nepal tothom sap que el camí sagrat habitual de pujar al cel és el foc. El Gengia fuster es va espantar. No va gosar protestar, però va demanar temps al rei per resar i preparar-se. No és que el fuster fos incrèdul, pobre home, però la seva fe no anava tan lluny. Va començar a indagar i va saber que havia estat el pintor qui havia fet aquella troballa. Va sumar dos i dos. I va deduir que era una trampa sinistra del genci pintor. Ell prou havia notat els gelos i enveja d'aquell home. Va córrer a casa seva i amb la seva dona i els seus fills van fer un pla. Demanaria al rei 7 dies per preparar-se i demanaria també que la cerimònia del foc es fes al camp de Cànem, on hi havia casa seva. Durant aquests 7 dies, els seus fills, la seva dona i ell van fer un túnel que anava del camp del Cànem a casa seva. Van tapar la sortida amb una llosa, com tantes n'hi havia per allà. El dia de la festa del foc, ell mateix va ajudar a construir la pira pel foc. La va situar damunt la llosa que ell havia preparat com a boca de túnel i va deixar un espai al mig de tota la llenya per poder lliscar cap al fondo. Genge Pintor va encarregar-se de fer venir músics, sobretot trompetes, tambors potents, cantants per omplir l'aire de sons i sorolls que ocultessin els possibles xiscles. Perquè, és clar, normalment no cal tanta parafernàlia perquè al Nepal només cremen els morts. I els morts no criden. A aquella festa va anar-hi tothom mudat. Molta gent havia donat missatges al Genge Fuster per als seus morts del cel, aprofitant el viatge. Finalment, el fuster, amb els seus millors vestits, la bossa amb les eines, després de saludar el rei, es va situar a dintre de la pira, van encendre el foc, la llenya va començar a carpitar, a fer guspires, tothom estava a l'aguait, i amb el primer fum, el fuster es va escórrer pel forat entre les fustes, els seus fills ja l'esperaven a sota, van tancar ràpidament el forat amb la llosa i van marxar tranquil·lament pel túnel cap a casa seva. Mentre el foc creixia, els músics tocaven, la gent cantava, i Genge Pintor assenyalava al rei les formes que feia el fum i les interpretava com l'esperit del fuster que saluda alegrement amb la mà i que marxa cap al camí del cel amb alegria. I el rei, ben cregut que havia vist pujar el fuster al cel, ho explicava a tothom. I el Genge Fuster va estar un any sense sortir de casa seva. La pell se li va descolorir, es va engreixar. Durant aquest temps va practicar ell també la cal·ligrafia de les escriptures sagrades i ell també va fer una carta tan autèntica com la del pintor. I el dia que complia just un any va reaparèixer al camp de Cànem amb el mateix vestit i la bossa d'eines tal com va marxar i dient: acabo de tornar del cel. Acabo de tornar del cel. Tothom va córrer a avisar el rei o el va portar a palau perquè li parlés del seu pare. I Genge Fuster es va esplaiar. Li va dir que el cel era meravellós, que el seu pare estava molt ben considerat, que ell l'havien tractat a cos de rei, però que es veia ben peixat i la pell blanca de no treballar a l'intemperi. I li havia construït un palau tan gran com el d'aquí baix, que ja estava acabat i que era molt còmode. Llavors li va donar una carta al rei, que va córrer a fer-se-la llegir pels savis, i aquesta carta deia més o menys: estimat fill, estic molt content que m'hagis complegut tan bé i m'hagis enviat el millor fuster. Ha treballat d'una forma extraordinària, ha fet un palau magnífic. La meva felicitat seria perfecta, però no ho és, perquè el palau no està decorat. Trobo molt a faltar aquelles pintures tan boniques que s'ha fet el pintor reial. I et demano que me l'envies durant un any. Serà tan ben tractat com el fuster. I després, segur que ja no em caldrà demanar res més, ho tindré tot. Rep abraçades del teu pare, que se sent tan orgullós de tu, el millor dels fills. I el nom del vell rei a sota. Al rei se li va trencar el cor en figurar-se el seu pare trist en aquella casa sense colors. Perquè davant d'aquesta eloqüència, qui tindria el més petit dubte? El rei, no? I allà mateix va decidir prescindir durant un any del seu pintor preferit. I Jean-Jean Pintor estava allà. Mirava el bon aspecte del fuster i escoltava aquelles meravelles i va creure que ell tenia poders màgics perquè era la seva idea. La seva història, la falsa que ell havia inventat, s'havia fet realitat. I s'ho va creure. Ell, tot, el pintor. Quan el rei emocionat li va proposar de fer el viatge al cel, Jean-Jean Pintor va acceptar immediatament. I per repetir-ho tot igual que el viatge del fuster, no fos cas que faltés alguna cosa, va demanar 7 dies que el foc es fes al Camp de Cànem, exactament al mateix lloc, la mateixa fusta, la gent, la música, i dirigir ell mateix la construcció de la pira. I el dia assenyalat, Jean-Jean, el pintor reial, el preferit, ben mudat i amb els estris de pintar, es va dirigir, crèdul i refiat, a la pica, a la pila, on no hi havia cap túnel. I mentre el foc i el fum pujaven al cel, les trompetes i tambors van omplir l'aire i tothom cridava i picava de mans, mirant el cel, veien les volves de fum i veien el pintor fent adéu alegrement amb la mà. No és una cosa meravellosa, deien convençuts. I al cap d'un any tothom l'esperava. A ves per on? No va tornar. Es deia que, com que era un pintor tan extraordinari, després d'acabar el palau del pare del rei, s'havia quedat a pintar altres palaus i altres temples. Des de llavors, el Jean-Jean Fuster va viure tranquil. Mai més va haver de patir l'enveja de ningú. I si mai aneu al Nepal i pregunteu per Jean-Jean, el pintor, la gent us dirà que quan acabi la feina ja tornarà. I qui no s'ho vulgui creure que ho vagi a veure, al cel.

0: Aquesta història jo l'he treta d'un llibre que es diu, ara ho diré fatal, Tibetan Folk Tale from Sichuan. És a dir, contes favorits de Sichuan, que és a Xina. Però la primera vegada que vaig topar amb aquesta història deia que venia de Nepal. Després m'he trobat que és el Tíbet. O sigui que, de debò, no ho sé, però com que Xina, Tíbet, Nepal. M'imagino que va passant d'un costat a l'altre de l'Himàlaia, però aquesta història corre. Corre, l'expliquen. L'expliquen. I a mi m'agrada molt. Jo, és macabre, però jo ho sento molt. Però te'l faràs, te'l trobaràs.
1: Exacte.
0: Per això deia que una mica semblant al de les abelles. Però el de les abelles no mor ningú, no?
2: No, però aquell... bueno, és molt de la vida de cada dia del Mediterrani.
0: És divertit tranquil·lament, sí. No? Aquest no. Aquest...
2: És molt català, aquell. Molt català. Ara tampoc podem dir que és que els catalans no matem mai. Ja. Això tampoc.
0: I tampoc podem dir que els tibetans o els nepalís o els xinesos matin així com així. Eh?
2: Exacte.
0: Tampoc, això és un conte. No. És un conte. Recordem-ho bé, eh?
2: No, i que diem allò que sempre diem, que els contes expliquen moltes coses de la vida real. Però moltes no les expliquen o les expliquen diferent. Per tant...
0: O les expliquen amb símbols. Posem que això és un símbol, no? El tal faràs, tal trobaràs, explicat amb gravetat. Amb gravetat.
3: Bueno, American Mancà, què? Què t'ha semblat el conte?
1: Pues molt bé. Estic aquí escoltant les històries i estan molt interessants.
3: El Genji Fuster... Era llesto, eh?
1: Sí.
3: Se va muntar molt bé, aunque tenia molta mala llet, el pintor, eh? Se va buscar, va estudiar, va buscar la manera d'escriure perquè se creiés el rei, no?, que passava això, no? No, d'unidó, eh? D'aquestes coses n'hi ha cada dia.
1: Cada dia, sí.
3: No es diuen xinès, no? Però després n'hi ha contractes que no valen, n'hi ha maneres que t'enganyen, I, bueno, inclús els notaris, coses rares, sempre amb els notaris.
1: Exacte, pues sí.
0: No? Veureu, és que els contes sempre tenen aquell rerefons d'autenticitat. Jo sempre dic, tots els contes són de debò, encara que no siguin veritat.
3: Clar.
0: I em refereixo a això, que tots t'estan explicant alguna cosa autèntica.
1: Sí.
0: La manera pot ser diferent d'un costat a l'altre. Però aquesta autenticitat, a veure, aquesta mala passada que es fa i es torna aquí a Catalunya i aquesta que es fa i es torna al Tibet, són diferents, però en realitat és mala llet que va i torna. És exactament el mateix. El que et vol dir és exactament el mateix.
3: Sí.
2: A part de que veu... Ai, perdona.
4: Venjança, gelosia, no?
0: L'enveja.
1: L'enveja. Sobretot l'enveja.
0: Sí.
3: Sí, el motiu principal és l'enveja.
1: L'enveja,
3: no?
1: total.
3: Que no podien viure tranquil·lament el fuster i el pintor. Doncs pues no, senyor.
1: No.
3: Un tenia que desaparèixer, perquè ell era el preferit. Sí, aquí això no escolta passa... no preferís, però escolta, digues.
1: Això també passa ara a la vida normal.
3: Oh, tant, quotidiana. Sí.
5: L'enveja és el motor de molts mals rotllos.
3: De molts mals rotllos. Sí.
0: Si a la més mínima ocasió et poden saltar al coll.
1: Sí. Enveja.
0: Metafòricament parlant.
1: Exacte.
4: Sí. La traïdoria també, no? Arriba també.
1: Sí.
4: Bueno, també. Tot pel darrere, no? En aquesta manera vaig estudiant com he de fer les coses.
3: Exacte.
4: I després
0: I el mal te'l trobes.
4: I el mal te'l trobes.
0: Sí, senyor.
3: I aquí a compte, per exemple, el pintor d'alguna manera treballa moltíssim buscant les sagrades escritures d'alguna forma, buscant la manera de que el rei caigui amb això, que passi la visió dels savis, O sigui, s'ho fa...
1: Treballa molt bé.
3: Treballa. A més de treballar amb això, podia treballar amb una altra, no?
0: Amb una altra cosa.
3: O sigui,
1: positiu.
3: I ser amics, no? Doncs pues no, senyor. Buscant la manera, la forma.
2: Però és que hi ha una cosa, també. El rei no sap ni llegir ni escriure. És a dir, que s'ho fa llegir pels savis. És a dir, que, bueno, cadascú al seu lloc.
1: Exacte.
2: Sí. Perquè si hagués sabut llegir i escriure ja no necessitava savis. I així,
1: Exacte, sí, sí, sí.
2: Ui, cada cosa se'n trobaria.
3: Doncs pues vinga, anem a seguir.
1: Va.

0: Molt bé. A veure, Mari, quines paraules m'has dit? Te'n recordes?
1: Sí, t'he dit bosc, platja i vent.
0: I vent.
1: Sí.
0: A veure si surten,
1: Vale.
0: Que no les deixi. Vale?
1: A veure.
0: Molt bé, doncs la Mari i el Pere aquí, com els veieu, no fa massa, amb tota la família, amb el Lleó, se'n van anar a París. Mm. És una cosa que se sol fer. No? Hi ha una època a la vida que es va a París, a Disneylandia. No? Mm. S'ho van passar molt bé, van fer moltes atraccions, perquè són uns avis juganers. Són uns avis juganers, els agrada molt jugar. Quan van tornar de Disneylandia a París, durant molts dies, quan el tenien esmorzant, el Lleó, doncs explicaven les històries que havien somiat, que normalment eren les atraccions, i el que havien jugat, i el que havien fet. I el Pere, que és, li agrada molt fer jocs, que sí, t'agraden els jocs.
2: I tant.
0: Doncs mentre la Mari i el Lleó estan esmorzant i parlant, el Pere diu, avui us he preparat un joc. I resulta que aquell dia els havia preparat el joc del vent. És un joc curiós, Se'l va inventar el Pere, el joc del vent. Que consisteix? És, no creieu que sigui fàcil, Primer has d'acumular uns quants ventiladors. O sigui, si hi ha un dia que no teniu ventilador és perquè potser el Pere us els ha agafat i els té a casa seva al seu balcó. Pues en el balcó posa una pila de ventiladors i els posa a tope, a tota intensitat, i comença a fer aire i aire. I el vent, que hi ha por ahí, pues, com que veu que allà hi ha moviment, pues el vent s'anima i comença a fer vent i vent i vent. I el Pere estava allà entretingut amb els ventiladors que funcionessin, no se'n va donar compte que la Mari i el Lleó ja se'n comencen a volar, a volar, a volar, i el Pere es queda allà. Comença a volar amunt. I el dia per lliçar resulta que passaven uns núvols meravellosos i s'hi van sentar i van anar tirant, i anava passant vent. I se'n va anar a parar fins al Maresme, allà a la platja. I el Lleó, una cosa que sempre té, és que ja porta sempre una corda lligada, que és la corda màgica per totes les aventures. Ah. Com que ja sap que sempre, com va a casa els avis, no mira la tele ni les pantalles, allà no. Allà segur que passa alguna cosa. Hi ha un necessari imprescindible, que si una corda, que si unes pinces, que si una goma, que si una bossa, que si una samarreta per si de cas. Hi ha una motxileta necessària per tindre aventures. Doncs com que estava a dalt dels núvols, va tirar la corda màgica i la va anar tirant. Era una corda, no penseu, és llarga, Perquè, clar, des dels núvols fins al mar i anar tirant. A més, una corda flexible, dura, resistent, és una corda. I, bueno, i en allà resulta que estava a alta mar perquè no es van acostar a la platja perquè estava a tope de gent i la Mari, a veure, preferia estar allà als núvols amb el Lleó que allà a la platja torrant-se, no té comparació. I van tirar la corda i va tirar fins a baix a la balena. Resulta que aquell dia una balena no havia tingut altra cosa que fer que acostar-se a la platja de Mataró, mira. I la va anar agafant i el Lleó, que escolta, que la volia pujar amunt, i la Mari li va dir, a veure, la balena deixa-la dintre l'aigua. I la sort que la Mari té una mica de seny i li va dir, Lleó, sisplau, deixa la balena dintre l'aigua. Però amb aquestes que va començar a fer una ventada, i el vent, hi ha una cosa important que m'he descuidat, que és molt important, Cada vegada que s'ha de fer anar el vent, hi ha una frase màgica que em l'he descuidat al principi, que la frase màgica és vent farà, vent vindrà, vent on ens portaràs. Que això era al principi de la història, tenia que estar i me l'he descuidada. Però la Mari, com que veia que el Lleó estava allà liat amb la dichosa balena, va pensar, haja despistat el Lleó. I va dir la paraula màgica, vent, a veure Mari, vent farà, vent vindrà, vent on ens portaràs. I sí, el vent va començar a bufar i va dir, i la Mari anava fent així, a casa, a casa, a casa, a casa. I sí, el vent va fer cas i els va portar cap a casa. I allà els estava esperant el Pere, però el Pere deia, a veure, sisplau, m'heu deixat aquí i ara m'esteu explicant una aventura, que us heu anat fins al mar i heu trobat una balena. I el Pere estava una miqueta, a veure, li sabia greu, ja que havia preparat el joc. I al cap d'uns dies el Lleó, que hi ha... Perquè, a veure, el Pere, no sé quants jocs té, eh? Se menta de tot.
2: Una pila.
0: Sí. Vols jugar un joc? Pregunta el Pere. Ell en sap de tot. Eh? Digues un joc, Pere, per exemple.
3: Un joc, per exemple, mare meva, juguem molt amagatall.
0: Tot, juguem, sí, tot el que vulguis.
3: A córrer, sí. Futbol... Tot.
0: La Mari segueix a tot, eh? Segueix a tot.
4: Molt bé, Mari.
0: Eh? El Pere és... té com una llibreta, sí, i té tots els jocs. I busca una lletra de la l'abaçada i diu, a veure, avui jugarem, eh? I juguen. Amb amagar, no? I la pantalla i les teles, no, eh? Aquestes amagadetes. No.
1: Avui hem fet carrera de cargol.
0: Veus?
4: Carrera de cargol.
0: A vegades toquen les carreres de cargols.
1: Sí.
0: Que porta la seva feina, aconseguir uns cargols i entrenar els cargols, no cregueu? Vull dir que les coses no són fàcils, eh? Els jocs requereixen un estudi profund del joc. Però clar, feia molts dies que el Lleó ja no havia jugat al joc del vent i li va dir, avi, demà al matí... jugarem al joc del vent. Però ja veus el Pere, una altra vegada, xoriçant tots els ventiladors del barri. Aquesta vegada volia volar molt lluny i va dir, bueno, no en tinc prou amb els ventiladors del carrer, m'aniré al carrer de davant i el de darrere, i va agafar. El Pere és molt prudent i va, sempre deixa una nota que diu, no us preocupeu que al vespre tindreu els ventiladors. Sempre deixa una noteta, sempre, tranquil·la, i els deixa una noteta, si voleu, us els tornaré. Vull dir, soc un xoriço per hores, no? Com a molt un dia. I sí, va muntar el ventilador allà en el balcó, però aquesta vegada va ser més llest, perquè aquesta vegada pensava, aquests se m'aniran i em deixaran penjar d'aquí. I no, els va agafar de les mans, i perquè una mà de la Mari i una mà del Lleó, i els hi van dir... Aquí no diu la frase fins que comencem i jo estigui. I aquesta vegada la van dir... A veure si ho sabeu, la frase. A veure. Ben farà, ben vindrà, ben on ens portarà. I el Pere ho tenia molt clar. Lo de la platja, el Pere. Com tornen a la platja, sí, però no, jo, aquest sol... Sisplau, cap al Montseny, que s'està més bé. I sí, mira, el vent... El Pere, no sé per què, però va posar els ventiladors direcció.
4: Mirant
0: cap al Montseny. I sí. I a més en va posar molts perquè el Pere una cosa té, calcula, i la Mari li va dir, has de calcular bé perquè si no, no arribarem. I més falta que ens quedem a Cardedeu. A Cardedeu no és plan. Sí. I va posar ben i van arribar a dalt del Montseny. Però quan arriba al Montseny, és molt maco el Montseny, no sé si heu anat alguna vegada. Sí, els boscos són bastant tupits, hi ha tot el bosc aquell que és molt bonic, no? Però resulta que el vent, escolta, se li acabava la volada. Se li acabava la volada, ja no tenien aire. I el Lleó va agafar la seva motxilla, que tenia de tot, la corda, les pinces, i la Mari, ens hem de lligar, sisplau, que si no ens caiem, perquè el vent anava perdent d'això, anava perdent velocitat. I ja veus el Lleó lligant-se amb una corda, la famosa corda aquesta que servia de tot, flexible, llarga, forta, màgica, i van lligar-se les robes, se les van lligar totes, entre els tres van fer com un paravent, i a mica a mica van anar a fer el paravent, van anar baixant, i van caure sobre la copa d'un arbre enorme. Home, allà dalt, era maco l'arbre, però clar, allà dalt arriba un moment que dius, què carai faig? I la mare diu, hem de baixar d'aquí, què fem? I la Mari, que és molt llesta, es va donar compte d'una cosa important, i és que el vent es colava per dintre l'arbre, perquè era un d'aquests arbres que tenen com una boca, que tenen un forat, perquè era un arbre molt vell, i la Mari diu, hem perdut el vent. Però estava bé perquè era la copa i després feia com una baixada i van baixar amb la corda màgica. El Lleó va treure la corda, es va tirar i van, com una tirolina, Van baixar la Mar i el Pere i el Lleó va arribar baix. I ara què fem? I ara com fem per tornar a lliçar? Hi havia diverses opcions. Una era tornar a cotxe, però era un dia de cada dia, no hi havia gaires cotxes. Si hagués sigut un diumenge, hauria algun dominguero, però no. Fer dit, ja no tenen edat per fer dit. No tenen edat. Ni la Mari la tenen per fer dit. I van dir, la Mari, que és molt pràctica, el vent ha de sortir d'aquí dintre. Ja està, ha entrat. Tota cosa que entra surt, no? Diuen? Sí, tot el que entra surt. I van dir, doncs farem pessigolles a l'arbre. Sembla una cosa absurda, però potser funciona.
4: Mai se sap.
0: Sí, doncs van començar a agafar unes fulles i van començar a fer pessigolles a l'arbre. I l'arbre va començar a riure. Us recordeu que tenia una boca molt gran, aquest arbre,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Molt gran. I va, escolta, de cop i volta, no sé per què, li van fer pessigolles, va començar a riure, i es va començar a escapar el vent. I la Mari, a l'acabar de veure el vent, ja els va agafar tots, per si de cas, els va lligar tots i va dir, hem de dir la paraula màgica. I van dir la paraula, us recordeu la paraula màgica? Ben farà, ben vindrà, ben on ens portarà. Però la mare va dir, i ens portes a casa. I ens portes a casa, per si de cas, que ja n'han tingut prou entre totes les coses. I la mare, molt llesta, hi havia tot de castanyes i coses, i va aprofitar el viatge. Perquè la mare una cosa sí que té. Si va a la platja, recull pedra. Si va a la muntanya, si hi ha castanyes, castanyes. Si hi ha maduixes de bosc, maduixes de bosc. El viatge, tots els viatges els aprofita, per si de cas.
2: Sí.
0: Per si de cas. Perquè després ho fa, saps com fa la ceràmica i totes aquestes coses? És elements que va molt bé, no? I que ho aprofites tot, tot, tot. La mare ho aprofita sí, sí, tot. Sí. I van arribar a casa i el joc del vent té molt èxit. Estan a la B baixa. Vull dir que normalment juguen a amagatall, costa d'arribar al joc del vent. I han arribat a un acord amb el lleó, que aquest joc és un secret familiar. Perquè tenen por que el vent marxi a la casa dels veïns. Perquè també tenen ventiladors els veïns i els hi robarien el seu ventilador. Ja sé que el tornen, però per si de cas han quedat, han promès amb el lleu que això serà secret dels tres. No ho saben ni els seus pares, ni els cosins, dels tres, ningú més. L'única cosa que si algun dia aneu a casa seva i no hi són, segurament, si fa vent, qui sap on estan, quina aventura tenen. Ara ja han fet la platja i el bosc. Ara qui sap quines altres aventures els espera.
5: Se sap, sí, sí.
2: I una sorpresa.
0: Una sorpresa. I compte comptat, espero que us ho hagi passat bé.
3: Moltes espero gràcies.
2: Espero que tornin.
0: Espero que tornin.
2: Ventats.
5: Ventats o sí són, eh?
3: Despentinats estem.
0: Despentinats també, amb aquesta ventada.
3: Molt bé, gràcies.

0: És un conte més petit, està molt bé.
1: Una miqueta.
0: Exacte. La creació de l'home i la dona, segons Nicolás Bonaventura, és d'aquesta manera. Hi va haver una vegada un déu que es va escapar de la molesta temptació divina de fer a l'home, és a dir, a l'altre, a imatge i semblança seva. Primer va fer la terra i la va veure una rodona, bonica, i li van sobrar uns bocins, trossets, engrunes, deixalles. De seguida va fer el temps. I quan el temps es va posar en marxa, va calar amb bocins, trossets, engrunes, deixalles. Després va fer els llacs, els rius, els oceans. I quan les aigues van créixer, es van posar a pujar i baixar, a córrer i a calmar-se, tornava a veure bocins, trossets, engrunes, deixalles. Llavors va crear els arbres i quan la terra va estar tota verda va començar a batejar. Una altra vegada tenia a les seves mans bocins, trossets, engrunes, deixalles. Tots aquests bocins i aquests trossets, aquestes engrunes, aquestes deixalles, van començar a estorbar-li la feina i ell les va llançar totes al fons d'un abisme. Va continuar la seva tasca, feliç de creador, va fer la distància, va fer la nit, va fer les estrelles, va fer la lluna, el dia, el núvol, la muntanya, el sol, els vents, i cada vegada li van sobrar bocins, trossets, engrunes, deixalles, que va tirant al fons de l'abisme. L'home, ell, ella, tenia ganes de ser, tenia ganes d'existir, però Déu no ho feia, estava molt ocupat, o potser ho havia oblidat. Ja en aquell temps l'home suportava molt malament l'oblit. I tenia tantes ganes de viure que va decidir crear-se a si mateix. I l'home, ell, ella, es va fer a si mateix allà, al fons de l'abisme, amb tots aquells bocins, aquests trossets, aquestes engrunes, aquestes deixalles. I és per això que en cada home hi ha una mica de terra, hi ha una mica de temps, hi ha una mica de riu, hi ha una mica d'arbre. És per això que cada dona és una mica distància, una mica nit, una mica estrella, una mica lluna, dia, núvol, sol, muntanya, vent.

0: Va, Mari Carme, a veure, m'han dit que tu ets un geni amb la ceràmica.
1: Bueno, com un geni tampoc. Estic començant ara.
0: Estàs començant ara?
1: Sí, sí. M'agrada molt perquè estàs allà i estàs pensant què coses faràs, com ho faràs, el color, la forma, o per qui ho faràs també.
0: I no se te desmunten? Jo intento, se me desmunten sempre.
1: No.
0: Saps, no? I els poses salts, no?
1: Sí,
2: però a lo millor un dia pot fer un home i una dona.
0: Ah, exacte. Amb les vassalles, amb els bocins, no?
3: Amb grunes.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Ostres. Bueno, aquestes coses que diu la Maite, que reculls per allà, les castanyes, si vas a les platges amb les conxes i tot això, no? Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, perquè així m'entretinc i, bueno, s'aprofiten les coses.
3: És bonic.
1: Neteges la platja, també, bueno.
0: Molt bé, no?
1: Sí,
0: te vas posant coses a dins del fang, no?
1: Sí.
0: Sí, molt bé, molt bé.
1: Sobretot colors, colors diferents. Mm.
0: Pues molt bé, molt bé. Això ho hem de mirar, a veure el que fa, eh? O sigui, un dia tens que portar aquí alguna cosa, eh?
1: Sí, i tant que sí. Mm.

0: la ràdio.
1: Hem explicat el pagès que repa, els tres enges, la creació segons Bonaventura Vidal i el conte estrella del programa fet a mida per la Maite Montpar i dedicat a la nostra convidada, Mari Carmen Villarreal.
2: Mm-hmm. Han fet possible aquest programa Teresa Ribes, Maite Montpar, Antonio Bermejo, Teresa Rufat i la nostra convidada, Maria Carmen Villarreal. I l'imprescindible, el tècnic, Dani Autonell.
1: Contes grans a la ràdio s'emet el dimarts de 7 a 8 del vespre. I si us heu quedat amb ganes de més contes, podeu entrar a la web de radiocastelltrastol.com, busqueu a la carta i després busqueu Contes grans a la ràdio. I allà hi són tots.
2: Adéu!
3: Adéu! Fins la propera!
4: Adéu!
1: Adéu!
4: Adéu!
1: Adéu! Adéu.

0: Vivències a Ona Codinenca.
1: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 de la migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, què tal?
2: Hola, bona nit i bona hora.
1: A Josep Maria Joneda.
3: El mateix, bona hora i bona nit.
1: Veus que bé. Avui ens falta la Maria Torrents, que té un evento.
2: Sí, penso que està de viatge i... Sí. I la Roser Lloberes també està de viatge.
1: Clar, la Roser Lloberes aquí també està de viatge. Clar, tothom, no pot ser això, eh?
2: Tothom viatja. Sí.
1: No pot ser això.
2: No, és que el programa passat, el que viatjava era jo, sí. I ja tothom ja no ha tingut fred de peus.
1: I... Va. La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com ja és habitual, en Pau Ibars.
4: Quin dia em toca viatjar a mi?
1: No ho sé, però tenim com una queixa, això? Eh?
4: Una queixa?
1: Sí.
4: Aviam.
1: Home, sobre el Jordi Massaguer. Jordi Massaguer l'hem vist a caminar i ara un test.
4: Jordi Massaguer ja mou la cua.
1: Sí?
4: O la cama.
1: A la cama.
4: Depèn de com ens ho mirem.
2: Sí, és que s'ha de dir tot. El programa, l'emissora,
1: sí,
2: ens han donat... Hem quedat
1: finalistes.
2: De les millors ràdios de Catalunya, ràdios locals de Catalunya.
1: Veus? Clar, i va anar...
2: I, esclar, qui va anar a buscar la medalla de plata, diguéssim.
1: Van anar tots, i el Jordi també
2: tots, i el Jordi, sí, he vist que amb la foto que
1: també hi era.
2: Feia bona cara.
1: Sí.
2: Anava a cara amb dues crosses, però...
1: Esperem que aviat sigui bé del tot.
2: I el Pau també hi era allà.
4: Sí, sí.
1: El Pau també hi era.
4: És bon senyal que hi ha.
1: Que
4: pogués venir, vaja.
1: Sí, ja li toca.
4: Eh? Bé, tot i les crosses.
2: Ens van donar el premi per un programa que es va fer el dia de l'apagada.
1: Mm-hmm.
2: Aquell dia no sé què va passar, perquè a casa van treure llum. I,
4: oi?
2: I ja no vaig entrar de res.
4: Doncs aquí a la ràdio també el van treure, i tot i així vam aconseguir fer un programa de ràdio, imagina't.
1: Imagina't.
4: Que encara ens en vam sortir prou, diguem-ne.
1: Déu-n'hi-do. Bé, doncs, fins
3: som-hi,
1: aquí...
3: No?
1: Fins aquí el principi de vivències, no?
4: Anava a dir... Fins aquí el programa d'avui?
1: No, fins
4: sí que
1: aquí
4: via.
1: El principi de vivències. Fetes les presentacions, podem presentar el convidat.
2: El convidat.
1: Sí?
2: Sí.
1: Àngel, qui és el convidat?
2: El convidat és un personatge que està en... Si mireu la pàgina web de vivències,
1: sí,
2: està com un assessor permanent o alguna cosa així.
1: Sí?
2: Perquè fa molts anys que no es toca aquesta pàgina, és l'Isidre Jové, que venia convidat per l'època del Capdevila.
1: Sí, ja me'n recordo.
2: I me'l vaig trobar i vaig pensar, ostres, tens raó que era un molt bon convidat i el podríem tornar a tenir.
1: Sí. Recuperar.
2: I li vaig dir, de totes maneres, li vaig demanar... Hola, Isidre,
5: hola.
2: Què tal?
5: Hola.
2: Com estem?
5: Bona tarda.
2: Bona tarda. Li vaig demanar a veure si podríem fer un programa que ens expliquessin com afecta la gran economia a la persona de peu, que dirien, la persona normal del carrer.
5: Sí.
2: Sí.
5: I continuo?
1: Sí, a veure, com ens afecta?
2: Bueno, sí, comencem.
5: Sí?
2: Sí, val. La teva explicació.
5: Mira, per començar, la macroeconomia, com tal, és la suma de totes les petites economies. Vull dir, és una formulació que fan les entitats que analitzen, el Banc d'Espanya, el Ministeri d'Hisenda, el de Comerç, i agafa una sèrie de dades que són, en el cas espanyol, seria, pues, que val la gasolina, que estolviem, els salaris com són, quan gastem en el supermercat, O sigui, una sèrie de coses que configuren la petita economia. Llavors, ells el que fan és, a més, li afegeixen la capacitat d'estalvi que tingui el país, les necessitats que té de diners per fer això o l'altre, o les pensions, la sanitat, tot aquest gasto mal, i conformen la macroeconomia. I això seria senzill si parléssim de més o de Catalunya o d'Espanya, perquè són coses que són, comparat amb l'univers, petitones i que es poden analitzar a mà. Però què passa aquí? Que nosaltres, hi ha una dita que diu que quan a Japó una papallona mou les ales, a Sant Feliu de Codines agafem un encostipat del vent que provoca. Sí, sí, és una dita. Sí, sí, de Sant Feliu no, hi poso jo per dignificar el poble. Què passa? Que a la nostra macroeconomia, que és el bosc, la micro és a l'arbre. O sigui, a l'arbre és petitó, però molts arbres fan la macro. Però és que, a més, hi ha agents externs, que són el que passa en el món i que ens afecta a nosaltres. En la qual la macroeconomia té unes tensions no desitjades en bo o en dolent que no depenen de nosaltres, depèn de fora. Posaré un exemple. Ara hi ha una guerra a Iraq. A l'estret d'Hormuz no passa ni un litro de petroli. El petroli puja. Té la culpa Espanya o Catalunya? No. Està passant allà. Però què ens passa a nosaltres? Que el petroli puja, la gasolina, el dièsel, o sigui, tot lo relacionat amb el petroli, i ens afecta. Ens afecta a la microeconomia perquè hem de pagar la gasolina, hem de fer això, hem de carregar gasoil per les calefaccions, les indústries hem de...
6: I les patates les han de moure amb un camió...
5: Que també consumeix.
6: Que els hi cobra més i...
5: Consumeix.
6: Ara que has parlat de les guerres, perdona, l'amic Capdevila sempre ens deia que Déu ens dongui sol, aigua i guerra a Sebastopol. O sigui, una guerra llunyana sempre semblava que ens afectava positivament. No pot. El meu avi, que era baster... quan la Primera Guerra Mundial, que totes les indústries europees estaven dedicades només a la guerra, a l'armament, doncs ell exportava cartutxeres i estris pels animals, i és clar, molta gent, i els textils també, molta gent es va fer rica amb la guerra europea. Però aquestes altres guerres, ara el món sembla
5: tot
6: que...
5: Tot ha canviat.
6: Ha canviat.
5: Ha canviat.
3: Però hi ha molts que es fan rics també ara, actualment, amb
5: sí,
3: les guerres.
5: Sí, però estan als Estats Units o a Dubai, i si hi ha algun per aquí no el coneixem, exceptuant les petroleres. Perquè una cosa que quasi mai es diu és que a les inflacions hi ha un petit tros que es diu especulació. Sí, sempre que pugen els preus, a lo millor han de pujar perquè té que ser així.
3: És una espècie d'estraperla.
5: Però hi ha especulació.
6: Mira, estàs parlant de les mascaretes.
5: Estic parlant de tot.
6: De l'època de les mascaretes.
5: No, i del petroli d'avui en dia. Mira, quan va patar la guerra d'Iraq, el petroli va passar de 60 euros al barril a 103 que està ara. Les companyies que ens donen gasolina a les estacions van tardar un dia a pujar el preu i, en canvi, tenen estoc pagat en uns altres preus anteriors per 90 dies. Què passarà quan el barril ara està a 102 o 103? Ha baixat el preu? No. Només ha baixat els impostos del govern, que ha dit no em pagueu tant d'impostos o, si no, aquest país morirà. Perquè els especuladors continuen cobrant, independentment de lo que li costi el petroli real, continuen pagant alt. quan acabi la guerra i els petrolers vagin i vinguin, tardaran 90 dies a baixar el preu. Quan el barril estigui a 60, per nosaltres continuarà sent i pico. Vull dir, sempre hi ha aquest plus d'especulació quan els mercats es remouen. I això és així i sembla ser que serà així. Però tot ha canviat. Què ens passa a nosaltres? Si pugen els nostres preus de gasolina, del supermercat, d'això, de l'altre, els salaris no pugen, continuen fixes. Què passa? Que la gent, a més de passar-ho malament, moltes famílies, no poden estalviar. Si no estalvien, no gasten. Si no gasten, no es produeixen impostos. Perquè sempre hi ha el gasto, i ara us posaré un exemple molt gràfic. Si on hi ha gasto, hi ha IVA. Sí. I si no hi ha IVA, els de Madrid no cobren. Bueno, els de Madrid i els de Barcelona, ara també. I si no cobren...
6: I els de Brussel·les.
5: Sí, què fem? I ara us posaré un exemple que és molt curiós. I és el preu del petroli s'està dient... Espanya és un país que viu del turisme. Som la primera potència mundial en número de turistes. Van vindre 97 milions de turistes... a l'any passat, 97 milions. Nosaltres som 60. Vull dir, per cada espanyol o català va vindre un i pico, que menja, va al lavabo, compra roba, gasta hasta medicaments. I van aportar 134.000 milions de diners a les caixes, als restaurants, als hotels, bla, bla, bla, bla. Aquest IVA, d'aquest turisme, només l'IVA, calculat en una mitja d'un 10%, perquè hi ha coses al 21, coses al 10, coses sí. al 4, val. Datos de l'Estat, eh? De 14.000 a 20.000 milions d'euros van donar a l'Estat. Què passa ara? Que diuen, les companyies aèries no tenen petroli pels avions perquè és molt escàs, han de reduir vols i redueixen vols, que són número de turistes que es mouen. Això que representa que si a Espanya, ara, a partir de maig, juny, juliol, agost i setembre, els vols no recuperen volum, nosaltres perdrem una massa de turisme important. Que, calculat, només que perdem d'aquests 96 milions 97. Perdem el 10%, que són 9 milions, que mira que no es nota, deixarem d'ingressar 2.600 milions en IVA. Com ens afecta això a nosaltres indirectament? Ja no parlo de camarers despedits, hotels que redueixen, el senyor de la carnisseria que ja no ven tants filets... Això jo no ho conto. Només comptarem els menys ingressos per IVA. 2.600 milions, Espanya. Què va fer el govern?
6: Menys carreteres. Menys hospitals.
5: Més impostos.
3: I pujar impostos.
6: I pujar impostos, clar, perquè s'ha d'anivellar.
5: Sí. Bueno, i llavors entraríem en allò de dir menys carreteres d'aquí. Perquè la carretera de la Diputació, la carretera... de l'Estat, la carretera de la Generalitat. Vull dir, a veure, quina carretera menys? Però, bueno, de moment ja en tenim molt poques de bones, però vull dir, menys encara.
6: Que ens facin la nostra,
5: pitjor,
6: que ens facin la variant.
5: Escolta, això. Però el pitjor és que en un moment que volen, que volem ser un país igualitari i que tots vagin bé, hi ha propostes a sobre la taula de dir, home, els jubilats... L'IRPF, clar, hi ha tarifes o trams de la jubilació que això de cobrar-los IRPF, home, podríem fer una escala de dir els que cobrin menys de 2.000 al mes no paguen IRPF. Ah, no, ei, que el turisme serà a la merda. Perdó, no cobrem. O havia com un moviment de dir... Home, la gent que té un seguro privat i que descarrega a la sanitat pública, bla, bla, bla, fem un descompte de part d'aquest gasto. No podem, perquè, cuidado, només un tema, l'IVA del turisme cap a baix, tot parat. Vull dir, mira si ens perjudiquen coses que passen
6: a l'altra part del món.
5: A l'altra part del món. I sin comer-lo ni beber-lo. Sí. Perquè aquest xicot, el Trump, no sé si anirà al cel, té que espavilar, per anar al cel, però ha liat el món en les seves polítiques.
6: Un moment, sisplau, que

0: hi era. Jo hi estava. Avui en dia això no existeix. Han de viure en el sou o la pensió de la família. Un problema estructural del país, dels molts que té.
1: I allà em fallo per mi molt gran, que moltes famílies fan un esforç enorme perquè el nano faci una carrera, i el millor és un totxo. I llavors vas a buscar un paleta, vas a buscar un fuster, un manyà, no trobes ningú, perquè és molt més important avui en dia tindre una bona feina pagada que la carrera en si. I això passa a Sant Feliu. Jo busco un pintor, no, aquest mes no puc, d'aquí un parell de mesos vindré. I això, successivament, que se'n diu.
0: Sí, però aquest pintor que tu dius es guanya bé la vida, perquè li sobra
1: aquest
0: feina.
1: Sí, exacte.
0: Sí, sí, sí. Però ara, hi ha classes de pintor? Hi ha aprenents de pintor?
1: No,
0: te'n
1: no,
0: recordes
1: no.
0: Quan havien aprenents de manyà, de l'empista?
1: Sí, el mosso entrava i
0: tenia l'empista en un nano, li deies, qui és? Diu, no, és l'aprenent.
1: Sí, sí, vés a buscar-me.
0: Dóm això, dóm l'altre.
1: Vés a buscar-me el cafè, sí.
0: I ara els veig que són lampistes. Això ha desaparegut.
1: Ja.
0: Però també perquè no està fomentat per les lleis.
1: Ja.
0: O dir, el lampista és autònom. Té algun descompte si ha de mantindre un
2: cap.
0: Tio mig inútil?
2: Cap.
0: De moment, no.
2: Res.
0: Però doncs pues no l'agafo. Ja. I ja s'ha mort.
2: Clar. Si et costa tenir un aprenent, et costa diners.
0: Ah, clar.
2: Ja ho
0: si
2: sé de
0: surt
2: casa.
0: Bo, sort.
2: Sí.
0: I, a més, no. Una obra de caritat, si
2: sí.
0: Surt dolent,
2: sí.
0: Obra de caritat,
2: sí, sí,
0: gens,
2: sí.
0: I, a més, ja pagues tu.
2: Tu estàs perdent
1: aquest
2: temps.
1: Aquest noi que entra, el primer que diu, quan cobraré? I no sap fer res.
0: Clar, sí, per això és aprenent. Per això.
3: Per això, bé. Una cosa, aviam, si ens posem... Ara em buscaré problemes, perquè si ens posem amb el govern...
0: No fa falta buscar-los, ja els tens.
3: Si ens posem amb el govern, podem tenir problemes. I si
0: no.
3: Ens posem amb els bancs, també.
0: No, home,
3: i ara
0: no.
3: Ens posem amb tots dos. L'any 2008 hi va haver una crisi que en els bancs, que el govern ho va tapar amb 60.000 milions d'euros.
0: Sí.
3: I el govern va dir que els bancs els tornarien.
0: Sí.
3: Els bancs no han tornat pràcticament res, i si vas escoltant els comptes dels bancs, els beneficis, cada vegada hi ha més milions, i d'aquests milions no se'n veu cap, això que deies tu, de llavors que repercuteixi en les pensions i amb menys impostos.
0: Jo vull dir... ara que no m'escolta ningú, jo diria de que el caler, el real, els euros, són els que portem a la butxaca els habitants d'aquest país. A partir d'aquí, tot és una punta comptable, que es diu. Si tu parles de 60.000 milions, tu creus que existeixen? No.
3: En paper no.
0: Escolta, el banc d'Espanya no té una caixa forta amb 60.000 milions d'euros que un dia diu se lo vamos a dejar a los bancos, i els agafen i els porten cap allà.
3: Hauríem de tenir un bord.
0: No.
3: Abans.
0: Primer, no són els bancs els que es van embolicar. Eren les caixes d'estalvis,
3: bueno.
0: Que... Oh, canvia molt. El senyor del Banesto, del BBVA o del Santander... o de la Caixa, són gens que feien una gestió, deixa'm dir, impecable, com bancs. Però hi havia un grapat de caixes que estava el PP a dintre, els socialistes... Bé, jo he conegut gent que anava en la tarja. Soy consejero de la Caja de Levante. I? Oh, tinc molta influència. La teva caixa perd 4.000 milions cada any. Bueno, però això ja ho arregla. Promocions immobiliàries que se'n van a la merda, i com que el tema era tan potent negatiu, al final Europa li va dir a Espanya o arregles això o et patarà totes les mans. I van fer l'apunte comptable 90.000 milions a les caixes que estan en suspensió de pagaments. A més, les desmantelarem. I saps què és el trist? Que tots els que feien una gestió opaca, interessada, que donaven crèdits als amics, i aquests no van pagar el pato. Els van despedir en honors, molts els van fer consellers de no sé què, i s'ha acabat el bròquil. Però aquest país és molt propens a aquestes coses de dir, va, no mireu, i

0: passem via. Però els bancs, els grans, que no sóc, a pesar de que tinc una neta, no li estic molta simpatia, per una raó, jo no entenc com un banc pot arribar a guanyar 6.000 milions en un trimestre.
1: Ja,
0: I tu no pagues una visa durant 10 minuts i no et deixen ni viure.
1: No, no.
0: Immoral no, són els números.
1: Sí, sí, sí, sí. Però, és clar, això d'una manera o una altra ens afecta.
0: Home, i tant, clar, a les coses que el govern no pot fer per millorar la nostra vida. O baixar els impostos, que és un altre camí, perquè nosaltres visquem millor.
1: Perquè ara no podem devaluar la pesseta perquè no tenim pesseta.
0: No. Ara depenem... No, és que depèn de...
1: Abans devaluàvem la pesseta... I tampoc no ens n'enteràvem tant si no marxàvem del país.
0: Bueno, pujaven els preus.
1: Els preus de...
0: Tot el que importàvem era més car, que era molt. Però ara no, que també és un avantatge, perquè molts governs juguen això d'amagar i parar. Baixo, pujo, ja. I van trampejant.
2: Sí, parlant dels jubilats... El que no entendré mai és si un està cotitzant tota la vida bé, per què descompten a l'IRPF? Ho fan tots els països, això, de descomptar?
0: No.
2: Perquè és absurd tornar a pagar quan has pagat la tira durant anys.
0: Jo també considero que és absurd. Però, clar, fixa't, si jo ara fos el president de govern, Déu no ho vulgui, surto a la televisió i dic: este año hemos revalorizado las pensiones un 6%. Dius, vale, ara miro la meva... Dius, hòstia, a mi m'han pujat a l'IRPF un 4. A mi no m'han pujat un 6.
2: Ni 5 cèntims. A mi m'ha passat el mateix.
0: Exacte,
2: quan
0: i així, mils. Per tant, és com una enganyifa.
2: Ja.
0: Un altre rotllo, la deflació de les tarifes. La vida sube un 3%. Ara bien... Tu continues pagant la tarifa de l'IRPF a la part alta. Home, tu, si ha pujat la vida, m'has de descomptar per anar a la realitat.
2: Clar.
0: No, tu paga.
2: No hi ha qui ho pagui, això.
0: Bé, no, sí, si fos un país civilitzat, educat, que els seus polítics tinguessin una... formació, no, ja no dic cristiana, dic ètica.
2: Ètica.
0: Moltes coses no passarien.
1: Bé, aviam, és que si no ens quedarem desmoralitzats. L'Isidre Jové...
0: No tinguis tendència en suïcides, que també és car.
1: L'Isidre Jové és un bon... Veig que ens hem deixat tots aquest temps que no l'hem convidat i ja tinc el telèfon. Però també té un altre vessant, que és un gran viatger. Gran viatger amb autocaravana. I ha...
0: En avió, en cotxe i en moto.
1: Bé, però avui parlarem més endavant. Ara trucarem a la Roser Lloberes. Hola, Roser.
3: Hola, bona tarda, què tal?
1: Què tal? Per on pares?
3: Mira, estic en un poble que es diu Tortellà.
4: Ah, Tortellà. Sí.
1: Pur.
4: Sí, on aquí dalt, a Girona, no?
3: A Girona, la Garrotxa, sí, la porta d'entrada a l'altra Garrotxa. Pensava que no ho coneixeríeu.
4: Jo sí.
3: Perquè
2: sí,
3: això...
2: Sí, som internacionals.
3: Però és que ja sabeu que d'aquí conec poca cosa.
4: Ah, això podria ser que és tu que no coneixes, eh?
3: Sí,
2: Oman, si ho coneixes.
3: Oman, sí, Isfahan, també.
4: I Tortellà, no, oi?
3: L'Estret d'Hormuz, però tot això se'n fa nou. I clar, dic, ostres, els diré que estic a Tortellà i no sabran on t'està.
4: Sí, no, nosaltres sí.
1: No, doncs has quedat amb un pam de nas.
3: Però sabeu que tenen un monument dedicat... A què el tenen dedicat, el monument aquí a Tortellà?
1: Un tortell, poder?
3: No, a la vella Xiruca.
1: Ah,
4: sí.
3: A la vella Xiruca, sí.
2: Vella Xiruca,
4: quantes hores
3: passades. T'hi has d'apropar, per veure que és la vella Xiruca, ho posa, perquè de fora no saps ben bé si són com uns missils o unes, no sé, una cosa molt rara, feta de ferro, que no sé si això ho ha fet el Tanet, per
4: no,
3: això tu...
4: No, aquest de no.
3: No?
4: No, aquest no.
3: Aquest no, pues podria, eh? Podria haver sigut obra d'ell. Bueno, seria més maca.
1: Escolta una cosa,
3: clar,
1: Roser.
3: Espero... Digue'm.
1: Escolta, que el convidat que tenim avui, que és un economista,
3: sí.
1: Estàvem parlant de... Bueno, dels, de la crisi, del, dels problemes que hi ha ara. Ah, mira, el Pau ens ensenya sí, el monument aquí a Tortellà, que és una xiruca
3: molt,
1: una xiruca molt,
0: molt xula.
3: Molt rara.
1: Sí. Molt rara, sí. Sembla més aviat la Sagrada Família.
3: Sí, correcte, correcte.
1: Tu ara em vas dir que us afectava molt la crisi aquesta econòmica per, de cara als viatges, i ell ens
3: sí,
1: ho ha refermat.
3: Sí, sí, correcte,
1: ara
3: correcte.
1: Només està faltava l'èbola i quantes sí. coses més? Bueno, a
3: bueno,
1: part de...
3: Sí, sí, és que clar, tot ens afecta molt, però és que a més les informacions a vegades són desmesurades, no? És a dir, lo de l'èbola passa molt sovint, de tant en tant, que hi ha brots d'èbola a aquests països i no surt les notícies, no passa res i la gent continua viatjant. És a dir, en el moment que ho sabem, pues, ja la gent entra en alarma. Sí. Llavors, clar, caso d'èbola en el Congo o en Uganda, però és que la gent ja deixa d'anar a Àfrica, deixa anar a Kènia, poder deixar d'anar a Sud-àfrica...
0: Tantària...
3: No? Em sembla que... Sí, sí, tot, tot el que és Àfrica, no? És igual que hi ha guerra o... a Iran, que és un país musulmà, i hi ha gent que li fa por a Turquia. I és així. I llavors també se'ns ha parat. És a dir, sí que si estem venent a coses, estem venent coses per Nadal. Però el que és per l'estiu, jo crec que la gent està com esperant a veure què passa. Com que no passa res, perquè la cosa no va ni endavant ni enrere, està tot molt parat, però molt parat. Realment la Setmana Santa ja ens va afectar i continua afectant-nos.
1: Sí, sí, això... És una mica allò que deia l'Isidre de la papallona que es mou a...
4: Les ales i està tornant
1: aquí. Al Japó i llavors la teva empresa...
3: Sí, però és curiós. El Japó és, a mi em fa molta gràcia, però el Japó, quan passa alguna cosa al Japó, no afecta res. És a dir, va haver-hi un terratrèmol fa poc, no sé què, o hi ha alarma de terratrèmol... Ningú truca per anul·lar el Japó, perquè tothom va a Japó, que és la moda, ja ho sabeu, i continua sent la
1: I
3: moda.
1: I Egipte,
3: no?
1: Oi?
3: En canvi, sí, i Egipte. Sí, Egipte també no entra dintre els musulmans perquè tenen el museu aquell nou. Llavors això fa que se salvi de la zona de la guerra, no?
0: Ja
3: gaig. Bueno, aquesta setmana una m'ha anul·lat el viatge a Turquia perquè li feia por, però ho canvio per un Egipte, dic, ah, vale. Bueno, Pues és això. Doncs Japó passa alguna cosa i la gent no sé si és perquè els veu més serios o més formals, no afecta cancel·lacions.
1: I és més lluny.
3: Sí, però podríem dir, ostres, és a dir, tu ara dius que hi ha hagut un terratrèmol a Estambul i sí. Ningú et voldrà anar a Estambul. Mm. Hi ha un terratrèmol al Japó i tothom, però suposo que també ho tenen més preparat, però bueno, però és així, realment és així.
1: Bé, un ocellet m'ha dit que tenies... Un nou sistema de viatge, es pot explicar això?
3: Sí, una casa cargol.
4: Una casa cargol.
3: Una camper. Bueno, ara començaré a fer caps de setmana. Per això ara, clar, m'agafeu, que quan hi ha 3 dies de festa no puc venir a la ràdio perquè estic coneixent pues, el nostre país.
1: Bueno, doncs això es notarà a la teva nòmina, eh?
3: Sí, ja ho sé, ja. Però bueno, ja ho arreglarem. Ja ho arreglarem. Quan no pugui menjar ja em quedaré parada.
1: Escolta, es dona la casualitat de que ara, en els que estem a l'estudi i tu, doncs són diferents sistemes de viatjar. El nostre convidat és un gran viatger amb autocaravana. L'autocaravana és un sistema...
3: Avui havia estat aquí, jo.
1: Sí. Sempre marxes quan... jo tinc una caravana, la Rosita sí. va molt de càmping.
4: Sí, tenia.
1: I el Joaneda és molt, estima molt els hotels, oi, Joaneda?
2: No, estimo casa meva de Menorca, perquè ara a Menorca haurem de parlar aviat francès, l'han descobert. No sé si els hi s'ha enterat, perquè m'ho han explicat, que baixaven, els francesos baixaven a Còrsega, però com que volen ser independents, si ja fan una casa, li cremaven. Van baixar avall, avall, avall, i van trobar Menorca, i ara la tornen a comprar. Per això nosaltres haurem de parlar francès. I si anem a Mallorca, haurem de parlar alemany.
0: Alemany.
2: Vol dir que podem plegar de l'anglès.
3: Et donaré una idea.
2: Digue'm.
3: Perquè estic preparant un viatge a Argèlia pel mes de juliol, que sou que estan molt fresquets allà a Argèlia i m'han fet un bon preu, I resulta que els menorquins veu estar a Argèlia, a la capital, al Alger. Llavors, pues ara també podeu fer això, tornar a cap avall, si venen els francesos.
2: Anem avall, oi?
1: El millor era un besavi, no, Joaneda.
3: Ho sabies, això, Joaneda,
2: no,
3: que
2: no
3: havien estat menorquins a la capital, al Alger?
2: Invasions de tot tipus. Els anglesos, 100 anys. Els francesos, 20 anys. Van tornar, llavors, a banda del temps, hi havia vam. Per això hi ha amistats d'aquí que diuen, hem anat a Menorca i ho hem vist tot. Dic, carai, jo passo molt llarg dels 80 i no ho he vist mai tot encara. Diu, hem vist els monuments, sí, quants? Diu, 4. N'hi ha 1.500 monuments megalítics. Imagina't.
3: Sí. Ara m'estàs canviant de tema, eh?
2: I esclar que canvio de tema, perquè això del G no m'interessa ara.
1: Ja no hi anirem.
4: D'aquí una estona, d'aquí una estona anirà a Londres, com el cap de vila.
3: Sí.
1: Escolta una cosa, Roser. El nostre convidat també té un fill que també va en bicicleta pel món.
3: Anava. Ja no ho ha fet.
0: Ja ara ja és gran.
3: Ara ja
0: té quasi 50 anys.
2: Mare de que jove.
3: Escolta, doncs podria ser pare d'aquest fill meu que està voltant pel món, no?
1: No.
3: I què va fer a Àsia, també, aquest noi?
0: Va sortir de Barcelona, se'n va anar a Àfrica, se'n va anar a Sud-àfrica, va tardar quasi un any. De Sud-àfrica va passar a la Índia, va fer la Índia un altre any, va pujar hasta l'Everest, va passar Mongòlia a Xina, va fer Xina un altre any, i el quart any el va utilitzar per vindre en certa comoditat cap a casa a veure el papa. Ja saps de què va, doncs ja pots preparar, Roser.
3: Espero que el meu fill no faci això, però és a dir, el teu fill crec que és molt valent, perquè el meu està al sud-est asiàtic, viatjar amb aquestes condicions és molt fàcil, realment, no?
1: Yeah.
3: Però Àfrica no ho ha de ser gens, no? I travessar l'Àfrica i tot això no ho ha de ser gens. Bueno, el meu ja comença a tenir també alguna idea d'aquestes de tornar en bicicleta, però en tot cas no li explicaré això.
0: Escolta, deixa'm explicar-te que quan estava aquí abans de sortir era un defensor dels negrets i dels europeus assassins que havíem prostituït Àfrica, els havíem explotat, bla, bla, bla, bla. Quan el vaig anar a veure a Sud-àfrica al cap d'un any i alguna cosa, em va dir, hòstia, pare, és que aquí els negres es donen un cuidado. I em va explicar una anècdota de no sé quin país era, de que anava en bicicleta i es va trobar un jeep pintat de blanc de la ONU. I com que ell era blanc també, van parar i li van dir en anglès, escolta, qui ets, on vas? Total, era un espanyol que treballa per la ONU i li va dir, pues escolta, queda't una setmana amb nosaltres, descansa i vine a la casa que tenim tots els de la ONU. I estant en ell li van dir, mira, aquí el problema que tenim és que comprenguin que l'alimentació no cau del cel. Tu saps que aquí, en el camió de la ONU que porta el blat i l'arròs, li diuen el camió en blanco. I no vagis a la tienda, no vagis a estirar producte de l'arbre. Espera que vingui el camió blanc, que és gratis.
1: Ja.
3: Déu-n'hi-do.
0: Això i quatre sustos, clar.
3: El teu fill viu a Sant Feliu, ara?
0: No, ara viu a Erinyà. És que ell es va fer tècnic sanitari al veure que allò de la bicicleta ja no ho podia fer tant, i era guia d'alta muntanya, i ara viu a Erinyà, porta una ambulància d'aquestes d'accidents i tal. Com que és muntanyenc, pot ajudar si t'has de posar per caminots i tal, i a més té una empresa de guia que fa totes les trinxeres del Pallars Sobirà. Té un parell de nois que l'ajuden.
3: Una excursió cap allà i a part d'anar a veure les trinxeres, conèixer-lo.
0: Ah, és un personatge. A mi...
3: Clar, ho ha de fer-ho.
0: No, a mi moltes vegades que em diu, oh, pare, tal, i dic, mira, fill, tu vas escollir ser feliç, et felicito. A la vida no es ve a ser important, ni ric, ni... Es ve a ser feliç.
3: Mira, som molt iguals perquè... Jo ara, clar, estic molt contenta i orgullosa del meu fill que està fent això, no? et trobes amb gent que et diu i què, i no treballa, i no estudia, i no sé què, i què farà quan torni, i ja podrà treballar. I jo dic, bueno, és que jo crec que el que està fent és més important ara mateix que tot això, el saber viure en aquestes condicions, el saber conèixer món, per mi és la millor universitat i els millors estudis que pugui tenir, a part de que ja té uns estudis fets i ja sap el que és treballar de valent, no? Però, ostres, aquestes paraules que has dit ara, te les agraeixo de tot cor i penso exactament el mateix que tu.
0: I si te fixes, guanyen en una qualitat humana increïble.
3: Ja, sí.
1: Si us sembla, totalment d'acord. Si us sembla, podríem escoltar una conversa que he tingut telefònica amb ell i ara el Pau ens ho passarà, són 4 o 5
5: minuts. Albert, ara on ets i cap on vas?
6: Hola de nou, bon dia. Just acabo de sortir del sud de Tailàndia. Vinc de Krabi, Surat Thani, Ranong, que just en aquest temps, a principis de maig, és època de pluges. Així que he aconseguit sortir d'aquella zona i ara mateix em trobo com a uns 200 quilòmetres de Bangkok, direcció Chiang Mai, al nord de Tailàndia, en una ciutat que es diu Hua Hin, que està més o menys al costat de la platja.
5: Has estat a 3 països, Indonèsia, Malàisia i Tailàndia. Per molts, això tot és Àsia i tot és igual. Tu què ens diries?
6: No. Cada país és completament diferent l'un amb l'altre. Sí que podríem dir que Àsia en general, tots aquests països són supersegurs, potser dels més segurs del món, i la gent és superrespectuosa en general. Però sí que quan un creu a la frontera de forma terrestre, en el meu cas amb la bici, és molt boig com d'un quilòmetre per l'altre canvia completament tot de forma radical, el menjar, la llengua, i sobretot el que canvia més és el caràcter de la gent. Com a Indonèsia eren molt extrovertits, se t'apropaven a tu sense cap timidesa. En canvi, a Malàisia la gent es notava una miqueta més seriosa, sempre mantenint les distàncies, però per tot arreu hi ha gent amable, de moment.
5: Tens alguna anècdota divertida d'alguna cosa que t'hagi passat?
6: Sí, experiències. Tinc moltes per explicar, la veritat. Però una que et podria dir és que fa 3 setmanetes o 2 vaig anar a visitar un vell amic tailandès que vaig conèixer fa 3 anys. En un viatge que vaig fer a Tailàndia també vam anar al mateix festival junts i el vaig anar a visitar, vaig parlar amb ell abans, em va dir que cap problema i vaig estar com 10 dies vivint en una illa que es diu Koh Phu, al costat de Krabi, una illa quasi verge i vivíem en unes condicions que russaven quasi la supervivència, com per exemple en un dia ens vam quedar sense aigua, vam tenir que agafar l'aigua de la pluja i bullir-la per fer el cafè o per cuinar l'arròs. També havíem d'anar al poble com a uns 6 quilòmetres a buscar gasolina per tenir electricitat i cargar els mòbils. I bueno, va ser una experiència guai, la veritat.
5: Has passat por en algun moment?
6: Ostres, bona pregunta. Sí que poc com a tal no he passat molta. Sí que al principi del viatge tenia por a que mossegués algun gos per la carretera o que passés al costat d'uns micos i que m'ataquessin o alguna cosa així, però dels primers dies a Bali vaig tenir que passar com pel costat com d'un parell o 3 de manades de micos i vaig veure que no em feien res. Llavors la por se me'n va anar. Sí que el que jo diria que em fa més por de tot és que fa un mes, més o menys, vaig tenir com un mal somni en el que em quedava adormit com en el ferri i em tornava com a Malàisia i havia com de tornar a recórrer tot el que havia recorregut amb la bicicleta i això jo crec que és la major por, com tenir que pedalejar una altra vegada tot el que he fet.
5: Ara portes uns 3 mesos. Estàs cansat i amb ganes de tornar? Tens data de tornada?
6: No, de moment no tinc cap data de tornada. Suposo que quan em cansi, però per ara no és el cas. El meu ara mateix segon gran objectiu és arribar fins a Hanoi, però sí que en un futur m'agradaria també viatjar per altres països, però que estan tan lluny des d'on estic ara que se'm fa quasi impossible pensar que hi arribaré. Així que intento pensar com en el futur el menys possible i sí pensar com en un futur més proper, com sé que l'endemà puc fer 100 quilòmetres i demà passat també, i així dia a dia. Moltes gràcies per aquesta segona entrevista. Salutacions a tots els oients. Moltes gràcies per escoltar-me del programa Vivències des de Tailàndia i fins a la propera. Ens veiem.
1: Bueno, doncs...
0: Molt bé.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ara...
0: Escolta, parlant de Turquia, jo ara vinc i he estat 2 mesos.
3: Ah,
0: i,
3: sí?
0: Sí, en l'autocaravana.
3: Amb el camper, ostres, que bé.
0: Sí, Estambul no el vaig trepitjar. Em vaig dedicar a fer tota la costa mediterrània, vaig pujar per l'est, em vaig pagar... em vaig pagar la frontera d'Iraq i després vaig baixar cap a Grècia sortejant a Estambul. Gràcies. Em vaig fer 2.000 o 3.000 quilòmetres.
3: Un molt país... Quina sort que tingui, tens.
0: Més segur que anar a les Rambles a passejar.
3: I bueno, aquí ja t'explicaran. A la ràdio, que Turquia és la meva especialitat, que jo m'hi passo, faig molts viatges, sobretot per lo que és la, tota la zona fronterera amb Síria, que és tota la zona entre el Tigris i l'Eufrates.
0: Sí.
3: És a dir, que ja has de tornar i no sé si vas estar a Gaziantep o a Marra...
0: Ho tinc pendent. No,
3: pues com...
0: Hi ha una dita d'autocaravanista que diu no pots estar a tot arreu tota la vida.
3: No, clar que no.
0: I més si et vas entretenint.
3: Sí, quan vulguis anar m'ho dius, perquè t'ho puc explicar molt bé la ruta que pots fer i que has de fer. No em quedem a l'autocaravana, perquè jo no l'hi he feta, però sí que és un país realment supersegur per fer amb aquest tipus de viatge.
0: Jo, com a anècdota, et diré que pagats a la frontera d'Iraq, que veien passar els tanques, els carros blindats, tota aquella parafernàlia turca, que ho vigilen molt, vam arribar a un control de carreteres que tenien una pinta d'assassinos que la meva dona em va dir ai, se'ns ha acabat la sort.
3: No,
0: i jo
3: no,
0: vaig
3: no,
0: cobrir
3: no.
0: la ventanilla i el tio em diu d'on sou? I li vaig dir de Barcelona. Resposta, Messi!
3: Sí,
0: vaig pensar, mare santa, això no pot ser normal. Però sí...
3: Hi ha molts controls d'aquests a tot Turquia, sobretot a les zones frontereres, i realment, bueno, miren el passaport i això, un somriure i continua.
0: Sí, quan diuen que ets del Barça, ja ni miren
3: ja
0: res. Són bona gent, que es veu.
3: Cuidar-ho, perquè també n'hi ha molts del Madrid, eh?
0: Sí, també. Bueno, Roser, és que ell té un truco, que dirien, que porta unes ampolles de vi per emergències.
3: Sí.
0: I quan és l'hora de subornar algú, doncs una ampolleta...
3: Aquí el vi no li funcionarà, per això a Turquia el vi no li
0: funcionarà. No, això és veritat. Tenen l'acostum de no beure vi ni menjar pernil. Però,
3: sí, correcte. Has de comprar ampolles de raqui, en tot cas.
2: Els cafazos sí que mengen de tot.
0: Bueno, jo he donat alguna botella de vi per sota corda a algun àrab, I m'ho ha agraït molt. Sí.
3: Ostres, com sigui fanàtic és molt perillós, Això és jugar-se-la molt.
0: Li veus la cara quan et remenen i et diuen, ¿esto qué es? I tu dius, això és vi per consum. Ah, i agafen la botella i se la miren, dic, aquest, si li dius que de talà, ho agrairà.
3: Ho agrairà, sí. Molt bé, doncs escolta, a veure si algun dia podem coincidir aquí a la ràdio, si no fem un cafè cantalet, que tenim moltes
1: coses. No, ja el anirem convidant, que és un bon convidat.
3: Sí. Molt bé.
1: L'Isidre.
3: Doncs una abraçada.
0: Igualment.
3: I al pròxim programa contactarem des d'un altre lloc, que ara no us puc dir.
0: Vale, ja animo en el teu fill.
3: Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
0: Val.
1: Molt bé. Adéu, Roser. Bé, la Roser treballa en una agència de viatges molt important i ella... Mira de trobar li agrada molt els països àrabs i els països aquests.
0: Sí, són més exòtics que no a Europa. Sí. Nosaltres també ens agrada molt tota la banda àrab. I, a més, són països molt respectuosos. Vull dir, jo no he passat cap por, i això que m'he posat a estar d'Ifni, cap a baix, però a Europa, si l'has trepitjada molt, comença a ser avorrit. Ara me'n tinc que anar a Suècia, al nord, a veure aurores boreals.
1: Sí.
0: I li dic a la meva dona, i vaig per tu. Perquè anem a pensar, travessar Alemanya, Dinamarca, Noruega, Suècia, és tan civilitzat, tan poc emocionat.
2: No, fas cara de cansat abans d'anar-hi.
0: No, però no vibres. Jo ara que... jo baixo a Marroc dos cops a l'any, un en els nens, els meus fills, en les motos, i clar, ens enfilem per l'Atlas, per aquí, cap allà, jo m'ho passo de meravella. Veus, hòstia, gent molt amable, que més que pares ja surten dos a dir-te si et poden ajudar, i dius, no, s'estan fent un cigarret, estem parats. Vull dir, i són països que encara conserven el tipisme, l'autenticitat, sobretot Atlas cap a baix. Atlas cap a dalt, bueno...
1: Home, però aviam, has dit que havies passat per la frontera d'Iraq.
0: Sí, per Turquia,
1: sí.
0: Pel Turquistan.
1: Però l'Iraq ha de ser allò, no sé...
0: No, Iran no vam entrar, gràcies a Déu. A veure, jo hi he estat a països com que ningú coneix. Aquí, a Europa, al costat de Bielorússia, hi ha un país que es diu Transnistria. Transnistria és pues, la meitat de la província de Barcelona en 1.200 tanques per les carreteres perquè és rus. Bueno, dius, i vaig, perquè, hòstia, és un país rus, això. Jo ja no coneixeré la Rússia d'abans, la vull veure. I en aquest sentit et vas posant per puestos. Sempre buscant informació de que no estiguin assassinant blancs i coses d'aquestes.
1: Hi ha càmpings per aquests barals?
0: No. Però, bueno, en autocaravana pots dormir en una cantonada.
2: Un dels països que va visitar la Roser va ser Oman. Oman, i al cap de 3 setmanes... hi havia el follon que ja m'ha trallat i tot el rotllo.
1: Bueno, i ella la vam veure amb un Kalashnikov, una foto, es veu que hi havia una manifestació
2: i es
1: va posar allà al mig i els altres contents de veure una dona que li van deixar el Kalashnikov.
0: Jo, al Kurdistan, havia un mercat, vam anar a comprar olives negres i voltant vaig veure una parada amb atralladores, pistoles, cols, munició... I li vaig dir a la Maria José, hòstia, aquí es veu que l'exèrcit turc no s'hi posa. Els turcs, aquesta ètnia, poden fer el que vulguin, perquè van d'aquí, aquí, passen i s'emporten les ametralladores. Bueno, i era com si venguessin pipes. Però, bueno, és qüestió de mirar, riure, saludar-lo, i ja està.
1: No és el mateix, Rosita, que anar al càmping de Port de la Selva.
4: No.
0: Que és
4: no,
0: millor, no. El càmping de Port de la Selva està de meravella.
2: Molt bé. Bueno, ha sigut molt interessant i esperem tornar a veure aquí.
1: Hem de tornar-ho a...
2: Sí. Tornarem a engegar.
1: A fer, que és molt, molt interessant, tot això que
4: expliques. I se'ns ha fet curt, en una hora se'ns ha fet curt per poder-ho fer una mica tot, no?
2: Molt bé.
0: Jo et suggeriria... A veure si convenço a la Maria José. Està tancat? El...
1: No.
0: No, vale.
1: No.
0: La Maria José, que és de lletres, quan van començar fa 15 o 18 anys a viatjar, va començar a fer un diari de viatge. I quan ens anàvem a Alemanya, feia 60 dies per a Alemanya. I tia, tal, hem anat aquí, hem fet això, hem menjat aquí, tal, bla, bla. Jo intentaré convèncer-la de que vingui i expliqui un viatge exòtic.
1: Vale.
0: Però explicat. De dir, vam anar a veure el mercat de camells, l'únic que queda a Marroc, que està allà on els saharauis volen pagar-se bufetades. Que per arribar vam tardar 25 dies d'anàvem fent. Però diu, aquest moment del mercat i tal, val la pena explicar-lo.
4: Sí.
1: Serà molt interessant.
0: Vale.
1: Moltes gràcies. Ara sí que tanquem la paradeta.
4: Sí, perquè se'ns ha acabat el temps.
0: Bueno, pues, escolta, gràcies per tot.
4: Bona nit i ja fins,
0: al telèfon.
4: Fins a propera i ens veiem.
0: Adéu.
2: Bona nit a tothom.
0: Adéu.
4: Adéu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: D'11 a 12. Disco Tour. Amb DJ Charlie. A Ona Codinenca. Al 107.2 FM. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charlie, que us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 173. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, perquè ara trobareu a faltar la música de fons, etc, etc. Però és que em fa tantíssima il·lusió dir-vos que tinc a les meves mans un dels recopilatoris segurament oblidats dels anys 90. És un recopilatori que va ser mesclat i concebut pel Dream Team, Josep Maria Castells, Toni Paret i Quique Tejada, que, per cert, aquest diumenge a la discoteca Sarau es fa l'homenatge a Josep Maria Castells. I enguany nosaltres no ens ho perdrem, perquè estem parlant de l'homenatge d'un dels meus referents en particular, Josep Maria Castells. El cel siguis, Josep Maria, i gran muntatge que vas fer juntament amb els teus companys, amb el Toni i el Quique, aquest gran recopilatori que es deia Internet Mix, que enguany en fa 30 anys d'aquest recopilatori, d'aquell anunci que veiem a televisió, 30 anys d'aquests grans temes que sentireu a partir d'ara. Comencem pel Megamix, que és una autèntica bogeria, una autèntica passada que us farà votar, i realment estem parlant d'un dels recopilatoris que van passar més desapercebuts perquè tenien més nomenada l'Ibiza Mix, el Màquina Total, etc, etc, no? Internet Mix. En aquest cas tinc l'edició de Coca Music, que era una filial de Max Music, i aquest és el Megamix. Som-hi!
2: Internet. Food.

0: that mean do it that mean you can be and call a cantar. Internet makes at the red old cat.
1: Mare de Déu, mare de Déu. Aquest robot em fa tanta gràcia, sobretot quan diu hasta luego, Lucas, eh? I ara us vull a cantar, no? Era una autèntica passada, aquest robot, que sortia al Megamix del Internet Mix, que, com molt bé he dit, doncs fa ni més ni menys que 30 anys d'aquest recopilatori. Ara anem a sentir el segon tema. Mare de Déu. Els més maquineus em diran, va, calla ja, deixa'ns escoltar el tema. És el tema de Welcome, Típico.

Mare de Déu, Quin Tamàs! Quin Tamàs i quins records que ens porta... Típico de Welcome! Sí, senyor, i seguim pel següent! El gran insomnia de Faithless! Quin Tamàs, quin Tamàs! El Faithless el podíem sentir... Com deien, fins a la sopa, el podien tenir fins la sopa, perquè sortien tots els megamixos. Especialment els de Max Music, Ibiza Mix també sortia, el d'Internet Mix també, etc. Quin Tamàs, puro estilo house.

I després d'aquest gran tema de Faithless, que era la pista 3, passem al track número 4, el gran tema de Sonic Tool, Funky Bass.

Mare de Déu, aquest gran crit que sembla que no acabi d'arribar-hi, eh? Ah, saps? Mare de Déu. Estareu contents avui, eh? Sistema 3.

tema 6 d'aquest gran recopilatori que enguany en fa 30, Internet Mix. El tema de Sistema 3, To The House Beat. Vinga, va, som-hi!

Mare de Déu. So angelical. El tema 7 d'aquest gran recopilatori que fa 30 anys és el gran tema de Celestial, The Light.

You are connected.

I aquest tema no necessita presentació. En aquest cas, sí, perquè és el cover del gran clàssic d'Imperio Cyberdream, però en aquest cas, com que els drets els tenia una altra discogràfica, Max Music va haver de fer el seu cover particular. Misterio Cyberdream. Som-hi!

Super Tamás, inclòs en aquest Internet Mix, després de sentir la pista nou que era el tema de Mysterio Cyberdream, ens ve el 10. Fractal 3, Happy Days, perquè és que avui és un dia molt...

Mona de Déu, i acabem. Acabem amb aquest gran tema, de Corpus Indi, que també estava a l'Internet Mix, que per cert tenia dos CDs, tenia molt més temes, però estem parlant de la versió promocional de Coca Music. Internet Mix. Ara no sé si l'anunci deien disponible en les redes. En tot cas, l'esteu sentint aquí. Mare de Déu! I amb aquest gran tema, amb el track número 12 de l'Internet Mix, ens acomiadem fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, sigueu on sigueu. I com sempre dic, salut i ràdio, bon cap de setmana!

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer. Programa força lliure, on té cada cop més menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

0: el programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

ma gli che gote sta tan amon. Un reconec, un reconeixo, mai arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé, no sé, no sé. És que no sé, tio, no sé.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.